tens l'avantatge que sí que, doncs això, no? El poder contestar una nota de veu, doncs ha creat, a veure, un sistema que en el fons no podem negar, és a nivell comunicatiu, hem passat

0: a fer el que estiguis fent per atendre la meva trucada. Això és curiós, Marta, com hem canviat la manera, no, d'entendre-ho.
1: Per això la gent et t'envia un WhatsApp, no sé vosaltres, et puc trucar?
0: Clar.
1: A mi m'ho fan.
0: A tu t'ho fan perquè saps que després pots parlar. A David Morales, com que no contestarà, ja no li pregunten això. Però sí, sí, la Marta ho fa, això de que et puc trucar.
1: Jo també ho faig, O sigui, bueno, l'altre dia no ho vaig fer amb tu, perquè et vaig trucar directament.
0: No, jo diria que, diria que em vas enviar el missatge.
1: Sí, però bueno, és que tenia el WhatsApp...
0: Però bueno, si ets tu...
1: Sí, no, i no sabia si m'havíeu enviat o no, i llavors per això vaig dir...
0: Ah, val, sí. No, però si ets tu, jo sé que és una persona encara de les que truca, per tant sé que no és una estafa. Qualsevol altra...
1: No soc invasiva.
0: No és invasiva, ni és invasiva ni és estafa. Si fos una altra persona, diria, no, això és que li han robat el mòbil i em volen aquí fer un scam, em volen aquí... agafar les dades, no contestaré. Però, clar, en general és això, no? És a dir, és intrusiu perquè entenem que ara, doncs, aquesta privacitat, no? De dir, escolta, no estoy para nadie, no? Com si diguéssim que abans es deia, doncs ara realment ho podem escollir. El que passa és que, clar, per molt que ho tinguis en silenci, per molt que no tinguis el vibrador, qualsevol situació, molesta. Estàs rebent aquestes trucades.
2: Que també l'altre dia llegia justament que quan rebem una trucada d'aquestes que no volem respondre perquè estem segurs que és spam, el que no hem de fer és rebutjar-la.
0: Val.
2: Perquè si nosaltres rebutgem la trucada, queda registrat que aquell telèfon està actiu.
0: Val.
1: Clar.
2: De manera que li estem donant informació de que en aquell horari aquella persona té el mòbil. Té el mòbil i el pot sentir i el pot veure. De manera que tornaran a trucar-nos. Opcions. A, responem i diem no m'interessa, esborreu-me, que això moltes vegades no té cap sentit perquè no ens fan ni cas.
0: Yeah.
2: O segona, simplement deixem que soni, baixem el volum i deixem que soni i ja morirà la trucada.
0: Mm-hmm.
2: I llavors hi ha menys probabilitats que ens tornin a trucar.
0: Jo...
2: Perquè si nosaltres rebutgem... Estem donant un senyal de que nosaltres estem pendents del mòbil.
0: Ja, però bueno, si contestem i diem que no volem res, també ho estem fent. Jo crec que és millor lo de deixar que soni.
2: Deixar que soni, simplement.
0: Sí. O tirar el mòbil a la paperera ja directament, ficar-lo sota aigua i dir ja no vull escoltar més trucades. Però sí que, o sigui, genera...
2: I sobretot, si responem, no respondre mai amb el sí.
0: Clar.
2: I no dir la paraula sí.
0: Ja. També et diria que nosaltres ja ens tenen el sí molt, molt gravat a la ràdio, però bueno, en qualsevol cas, sí que és millor evitar-ho. També crec que entenent que hi ha tanta facilitat avui dia per replicar veus amb intel·ligència artificial, que t'hagin gravat, etc. Jo crec que ja no té validesa. Allò del contrato verbal per telèfono no hauria de tenir validesa. Perquè crec que és massa fràgil avui dia aquest tipus de contracte, que es feia molts cops abans, no? Diu, esto a partir de ahora le vamos a grabar para el no sé què. No, miri, ja no es pot fer així. No es pot fer així perquè ho poden falsificar tot. No tenim un certificat digital, doncs escolta, ho fem online, alguna cosa, però no per veu, perquè per veu és molt més... doncs això és replicable, no? La veu, no ho sé, ho veig complicat, però és com a mínim molest, no? El fet de que constantment doncs et puguin estar trucant i vulguis o no, doncs et desconcentra.
1: Clar, sí, és, però per exemple, suposo que a tu et passarà igual, David, els alumnes, ells no parlen ara per telèfon mai.
0: Mhm.
1: Només envien missatges.
0: Envien missatges, sí.
1: Però no parlen mai.
0: Bé, també hi ha adolescents que no parlen en general. Saps què vull dir?
1: Ni per telèfon ni
0: per telèfon, ni fora del telèfon. Però sí, és veritat que ara són més d'escriure que d'altres.
1: Clar, i a més, per exemple, ni fan això, ni veuen televisió, ni veuen cinema de llargmetratge.
0: Ai, ui, no, un llargmetratge? Tu això és el que és...
1: El cinema, quan diuen, no, és que la gent jove no va al cinema.
0: Va a algunes...
1: Amb el telèfon parlant, o sigui, que tenint el telèfon connectat i dient, fent comentaris escrits...
0: Mm-hmm.
1: i mirant la pel·lícula.

0: clar. Mm-hmm.
1: Sí, sí, al final si no haurem de fer com igual que hi havia abans la zona de fumadors i la zona de no fumadors, doncs al cinema haurem de fer la zona de teclejadors i les zones libre de mòbils, no? Perquè hi haurà qui necessita constantment doncs estar comentant la jugada, estar escrivint o bueno, perquè realment no
0: però
1: pot
0: també,
1: estar, no?
0: Això també passa als concerts de música, que molta gent no, està, bueno, tanquen el telèfon, o sigui, tanquen el so, però estan allà perquè, clar, es veu la llum de la pantalla.
1: Sí.
0: Estan allà que dius, bueno, escolta'm, no estàs sentint la música. Bueno, pues ja l'explicaràs després, no?
1: El tema dels concerts és molt complicat perquè al final el que és difícil és escoltar la música.
0: Sí.
1: O tens cridant algú que berrea les cançons al teu costat, o algú que de cop i volta li ha entrat una necessitat imperiosa de ser càmera professional i ha de gravar tot el concert o el que sigui. Vull dir que cada cop al final l'experiència es fa més complexa de...
0: Ja, però tu vas al Palau de la Música o vas al Liceu i la gent també ho fa.
1: És fort això, eh?
0: Ah,
1: és que és una fort cosa, això, eh?
0: Els concerts de dius, bueno, la gent ho grava i tal, però vas i ho fan la gent.
1: Mare,
0: i a més, no es pot gravar. Però és curiós, si comença un, perquè clar, com que es veu la llumineta...
1: Ja.
0: Pues clar, això és efecte contagio.
1: Sí, sí, a la que veuen una llumeta s'ha abierto
0: clar,
1: la vida, eh?
0: Clar.
1: Mare meva.
2: Però, que per cert, no sé. ja que parlem de mòbils i estàvem parlant de missatges i tal, dir que el sistema d'alertes, a veure si aconsegueixen canviar-lo.
1: No, és fatal.
2: Aquesta mateixa setmana hem tingut una alerta per les pluges torrencials.
0: Uau.
2: Però, clar, t'arriba el missatge amb aquell so estrident i el primer que vols fer és treure-ho i parar aquell so. I quan pares el so, et desapareix el missatge i ja no el pots llegir.
1: Val, llavors, és a dir, el missatge sense so no pot estar.
2: No, no pot estar perquè tu en el moment que acceptes, el missatge desapareix. Llavors, o estàs llegint-lo amb el so aquell infernal que et deixa, se't fica al cervell... o el perds, i després és que no es pot recuperar tampoc.
0: I a més hi ha una altra cosa, David, que és que hi ha molta gent al voltant que està sentint una orquestra de sons.
2: Sí.
0: És com un coro, no?
2: Això m'ho comentava justament una de les nebodes, que estaven a classe, estaven fent classe de català, i els va sonar a tots alhora el mòbil.
1: Imagina't.
2: Sonant amb aquella estridència, clar. A més, penseu que, com que no poden tenir el mòbil a la butxaca, ni el tenen guardat a la motxilla, on sigui, clar, tots
1: a la taquilla,
2: allà
1: no?
2: Buscar el mòbil per poder-lo apagar.
1: La taquilla movent-se com si fos un terratrèmol. Clar, clar, t'imagina't aquella taquilla
0: total,
1: amb tots els mòbils.
0: Literal.
1: Literal, bro. Clar, és que... aquella taquilla de cop i volta comença a la classe d'això, no? De P4 i acaba la de P2. Bueno, ara no, de P, com es diu bueno, els instituts, ja m'enteneu, els cursos aquests. Bueno, escolta, doncs és clar, és una situació, no? I a més és allò de dir, no, jo no porto el mòbil a sobre. No, i com hi hagi una alarma d'aquesta, començar jo, allò pot ser, mare meva. Però
0: sí.
1: No trobeu que ja ho intuïem els primers cops que vam començar a tenir això de les alarmes, No creieu que està fent un efecte com el cuento que viene el lobo, que viene el lobo?
2: Sí, el Pere i el llop, sí.
1: El Pere i el llop, perquè clar...
2: Una cosa és no avisar i una altra cosa és passar-se.
1: Sí, sí.
2: En el moment que per qualsevol situació estem emetent un avís, la gent al final fa això, para el so... No mira ni el missatge.
0: No mira,
2: i ja està.
0: Exacte.
1: És
0: no
1: veritat. És veritat.
2: A veure, en aquesta ocasió, per mi, l'alarma no tenia sentit.
1: No, cap ni un.
2: Bàsicament perquè era, no us apropeu a escolleres, no us apropeu a les zones de línia marítima. A veure, tampoc no és una cosa que la gent faci d'una manera massiva quan està plovent. I sabem que els irresponsables que vagin a fer la fotografia la faran amb avís o sense.
0: Exacte.
2: En aquest cas, no li trobo el sentit. Que quan és una cosa important, inundacions de gran abast, un problema d'un temporal amb vents, amb ratxes que ens poden portar volant, doncs ho entenc. Però en un cas com aquest, per dir-nos, no us apropeu

0: la línia de mar, doncs és que també cadascú hem de ser responsables de la nostra vida.
1: Sí, sí.
0: Perquè si ens han d'explicar tot...
1: Sí, sí, totalment. Totalment. Home, jo aprofitaria aquests missatges per recordar més coses, no? Dejen salir antes d'entrar...
2: Sí. Saps? És més important perquè sí. Això és més quotidià i la gent no t'ha oblidat.
1: Saps què passa? Vull dir, això, aprofitar, no? Ja que vehicules, no? Una alarma d'aquestes, doncs fer un recordatori civil, no? De certes coses que haurien d'estar més, no ho sé, més interioritzades, més normalitzades, no? Com per exemple això, no? De deixar sortir abans d'entrar, respectar el color vermell en els semàfors és perquè et paris, no sé, una sèrie de coses que...
2: Bueno, lo del tema del color vermell dels semàfors,
1: dels
2: peatons, és horrible.
1: No,
2: la gent passa fins que no atropellin uns quants, tristament serà així, perquè, escolta'm, la gent és increïble.
1: Sí.
2: I a més els hi dius i a sobre s'enfaden.
1: Sí, però peatons, ciclistes, motocicletes, i començo a veure alguns cotxes i fins i tot autobusos he vist,
0: Sí.
1: De que, home, esperes que això, no, el transport públic o així, doncs respectaran més les senyals, i mare meva, és que ni això, Vull dir, és que clar, crec que ja és una qüestió de societat, Ja no és tant de vehicle, sinó de societat. I a mi el que em crida més l'atenció, perquè, bueno, això és una cosa que venim comprovant de fa temps, és que crec, i pot ser que tingui relació també no només en els vianants, sinó també en els altres vehicles, com pot ser, anem a dir això, patinets, bicicletes i fins i tot vehicles de dues, quatre rodes motoritzats. El mòbil no ajuda en això, perquè veus molta gent, clar, abans quan algú passava en vermell, escolta, intentava fer el gest de que corria una mica, saps?
2: Sí.
1: De dir,
2: dissimulava.
1: Feia el gest de dir, ai, ja, que no, d'allò, venga, faig l'acelerón, no? Que sempre hi havia qui feia l'últim passet mirant cap a baix quan encara estava en zona perillosa, però bueno, aquest ja és un altre tema. Però clar, ara la gent comença a passar, ni ha vist igual que estava vermell perquè estava mirant el mòbil, i durant tot el trajecte, diguem-ne, que va saltant-se, no, el semàfor, està mirant el mòbil. I a lo millor fins i tot, i que encara és més perillós, porta uns auriculars inalàmbrics que ni s'està enterant ni de que li estàs fent llums, ni de que... Ni, no, estarà més pendent de si hi ha una alarma d'aquesta que fa molt de vent a la platja que no pas de que està a punt de ser atropellat. I clar, jo crec que estem perdent una mica les nocions. Per tant, de tant en tant, potser els mòbils haurien de tenir una... Qui sap, potser un detector de igual, no? Que el Google Maps doncs ho detecta tot, doncs que t'avisés, t'estàs saltando un semàforo o estàs cruzando un rojo.
2: Com els bloquejos dels cotxes.
1: Exacte.
2: Que ara es bloquegen quan tu tens una persona, un cotxe molt a prop, perquè no et donis un cop.
1: Doncs
2: això és el mateix.
1: Sí. Doncs hauríem d'això, igual, i bueno, pues, hi hauria d'haver gent que la portés una IA. O sigui, pel carrer, saps?
2: Bueno, i la gent que passa pel mig del carrer,
1: sí.
2: I gent a vegades gran i amb bastó,
1: sí,
2: que
1: bueno.
2: Això ja és
1: sí.
2: el rizo.
1: No, que està el bastó allà patint, saps què vull dir? Aquell bastó diu, no arribarem a l'altra banda, Vull
2: home,
1: dir,
2: que tu dius,
1: ja ho
2: és
1: veus
2: que
1: venir,
2: la gent té poc seny.
1: Sí, això és intergeneracional, Vull dir, això està passant en general, que, no sé, estem perdent una mica la sensació fins i tot de perill, no? Escolto els experts parlar de que sobretot el que s'està, diguem, perdent és aquest instint de supervivència, no? D'evitar segons quins perills innecessaris, no? Perquè la vida està plena de situacions que no pots controlar, evidentment, però sí de, com a mínim, d'evitar els riscos innecessaris per imprudències, no?
2: Sí.
1: O sigui, al final és per imprudència, Marta.
2: No. Sí. Imprudència total. I a més, uns temeraris, perquè a més poden fer mal als altres.
1: Sí. Mm-hmm.
2: Perquè tu frenes, vens amb el cotxe, frenes per no portar-te la persona que està per endavant, i què passa? Que potser tens un accident amb un altre cotxe.
1: Sí, perquè et donen pel lloc del desodorant, clar.
2: Clar, és que... clar. Sí.
1: És que clar, s'ha de vigilar.

0: aquí, tot. I aquí el desodorant no fa molt, molt d'efecte, em sembla, eh?
1: No, no, aquí et donen... Aquí sí que sua tota la...
0: T'entra la suor freda, suor calenta freda. I tèbia.
1: Sí, sí, t'entren totes, eh? Totes les temperatures t'entren de cop, eh? Mare meva, tu, que és complicat, eh? Això de viure, però bueno, és el que diem, no? Que al final la gent, doncs clar, això, no? Cada cop està més digitalitzada, delega més en això, no? En tot ho digital, i a vegades perd una mica de consciència, no? D'on està i de... En general, no? Falta aquesta sensació de que... Com de que el món... Tu ets el centre del món, no? En general, sí. Veus a la gent... Que hem potenciat molt això, no? Que tots siguem al centre del món i que la de més gent ja s'apartaran els altres, no? Una mica.
2: Com els coloms actualment,
1: sí, senyor,
2: més o menys.
1: Sí, senyor. Què està passant amb els coloms que ja no són com els coloms d'abans? Els coloms d'abans sí que tenien modals, eh? Aquesta gent estava educada, aquests coloms.
2: Et veien de lluny i quan t'apropaves ells anaven cap a una banda.
1: Sí, senyor.
2: Ara
1: dissimuladament.
2: No,
1: ara. Sí, sí. Primer dissimuladament, i si veien que ja t'acostaves molt, llavors pagaven l'acelerón. Eh?
2: Jo pateixo molt quan condueixo, sí? Perquè com que tampoc no s'aparten de la carretera,
1: clar, clar.
2: És allò que et vas apropant i vaig fins que els veus que volen. Però ho fan en l'últim segon.
1: Són
2: temeraris.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè són temeraris igual que les persones.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Al final
0: de nosaltres.
1: Sí, sí. O sigui, haurem d'instal·lar com el VAR en el futbol, no? Allò que analitzes la jugada en quin segon ha arrencat el vol, eh? El colom, perquè mare meva, vull dir, és que viuen en el fora de joc constant, o sigui, viuen en el límit, però que dius, home, és que estava menjant alguna cosa. No, però si estava menjant pedres, segurament a l'asfalt, i què hi esperes trobar allà, no? Sí. Doncs res, vivint al límit, allò, per aquell trosset de pedra que en aquell moment li devia semblar que és més important que la seva pròpia vida. No ho sé. És complicat de pensar... Com pot ser que en tan poques generacions... Bé, clar, són poques generacions nostres, però en generacions de colom deuen ser moltes generacions. Deu ser un hàbit que, clar, 10 anys poden ser moltes generacions de coloms, no?
0: Clar, però has de pensar que els coloms quan són... Pràcticament són animals ja de almenys 2.000 anys sí que existeixen, de 2.000 anys enrere.
1: Sí, però no viuen tant, vull dir que allò
0: no,
1: de...
0: però s'han anat adaptant,
1: esto yo lo verán mis hijos, però clar, lo verán mis hijos és la setmana que ve, lo millor, perquè, clar, no sé quina és l'esperança de vida d'un colom, però a la ciutat deu ser d'una setmana, no crec que...
0: Home,
1: no.
0: A la ciutat sí.
1: Clar, és que la ciutat és... Tots són perills, vull dir, a més està plovent constantment, vull dir, tampoc no... No ha de ser fàcil avui en dia, eh? Diem del jovent, però...
0: No tenen fatal amb la pluja, eh?
1: Clar, no, escolta, diem del jovent d'aquesta generació, però els coloms d'aquesta generació tampoc ho tenen fàcil, eh?
0: Fatal!
1: Tampoc ho tenen fàcil avui dia, eh? O sigui que, bueno, és això, no respeten nada, eh? Los jóvenes, parlant dels coloms, sobretot. En fi, anem acabant la tertúlia de Dima Crous, sempre amb alguna cosa que tingui la doctora Marta González Pilet. Tens alguna cosa, Marta?
0: Sí, tinc dues coses.
1: Té dues coses.
0: A més, una va d'aus, també.
1: Mira, David, ja ho tens.
2: A Nits de Ràdio, té dues coses. I una va d'aus, la doctora Marta González Pelae.
1: Sí, senyor.
0: Moltes gràcies, David.
1: Una va d'aus, eh? Doncs comencem per la d'aus, no? Perquè bueno, així ja
0: sí.
1: Lliguem,
0: vosaltres
1: lliguem temes.
0: Sabeu que existeixen...
2: Sí.
0: I que tenen una mala llegenda.
2: Al Regne Unit, com a mínim, molta. Sobretot per la monarquia.
1: Què és el que existia? Perquè aquí jo no ho he rebut i ara tinc el dubte. Què és el que sabíem si existia?
2: Que tenen molt mala llegenda.
0: Mala llegenda.
1: Però qui té mala llegenda?
2: Els corps.
0: Els corps.
1: Ah, els corps. És que jo no havia escoltat els corps i estava i una mica jo pensant, qui és que té mala llegenda? Val, els corps. Ara ja sí. Aquests són els... Val. Sí, home, sí.
0: I en canvi és un animal molt intel·ligent i molt savi.
1: Val.
0: Sí. A més, hi ha una cosa. Vosaltres heu menjat alguna vegada corb?
1: No.
2: Me'n recordaria.
1: Sí, això, saps allò que a vegades dubtes? De dius, no, aquí ho tinc clar, diria que no.
2: Vaja, que

0: Jo no, sàpiga, no. he anat a molts restaurants i mai no saps el que et poden posar.
1: Aquí tenim la Selene Corp, però bueno, és una altra cosa. Sí, sí.
2: No. Bueno, pues és un animal que no es menja.
1: No es menja, eh?
2: No, ell és omnívor, perquè... però nosaltres els humans no mengem corb.
1: Mal.
2: Eh? I doncs, bueno, pues és un dels serveis més grans de les espècies d'ocells i bueno, té unes habilitats bastant bones, perquè té una habilitat important d'imitació i d'intuïció. Imita la forma dels hàbits i costums dels homes, dels humans, i també d'altres aus. Mira. Perquè és com, és una estratègia que té com d'intel·ligència, no? de caçar, suposo.
1: Fixa't, o sigui que és observador. Bueno, sí. I ha de tenir operacions complicades, perquè ha de ser una operació corp obert, en aquest cas, perquè, mare meva...
2: No, i a més, són molt fidels.
1: Mira.
2: Estan sempre en la mateixa parella, viuen...
1: No el posen els cuervos, eh?
2: No, les cuervos.
1: Són fidels.
2: Són molt fidels, sí.
1: Pareu-me, que si no...
2: És molt social... I, a més, imita molt bé, a part del seu so particular, que té un so particular, que és per avisar del perill, perquè és un ocell que avisa dels perills.
1: Val.
2: I per això té aquest so característic.
1: Escolta,
2: pot imitar millor que els lloros, eh?
1: Mira,
0: ostres.
1: Pues això sí que ho desconeixia.
2: La veu humana i el so humà.
1: I escolta, si serveix per avisar davant d'alertes i coses d'aquestes, per què no fan servir corbs?
2: Estava pensant, quan estàvem parlant, perquè com que ja ho tenia preparat.
1: Clar, en lloc de fer servir el senyal en els mòbils, que crees un problema, envia uns quants corbs i que vagin explicant, saps? Que pot ser una cosa més agradable de viure i mira, la ciutat que usa corbs cria cuervos que te avisaran de les alarmes, en aquest cas.
2: Exacte,
1: no?
2: Exacte, perquè el dit aquell tan lleig, no? Cria cuervos que te sacaran los ojos, no?
1: Clar, home.
2: Molt lleig.
1: És lleig,
2: sembla ser que no és veritat, eh?
1: Val.
2: Que no ataca. Si tu no li fas res, no t'ataca.
1: Val. Home, jo sempre... Sí,
0: que... Jo és que ara m'estic imaginant a Núria Parlon, consellera de la Generalitat d'Interior, ensinistrant corps per anar per tot Catalunya avisant de possibles temporals o...
2: Bueno, pots posar a les places, a les cantonades, un corb que avisi.
1: El ministre de
2: megafonia,
1: el conseller ministre, el conseller ministre d'Interior hauria d'anar sempre amb un guant, saps aquells guants llargs que fan servir?
0: De setreria, sí.
1: Exacte. Doncs, i així, perquè si n'ha de dur 3 o 4, saps? Que sempre dugui, diguem-ne, l'escorta, diguem-ne, oficial, doncs que dugui 3 o 4, per si ha de fer una primera enviada, no? I després m'imagino que entre els corps tenen un grup de WhatsApp o alguna cosa, s'avisen i ja van per tota Corbalona o Corbellà i van...
2: A més, ha estat venerat com un déu, eh?
1: Carai!
2: Un símbol espiritual, sí. Sobretot a Sibèria i al nord d'Àsia.
1: Home, clar, a Sibèria, saps? Clar, també m'imagino que poca...
2: No hi viu!
1: Clar, què fan a Sibèria? Saps? Vull dir, et quedes allò congelat 6 mesos sense poder sortir de casa. Clar, què has de fer? Doncs mira per la finestra, m'imagino, no? Dius, mira un corb, eh? Dius, doncs mira, ja tenim la tarda feta, eh?
2: Pots tenir un corb a dintre de casa.
1: I tant!
2: A dintre de l'iglú.
1: No, home, escolta, el jovent, la Quitxalla, en lloc de tenir walkie-talkie, tenien corbs allà. I així va començar una mica el del... I allà fan corbo i carbo i cuerdo, i bueno, m'entens? Perquè, clar, s'envien corbs. I bueno, en lloc d'enviar-se a WhatsApp, s'envien corbs, eh? El problema és com vols eliminar allò d'editar lo que has enviado, no? Perquè ja... Borrar per a todos, eh? I ja veus el corb tornant enrere. Diu, escolta, allò que us havia dit, oblida-ho. Que no, que es veu que no, que això que t'havia de... No, que ho ha borrat, tu t'imagines? Bueno, és que ens estem acostumats a això, a poder borrar els missatges i clar, no amb tot es pot, vull dir que... En fi.

0: Sí, molt sí, interessant. No, no pensava que el món del corp ens pogués donar...
1: Has vist?
0: És fantàstic. No, no, he quedat... Vamos, he quedat... ara m'has creat una necessitat de tenir... Més allò del corp que allò del desodorant, eh? També us ho dic.
1: No, David, tu podries tenir un corp.
0: Sí, home, aquí a la terrassa, si, escolta,
2: terrassa, clar,
0: si fa baixada...
1: I el David Morales també.
0: Clar,
1: també,
0: sí. Ens enviem corps, eh? Allò ens enviem. De Sants a Sant Andreu, la línia 1 de corps.
2: Farem el programa per corp.
0: Per corp, sí, senyor.
1: Mira,
0: imagina't.
1: David Morales, en comptes de tenir que preocupar-te del telèfon de tancar el so...
0: Sí, sí, no, clar...
1: Agafes al matí el corp i dius fes això, això, això.
0: No vull més trucades avui. I el corp allà es queda quietet, diu no, avui l'amo no està per romansos, eh? Home, sí, jo ho veig, això. A mi em sembla meravellós.
1: A més, mira, podíem tenir un cada un de nosaltres.
0: Home, clar, sí, sí, sí.
1: Intercomuniquem.
0: Sí, sí, escolta, feliços, els corps anant amunt i avall. I clar, i mentrestant es van trobant amb altres corps i es saluden. Què, com va? La fam... Bueno, bé, tu ets el de cal, no sé què, no? Bueno, està molt bé, jo ho veig, eh? Jo li veig moltes opcions. Hauríem de ja anar patentant aquest negoci.
1: Sí. Escolta'm.
0: Sí, sí, jo ho veig, no? Jo ho veig, m'encanta. Tenies una altra cosa, sí, deies, Marta, que no, em sabria greu que amb els corps ens haguéssim despistat de la segona cosa que tenia.
1: Una altra és una cosa més quotidiana.
0: Va, sí, els corps no estan quotidians. Ara no. Igual sí, perquè després del programa d'avui no m'estranyaria que arribi l'era dels corps. Però bueno, va, què més? A veure.
1: No, parlaré de la ceba perquè és molt bona per la tos.
0: Ah, doncs mira, m'interessa, perquè no me l'acabo de treure la tos, sí, aquesta.
1: Durant molt temps és un ingredient fonamental en la cuina, uh-huh, i ja ho sabem, no?, que fa plorar, eh? Sí. també el riure fa plorar, eh? Perquè jo ara estic plorant.
0: Bueno, sí, però és un plorar sa, aquest. Eh?
1: Sí. Es creu que les seves propietats medicinals poden oferir alleujament d'una varietat de malalties infeccioses com és la tos.
0: No, a veure, anem per parts, Marta, jo això t'ho explico. Clar, si menges molta ceba, sí, evita malalties infeccioses perquè ningú s'acosta a tu. Clar, ningú et vol donar un petó.
1: Estava esperant que ho diguessis.
0: Clar, ningú vol parlar a prop teu. Oh, clar que fas. De fet, quan la pandèmia, si la gent hagués fet servir més cebes, no calia tantes mascaretes i tot això.
1: Però a la pandèmia anava molt bé la mascareta.
0: La mascareta, sí, sí.
1: Aïllava una mica l'olor, neutralitzava una mica l'olor.
0: La Marta no ha superat que tornéssim a la vida sense mascareta, que bé que li anava, que bé que li anava la Marta la mascareta.
1: Clar, i a més es poden fer cataplasmes i xarops amb la ceba i te'l poses aquí al pit.
0: Molt bé.
1: No cal que ho facis.
0: Tu imagina't, després del programa d'avui, la gent pel carrer amb cataplasmes de ceba per tot el cos. Jo... enfondat amb cebes, diu, ai, espera, que arriba un missatge, i veu un corp que se li costa, clar, tu imagina, ja t'enviaré un corp, eh, quan d'això, i diu, però què li passa a la gent, però d'on ha sortit, de Juego de Tronos, o què, diu, no, de Nits de Ràdio, que els hi ha agafat avui per tot això, no, és meravellós.
1: Bueno, pues, home, la ceba es considera un remei casolà, que sempre s'ha pres per la tos a causa de les seves possibles, eh?
0: Sí, sí.
1: Propietats antiinflamatòries, antibacterianes i expectorants.
0: Veus?
1: Eh?
0: Doncs mira, sempre s'ha dit que som de la ceba aquí, no?
1: Sí.
0: Aquí, doncs en aquest cas...
1: Home, l'aroma forta i el sabor picant, sí, de la ceba poden estimular la producció de saliva i mucositat, la qual cosa fa... Pues ajudar a liquar les flemes,
0: mira,
1: i facilitar la seva expulsió.
0: Val. Bueno, mira, doncs no hay mal que por bien no venga. Saps què vull dir?
1: Jo només hidrata la gola, o sigui, jo tinc que prendre molta ceba
0: molta per hidratar la gola. Tu imagina't, eh? O sigui, és un bany de ceba. O sigui, allò sí cal. Jo entres en aquella densitat. Bueno, doncs mira... Ara m'ha entrat gana de ceba, tu. No sé per on començaré, si vols, per l'adiestrament de corps, per la ceba o què, però mira, m'he creat moltes necessitats.
1: Sí, avui ha sigut un dia molt variat.

0: variat, eh?
1: Molt variat, molt interessant, i de veritat que és un plaer poder estar totes les setmanes compartint aquesta tertúlia amb tots els oients, que esperem que la gaudeixin. Ens estan arribant molts corbs, d'oients que els ha agradat molt la secció d'avui. En fi, Marta González Pelaz, un plaer, com sempre, escoltar-te, i fins la propera setmana.
0: Molts petons a tots.
1: I David,
0: la veu.
1: No, escolta, meravellós. I David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.
1: Fins a les 6, aquí fent Nits de Ràdio. Seguim.

0: completito.
1: Fantàstic, fantàstic. Doncs aquesta és la proposta que ens ha fet en Dani Martín Corso 89 aquesta setmana. La Room 89 t'has de ficar, tu. En fi, Dani, gràcies i fins la propera setmana.
0: Adéu, adéu.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre que comença un nou any, al marge de si anirem més o menys al gimnàs, doncs sempre hi ha una sèrie de novetats o de propostes o de canvis o d'incentius o de situacions que ens agrada posar-nos al dia de tot el que té a veure, per exemple, doncs amb les novetats fiscals, i aquí realment beneficia, perquè molts cops quan beneficia per una banda et pot perjudicar l'altra, es faciliten els tràmits o es fan més difícils. És un bon moment per emprendre o per les pimes o pels autònoms. Ens és bo poder preguntar-ho això als experts, i més si podem comptar amb el Jordi Rojas. Jordi, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ell és expert en comptabilitat fiscal, professor de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. I clar, sempre que hi ha novetats o noves situacions, sempre hem de pensar així de forma general, què és el que s'està intentant ajustar, què és el que estan intentant millorar en general, Jordi?
1: Bueno, suposo que sempre en general el que es pretén quan es fa alguna modificació, doncs normalment és alleugerir una mica la càrrega impositiva, no?, que tenim tots els contribuents, no? Per tant, en principi el que es busca és això, que es pugui pagar, doncs, si pot ser, una mica menys d'impostos, no? Uh-huh. Que està clar que si algú paga una mica menys d'impostos, algú haurà de pagar-ne una mica més, no? Perquè al final sempre s'ha d'equilibrar la balança.
0: Totalment. I aquí és on, per exemple, si entrem en el que és l'impost de societats, hi ha algun tipus de rebaixa, i qui se'n pot beneficiar més?
1: Sí, mira, l'impost de societats és bàsicament l'impost que diguéssim més ha variat o més ha baixat, no? Uh-huh. Perquè podríem dir que és l'any 2024, d'acord? Doncs s'ha anat plantejant una rebaixa, doncs, pels anys successius, no? Val. Aquí sí que m'agradaria fer una primera diferenciació, que és en funció del tamany de l'empresa, no? Val. És a dir, per una banda tindríem les micropimes, no?, que són empreses que facturen menys d'un milió d'euros, val? Uh-huh. En aquest cas, diguéssim, aquestes empreses l'any 2024 pagaven un impost de societat del 23%, és a dir, dels beneficis que tenien, doncs en pagaven un 23% a Hisenda. Pel 2025 aquestes empreses, doncs, ho han rebaixat ja al 21%, per tant, val, ho hem rebaixat 2 punts, i pel 2026 es tornarà a rebaixar 2 punts més, baixant-ho en el 19%. Val? Uh-huh. Això pels primers 50.000 euros de benefici, eh? És a dir, una societat d'aquest tamany que no arribi a 50.000 euros, diguéssim, doncs, que sí que ha tingut una rebaixa substancial, doncs, en la seva tributació. Uh-huh.
0: Això, per exemple, sí, ja és una ajuda a microempreses que puguin estar començant, perquè al principi és quan més difícil és tenir aquests beneficis,
1: sí,
0: no?
1: T'he de dir que els primers anys, és a dir, sí que hi ha una rebaixa tributària pels 2 primers anys en què obtens beneficis on pagues un 15% només,
0: val,
1: no? Però això sí que no ha variat, és a dir, representa que una societat que començava sí que se l'ajudava una mica, doncs, amb aquest tipus de tributació inferior, no? Uh-huh. Però un cop superat aquest estadi, doncs, de 2 anys, el que sí que s'està buscant és aquesta rebaixa, doncs, de tipus d'impost. Això per a les empreses que facturin menys d'un milió. Llavors tindríem una segona categoria, val, que serien les empreses que facturin menys de 10 milions d'euros. Aquí estem parlant d'una quantitat, sí, sí, significativa, on el tipus va baixar del 25% al 2004, se situa al 24% al 2025 i baixa al 23% al 2026. O sigui, l'altre ha baixat un 2%, aquest ha anat baixant, diguéssim, un 1%. Uh-huh. Per tant, les empreses una mica més grans, doncs, se les ajuda una mica menys, per entendre'ns, possiblement no ho necessitin tant.
0: Però en tot això, clar, tot això afavoreix, perdona, a que també es pugui contractar més i que es pugui invertir més, vull dir que, clar, són molt els beneficis que té. Ens deies que hi havia un últim punt?
1: Sí, no, senzillament comentar que les empreses, doncs, que ja facturin més de 10 milions d'euros, entenc que aquestes ja juguen una lliga.
0: Ja els hi va bé, aquests els hi va bé.
1: Aquests els hi va bé, i aquests, el tipus

positiu és el 25%, que és, ha sigut immovible doncs, des de l'any passat i l'any que ve seguirà sent igual. No? Uh-huh. Llavors, com bé tu deies, doncs, evidentment, aquesta petita rebaixa doncs, que tenen doncs, les petites empreses,

0: normalment, eh? Però en tot cas qualsevol ajuda doncs, és benvinguda.
1: Clar, en molts casos en determinats països doncs, o fins i tot comunitats autònomes, no? A vegades es busca jugar amb aquestes històries per afavorir ja no només que es generi més empreses, sinó que et vinguin empreses, no?
0: Correcte.
1: Imagino que això, clar, vulguis o no, també és un condicionant alhora si estàs potenciant més a les pròpies o vols que et vingui més gent, clar, tot això es va variant, no?
0: Sí, clar, a nivell d'impost de societats això sí que no varia perquè l'impost de societats és comú tot el territori espanyol i per tant en aquest sentit no trobaríem res diferent. Llavors, en aquest sentit, clar que hauríem d'anar ja amb aspectes doncs, d'IRPF, d'impost de la renda de les persones físiques, el paguen des dels assalariats fins a un autònom persona física, per entendre'ns, i clar, llavors aquí sí que tenim, doncs, clar, tenim dues escales, l'escala estatal, comuna doncs, per tots els espanyols, l'escala autonòmica, que sí, sí, ja depèn de cadascuna de la comunitat on residim, no? Llavors, clar, aquí sí que tindríem doncs, una clara diferència, doncs un mateix ciutadà amb uns mateixos rendiments, amb unes mateixes circumstàncies personals, no acabarà pagant el mateix si tribut o si viu en una comunitat autònoma o si viu en una altra, no? Llavors, clar, aquí sí que tenim certes comunitats, com per exemple, doncs, tots sabrem, no? La Comunitat de Madrid,
1: sí.
0: Doncs, tendeix doncs, a tenir doncs, aquestes, bueno, que pagaríem menys si residíssim allà, el qual això pot acabar sent una font doncs, per atreure ciutadans, evidentment.
1: Per tant, aquí a nivell de l'IRPF alguna novetat destacable o
0: no.
1: es manté en termes generals?
0: A nivell d'IRPF, francament, doncs, és tot bastant similar i no hi ha cap novetat ni significativa ni que mereixi ser comentada, més enllà d'aquestes diferències autonòmiques que han existit sempre i seguiran existint, possiblement.
1: Una de les coses que jo crec que en general més es demana, en tots els sectors, ja sigui autònoms, ja sigui empreses, micropimes, o que és el que majoritàriament tenim al nostre país, és facilitar les gestions, no? la burocràcia, que a vegades es deia, o la càrrega administrativa, que sí?
0: Exacte, aquest seria un objectiu, no?, llargament reivindicat per qualsevol col·lectiu, ja sigui d'autònoms o d'empresaris, no?, que doncs, home, tenen doncs, moltes càrregues, fer-se les comptabilitats, calcular els impostos, atendre requeriments. Tot això, doncs, evidentment, és un procés feixuc i farragós, no?, que té un cost, ja sigui un cost perquè el delegues amb algú o un cost perquè el propi empresari doncs, decideix assumir-lo, no? Per
1: Clar.
0: Tant, és obvi que s'ha d'anar cap a tendir a millorar una mica totes aquestes coses, no? Llavors, tota la digitalització i aquests processos doncs, que anem sentint a parlar, clar, per mi tenen una doble vara, no? És a dir, per una banda sí que tindrien que simplificar tots aquests processos, no? Perquè al final digitalitzar implica doncs, simplificar, però està clar que digitalitzar té un cost, no? Un cost econòmic i un cost de temps, no? Per tant, sí que en el futur ens poden permetre estalviar-nos temps, però a curt termini doncs, crec que més aviat seria l'efecte contrari.
1: Sí, tota aquesta, anem a dir, digitalització i més, per exemple, amb el tema dels autònoms, els verifactos i totes aquestes històries, em sembla que és com dir, tothom, jo crec que en general tothom veuria que és necessari i important, però possiblement la dificultat és el com, quan i els plaços, no?
0: Exacte, vull dir, la veritat és que ha sigut una pífia bastant important, crec jo, a nivell d'estat espanyol, vull dir, l'anunciar de bombo i platillo doncs, que les empreses començaven aquest 1 de gener, que els autònoms començaven el 30 de juny doncs, d'aquest any 2026 i que al final, doncs, pel motiu X que sigui, s'han doncs, tirat enrere. Clar, això genera una inseguretat doncs, a l'empresariat, no? Perquè escolta, molta gent ja va invertir temps i diners, a última hora t'han dit que ho aplacen. Home, la veritat és que és de país possiblement poc seriós,
1: sí.
0: però ha anat com ha anat, no? Entenc que, a veure, que tard o d'hora suposo que sí que ho acabarem aplicant. Al final, a veure, és el que t'he dit, és beneficiós perquè, home, digitalitzar-se és modernitzar-nos, és simplificar en el fons, però clar, també hi ha aquesta vessant de control, no? I per tant genera una mica de suspicàcia tot.
1: Clar, a més aquí, en un país, anem a dir en general, o una cultura, anem a dir mediterrània, llatina, digue-li com vulguis, que som molt de dir, mira va, ni per tu ni per mi ho deixem així, o ho veiem així i tal, clar, que tot estigui digitalitzat, sembla que tothom digui, home, millor així perquè així tot és legal, d'acord, però quan motor es genera també amb, ja no dic amb activitats il·legals, estic parlant d'activitats legals, però dins de les activitats legals, aquests petits descomptes, aquests petits intercanvis, aquests petits coses que és difícil de registrar però que fan que tot estigui viu, fer-ho tot de cop, tot

0: tot a mi és que em costa d'entendre.
1: És complicat, a veure, per més verifactor que acabin aplicant, si una persona seguia sense declarar una factura, sense fer-la, doncs ho seguirà fent, no?
0: O encara, si ve... o encara ho farà més, perquè ho veurà més, correcte, més complicat.
1: Correcte, exacte, pot tenir l'efecte contrari, sí, no? De dir, sí, que no defraudem, sinó que molta gent digui, pues, escolta, directament ja ni tan sols emeto la factura, no?
0: Correcte,
1: per tant, si em ve un professional a casa a fer una feina i em diu, això com ho vols, una factura sense, el client podrà seguir dient, entre cometes, que ho vol sense, al final el que es fa és no fer-se l'operació. En canvi, en negocis, per exemple, com restaurants i això, home, sí que, aquí sí que ens dona una certa seguretat jurídica, sí, no? Sí, perquè sí, quan hi hagi el verifacto i anem, doncs, a sopar i ens donin la factura, que ens assegurarem que aquesta factura, doncs, realment aquest restaurant sí que la declara, no? Per sí, tant, hi haurà sectors que sí que ho tindran, entre cometes, fàcil per seguir, doncs, defraudant, i hi haurà sectors, doncs, que potser es veuran més collats.
0: Allò que ja estava molt digitalitzat és el que potser millor funcionarà, no? És a dir, allò que ja funcionava de forma mecànica, com és, per exemple, un tiquet, una visa, etc., doncs que ja et surti allà directament una factura legal, com si diguéssim, a mi em sembla que, això sí que és claríssim l'avantatge, no?
1: Sens dubte, jo crec que sí. El que passa que, clar, en aquests tipus de negocis, encara que et surtis una factura legal, sempre et creava el dubte de si al final l'acabaven declarant o no.
0: Cert,
1: eh? Perquè,
0: cert,
1: clar, has d'entendre que tu, per més paperet que t'entreguin,
0: sí, sí, sí,
1: i llavors el comptable no la registra, doncs això no, això
0: allò
1: no
0: és un tiquet de caixa, allò és un tiquet de caixa i no és una factura nominal al nom del client, no? Com si diguéssim.
1: Exactament, i quan hi hagi el verifacto seguirà sense ser una factura nominal. Eh? L'únic que ens garantirà el verifacto és que aquesta factura, doncs, s'ha enviat a Hisenda, no? Amb la qual el negoci no tindrà opció de si la declara o no la declara.
0: Clar, és a dir, tindrà, per entendre'ns, un codi de barres, i per tant, tu, si dius, escolta, jo vull que aquest codi de barres l'associïs, per exemple, després al meu DNI, al meu NIF, el que sigui, no? Doncs serà, en principi, més fàcil de localitzar. Ui, és que aquest tiquet és que ja no es veu, sense allò que aquell paper que la tinta,
1: sí, sí,
0: ja no anava.
1: Sí,
0: doncs,
1: i tant, i tant.
0: Doncs per aquí podem anar. És interessant, correcte, el que passa és que sempre de la teoria a la pràctica, eh? Professor, això sempre és complicat, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Però, bueno, tenim, en teoria, doncs, un anyet per acabar d'adaptar-hi a les
0: societats. Home, sí, allò...
1: I un any i mig per adaptar-hi als autònoms.
0: Allò, tant... Bueno, ja farem un cafè quan puguem. I, bueno,
1: correcte.
0: En principi era aquest mes i potser és aquesta dècada, eh? Que com
1: sí,
0: a molt que ens veiem. A
1: sí,
0: veure,
1: senyor.
0: Temes d'IVA, com ho tenim, això?
1: Pues temes d'IVA ho tenim també molt igual. S'havia, doncs, d'aplicar un règim simplificat d'IVA ja fa un any, en què es va dir que Europa ens va dir, doncs, que els autònoms s'havien d'estalviar de presentar l'IVA, i pues res, Espanya segueix mirant cap a l'altra banda.
0: Curiós,
1: i per tant, sí, és una cosa que em costa d'entendre, més enllà de que, clar, si els autònoms deixen declarar l'IVA, pues entenc que l'administració pública perd una part important dels ingressos, no? Llavors suposo que és sospesar, de dir, escolta'm, què faig si no aplico aquest règim? M'apliquen una sanció, què obtinc presentant els impostos? No obtinc més? Pues no els hi compensa.
0: Aquí,
1: és l'única explicació.
0: Jo pregunto, des de la meva experiència com a professional de la comunicació com a autònom, clar, jo sempre he vist, dic, home, aquí diguem-ne els autònoms que factura, que creen un IVA, però que també es poden desgravar molt IVA, doncs al final això de l'IVA ja els hi va bé que funcioni. Però és que són molts professionals els que generem molt d'IVA, però no ens podem desgravar res d'IVA. I aquí hi ha una gran diferència.
1: Sí, evidentment, sí, clar, la deducció de l'IVA és una cosa molt limitada.
0: Sí.
1: Per tant, clar, gent es mira amb lupa qualsevol deducció que es pugui aplicar a un autònom. Si amb llei a la mà, només es podríem deduir les coses que són d'afectació exclusiva a l'activitat.
0: Sí.
1: Que això és una cosa molt difícil de demostrar, no? Llavors, al final, és el contribuent el que ha de demostrar aquesta afectació exclusiva.
0: Sí.
1: Com es fa això en la majoria de casos? És impossible, és una prova diabòlica que es diu, que vol dir que això no ho pots demostrar.
0: Sí.
1: Llavors, com bé tu has dit, pues, què fa l'autònom? Pues es dedueix ben poques coses perquè al final té aquesta inseguretat jurídica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Llavors,
0: surt guanyant aquí claríssimament qui recapta, perquè per prudència, no? Per evitar-te això, sempre faràs de menys del que fins i tot possiblement poguessis, no? Per
1: totalment d'acord.
0: Possiblement, en alguns casos, si realment, doncs, poguessis no cobrar-lo, doncs, bueno, podria ser més competitiu, no? En aquest cas.
1: Exactament, sense cap mena de dubte. Sí, sí, és així.
0: Molt bé, doncs, escolta, són forces les novetats fiscals que tenim. Aquí, clar, aquest matís que ens deia el professor és molt important des del punt de vista de, clar, aquí estem dins un context europeu que vol anar en una direcció, i aquí tenim, doncs,

0: unes realitats que de vegades són molt diferents. A més, clar, m'imagino que en països com comentàvem el cas de la restauració, però és que cada mes, cada cop estem més sent un país, Espanya en general, sobretot, que és molt del tercer sector, o sigui, és molt de serveis, és molt de viure del turisme. Sí, necessitamos no sé quantos mil milions de treballadors, no, escolti, però aquests treballadors estan tots posant cafès i servint dònuts. No estan fent aquí un reactor nuclear per anar a l'espai, per tant,
1: exacte.
0: Aquí tenim una realitat molt concreta que ens fa molt diferents, no?, en molts aspectes.
1: I tant. Això és una cosa que s'ha de tenir en compte.
0: Uh-huh. Llavors, clar, a l'hora de pressupostos, a l'hora de com gestionem tot això, dels trams de l'IVA, i que ja érem un país ben concret amb això de ser tant de pimes i tot això, clar, sí. També aquest component totalment diferent al que pugui ser un empresari, doncs, ja no dic escandinau o alemany, no?, o qualsevol cosa, no?, que estem en aquestes realitats. I a mi una cosa que sí que em fa molta, molta gràcia és que sempre es pressuposa malament de l'autònom, del petit empresari, sempre es pensa que vol evadir, que vol d'això, no, i a vegades molts cops és que t'ho posen massa difícil tot, no?
1: Sí, senyor, sí, totalment d'acord, és a dir, no podem prejutjar a ningú ni posar una etiqueta que no se li correspon. Cada autònom és un món.
0: Exactament.
1: I com tot, hi ha persones honestes i n'hi ha menys honestes, no? Pues això ens passa també amb autònoms, empreses, per tant, estic d'acord amb tu, vull dir, al final és que hi hagi un règim, o sigui, una normativa el més transparent possible, i que la gent, doncs, pugui aplicar la normativa tenint una certa seguretat jurídica de que fa les coses com toquen.
0: Totalment. I el que jo dic sempre, Jordi, que, escolta, que ens facilitin la digitalització perquè puguem al final poder trucar a algun lloc on ens ho puguin solucionar si tenim un problema. Perquè jo sempre explico com a anècdota, el cop que se'm va trencar el mòbil, volia comprar-ne un altre i no el podia comprar perquè la verificació m'arribava al mòbil que estava trencat. Amb la qual, clar, de vegades necessitem una ajuda extra per si la digitalització no acaba de funcionar. Però, bueno, per sort tenim els professionals com el Jordi Rojas, que sempre ens explica totes les novetats perquè les entenguem, que això és molt de greix. Jordi, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Diuen que el saber no ocupa lugar i que, per tant, doncs, escolta, més val que quan més puguem llegir i aprendre, doncs, tindrem una cultura més rica i aprendrem no només del que ens passa a nosaltres, sinó del que passa molt a tot arreu, i és que podem aprendre molt. El que passa és que, clar, perquè nosaltres puguem accedir a la cultura d'altres llocs, calen molts factors, i un d'ells té a veure, doncs, amb que pugui ser editat, traduït, que pugui arribar arreu del món. I recentment hi ha hagut un estudi a partir de la UOC que investigava, diu, els interessos polítics que determinen la circulació global de la literatura. I és que hi ha molts elements que entren al joc, de què es tradueix, de què no, eh? I per això en volíem parlar amb una de les investigadores, la Diana Roig Sanz. Diana, gràcies per passar pel programa.
1: Sí, gràcies a vosaltres.
0: Dèiem, una de les primeres, imagino, hipòtesis, no?, que veu plantejar, partia de què es tradueix, què no, i per què, no?, possiblement.
1: Sí, nosaltres el que hem fet ha estat analitzar un grup de programes de traducció finançats pels governs, governs que poden ser regionals, com el català, però també governs nacionals, com a Espanya, l'Argentina, a Colòmbia, a Mèxic i altres països de l'Amèrica Llatina. I el que hem fet ha estat mirar quina mena d'autors i quina mena d'obres es financien des de l'inici d'aquests programes, que tenen periodicitats diferents. I el que també hem volgut mirar és com els canvis de govern poden influir en la traducció de determinats autors, en la traducció d'altres escriptors o en l'absència d'aquestes traduccions. I això veiem com d'alguna manera estan promovent una marca de país, com s'està exercint una mena de diplomàcia cultural, el que en anglès diem el soft power, no? El poder tou, per promoure la imatge del país de cadascú.
0: Segur que hi ha algun oient que està pensant, clar, mira, això passa també una mica, doncs, amb les xarxes socials, no? Es deia, no?, si es controlava ara, doncs, Twitter o X, diguem-li com es vagi canviant de nom, si ara també, doncs, Facebook canvia també la seva política de què està i què no està la plataforma, doncs, clar, aquí també hi ha altres maneres d'exercir algo que, que

0: podria anar molt més enllà de la censura de temes, no? Sinó de què potenciem i què oblidem, no? El que seria una agenda setting també des del punt de vista de la cultura, del coneixement i, per tant, també de la història de pobles, de persones i de tantes i tantes històries que poden quedar silenciades, no? Si no?
1: Sí, nosaltres el que hem estat veient ara, per exemple, és com els governs o els països on les democràcies són més estables, les seves polítiques de traducció o les polítiques culturals en general
0: sí.
1: continuen sent una prioritat i malgrat hi hagi canvis de govern, el finançament que es dedica a la cultura és estable. I en canvi, en aquells països on les democràcies són més inestables o, no, o la situació econòmica també no és diguéssim, tan estable en el temps, doncs passa al contrari. No? Per exemple, a l'Argentina, en el programa que s'anomena el programa SUR, i aquesta és una recerca que he fet amb les meves companyes Laura Fòlica i Lucía Campanella, hem vist que des que Milei va pujar al poder, el finançament que es dedicava a la promoció de la literatura argentina al món és només ara representa el 10% del finançament que hi havia en períodes anteriors, no? En governs anteriors. Per tant, en aquest sentit, hi ha una disminució claríssima. I al revés, quan ho hem estudiat en altres països com Suècia o Corea, el que veiem és que els governs suec o coreà en aquest sentit es mantenen estables en el temps malgrat els canvis de govern i al revés, el cas de Corea és molt clar perquè el que exemplifica és com el seu govern ha fet una campanya molt explícita de promoció a l'estranger que passa per la literatura i aquest any tenim, no, com a premi Nobel la Han Kang, l'escriptora, autora de La Vegetariana i també doncs, el K-pop, no, pel que fa a la música o Parasite, que el 2020 va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula. Per tant, són al final indicis que ens mostren fins a quin punt la cultura és prioritària per al govern, malgrat els canvis no, de partit, esquerres, dretes i ideologies que puguin haver-hi.
0: Això que explica també la Diana és una qüestió que aquí al programa plantegem molts cops, no? Quan fem una mica els debats i plantegem, hi ha certes coses que haurien de ser transversals, que haurien de ser que poden haver matisos però no discrepàncies des del punt de vista de defensar la cultura, de donar eines, de donar possibilitats i de fer que el nostre coneixement doncs, arribi al món igual que volem que arribi el de més enllà. I clar, aquesta inestabilitat, aquest canvi tan determinat quan en determinats països doncs, canvia el signe polític, clar, també imagino que dificulta molt que certes realitats puguin arribar al món, no?
1: Sí, el que passa és que també hem de pensar que, diguéssim, aquest és un moviment en doble circulació, no? O sigui, d'una banda són els països que financien aquestes traduccions per promoure les seves literatures nacionals a l'exterior i d'altra banda són els editors, diguéssim, en el mercat editorial internacional els que estan interessats en una determinada literatura per motius X. Per exemple, en el cas d'Ucraïna, des de la guerra hi ha un increment claríssim de la traducció i de l'interès per publicar literatura ucraïnesa i perquè el lector internacional doncs, pugui conèixer molt més la literatura i la cultura d'aquest poble doncs, que per alguns lectors fins no fa tant havia quedat com invisibilitzada. I el mateix passa, però al revés, en el cas rus. No? Hem vist que la traducció d'autors clàssics, no? Tolstoi, Dostoyevsky, es manté, però en canvi hi ha menys interès per la traducció d'autors contemporanis i aquests autors contemporanis que són traduïts, sobretot, tendeixen a ser dones, no? En aquest cas. Aleshores, és això, no? Que hi ha aquest doble moviment de què és el que tu fas per promoure la teva cultura a l'exterior i quina és la percepció que l'exterior té de tu mateix segons, no? Doncs, moviments socials, situacions polítiques, etc., no? Que puguin incidir en aquesta percepció, no?
0: Clar,
1: aquest imaginari col·lectiu, diguéssim.
0: Perquè en l'estudi també parleu molt d'això, no? De com es crea aquesta eina per crear una marca de país, no? És a dir, igual com ha passat, per exemple, doncs en el món del cinema, no? Pot haver passat que quan s'ajunten dos, tres autors, no, d'una generació, per exemple, en un país i potencien molt el cinema, doncs pot semblar que només es fa aquell tipus de cinema, no? A vegades que és el que arriba a tot el món i desconeixem doncs la resta de creadores i creadors perquè els hi costa molt més, perquè una cosa és el mercat privat, les distribuïdores privades, igual que les grans editorials, i l'altre és el que potenciem, no? amb diner més o menys públic per aconseguir que arribi. I aquesta idea de marca de país imagino que és un factor clau, no? En això que heu investigat.
1: Sí, és un factor fonamental, però després també cal afegir que tots els moviments socials que s'estan donant al món, no? Per exemple, doncs, òbviament des del Me Too o tota la qüestió que té a veure amb el canvi climàtic, doncs són moviments que empenyen o que generen consciència per tal que els governs, no? Perquè en aquest cas, repeteixo que nosaltres ens hem centrat en les traduccions finançades pels governs,
0: sí.
1: Doncs també estan promovent, no? Per exemple, en el cas de, si analitzem des de la perspectiva de la diversitat de gènere, també hem vist que en els últims anys hi ha un increment molt significatiu de dones escriptores traduïdes, però també de dones traductores. Per tant, cada vegada més hi ha una ràtio més alta, no? del que abans es finançava i sobretot eren homes, doncs que ara ja això s'està igualant, no? I com l'exemple que posava abans de Suècia, doncs la ràtio entre homes escriptors i dones escriptores ha estat igual des del seu inici, una mica pel que deia, no? Que és una democràcia, diguéssim, més estable i amb una conscienciació més gran respecte a aquests temes. En el cas d'altres països, això ha anat en increment, no? Per exemple, en el cas de l'Argentina, que es matava abans,
0: sí.
1: Continuen traduint-se autors clàssics com Borges, però en canvi ara hi ha una tendència a l'alça de traduir escriptores contemporànies que estan escrivint avui dia, no? Com la Samantha Schweblin o la Mariana Enríquez o l'Ariana Harwich, no? I això passa també en Corea de manera molt clara, no? Les dades que tenim mostren que hi ha un nombre molt, molt important d'escriptores coreanes traduïdes.
0: I aquí és on clar, també és el que dèiem, no? de les temàtiques. Les temàtiques també tenen molt a veure en la diversitat cultural i en reflexar aquestes diferents realitats, no? que és important, però on imagino que també l'efecte de que vivim en una societat tan hiperconnectada, no? pel món de les xarxes socials, també pot intentar, doncs, diguem-ne, quan hi ha una dificultat perquè d'aquests programes doncs financin segons quines traduccions, doncs que el boca orella, no? Pugui fer arribar o pressionar, no? Fins i tot en segons quins jocs per aconseguir que s'inclueixin, no? M'imagino.
1: Sí, òbviament, clar, al final això depèn, diguéssim, de l'editor estranger que decideix fer una aposta i publicar determinats autors, i també és veritat que hi ha una part que no hem d'obviar, que és el rèdit econòmic. O sigui, igual que abans, no, comentava, doncs, que hi ha un interès més gran per la literatura ucraïnesa, no cal oblidar tampoc que aquests editors també han vist que és un nínxol i que hi ha un rèdit econòmic al darrere perquè hi ha un interès més gran, més enllà de la solidaritat o d'altres qüestions que puguem, doncs, no, doncs, que ajuden a intentar explicar per què està passant això. Però sí, òbviament, o sigui, hi ha altres factors, o per exemple, quina mena de cànon, si és que podem parlar de cànon, que sempre és un terme una mica controvertit, quina mena de cànon estàs tu promovent de la teva pròpia literatura, no? Això en el cas català, el 2007, quan no, la literatura catalana va ser convidada a Frankfurt, també ho vam veure, no? Quina mena d'autors s'estaven promovent a l'estranger, no? Per exemple, Jaume Cabré, que va ser un autor molt, molt traduït en aquell moment, no? I que va ser traduït abans a altres llengües que el castellà, per exemple, en editorials de Madrid.
0: Aquesta recerca, aquesta investigació que heu anat fent, la seguireu treballant? És a dir, esteu mirant en d'altres direccions? Perquè m'imagino que, clar, cal que hi hagi una continuïtat en això, no? Per anar observant.
1: Sí, doncs ara nosaltres hem començat treballant els programes de traducció de l'Amèrica Llatina perquè eren les dades que ens eren més accessibles. Cal dir que no tots els països tenen programes de traducció i tornem un altre cop al mateix que comentava abans.
0: Sí.
1: Els països que tenen de vegades menys estabilitat política, no? O menys pressupost, doncs òbviament releguen la cultura a un segon pla. Però després també hem treballat alguns altres casos de l'Europa del Nord i el cas de Corea, per exemple, i el que m'agradaria és explorar altres casos més allunyats del nostre context, com el cas de la Índia, per exemple, en llengua tàmil, no? Que és la llengua parlada al sud de la Índia.
0: Que bo.
1: També hi ha programes de traducció per afavorir la diversitat lingüística, que, com sabeu, doncs, a la Índia es parlen moltes llengües.
0: Molts.
1: I el mateix en el cas de Sud-àfrica, per

0: l'afrikàner, que és la llengua parlada, és una llengua semblant al neerlandès,
1: Que
0: doncs que
1: bo.
0: es parla a l'Àfrica del Sud, i també hi ha algun programa a través del Pen Club per promoure aquestes traduccions. Aleshores, m'agradaria arribar a altres llocs on també es poden afavorir, no?, doncs aquesta projecció de les literatures a nivell internacional.
1: Doncs animem a la Diana Roig, professora d'investigació d'ICREA i que de la UOC, que ha anat fent aquest ajuntament amb les companyes que ens anava esmentant en l'entrevista, perquè això és mantenir viva la cultura i això és permetre'ns que els lectors puguem seguir aprenent i mantinguem viva totes aquestes tradicions i aquesta cultura. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Vinga, adéu, adéu.

El silenci de la selva del Vietnam no és mai absolut. Sempre hi ha un insecte que s'hi cola, una fulla que cau, un ocell que fa veure que no t'ha vist però que t'està vigilant. En aquest paisatge dens, verd fins a l'excés, hi va haver durant dècades una vida humana que no constava en cap registre, que no sortia a cap mapa i que no tenia cap interès per saber què passava al món. No perquè no li importés, sinó perquè, literalment, no en sabia res. Es deia Ho Bang Lang i durant 41 anys va viure en un arbre per escapar de la guerra.

La història comença l'any 1972, en plena guerra del Vietnam. Un conflicte llarg, devastador, amb bombardejos constants i una població civil atrapada entre exèrcits, ideologies i decisions preses a milers de quilòmetres. En una zona rural de la província de Quang Ngai, un atac aeri nord-americà va matar diversos membres d'una família. Entre els supervivents hi havia Ho Van Than i el seu fill petit, Ho Van Lang, que aleshores tenia uns 2 anys. Aquell bombardeig va ser el punt de ruptura. No només va destruir una casa, sinó també qualsevol confiança possible en el món exterior. Ho Van Than, convençut que si es quedaven, moririen, va prendre una decisió radical: fugir selva endins i no tornar mai més. No va ser una fugida provisional ni una retirada estratègica. Va ser un tall net amb la societat. Pare i fill van caminar durant dies, potser setmanes, fins trobar un lloc prou remot perquè ningú no els busqués. Allà, Ho Van Than va construir una casa en un arbre. No una cabana improvisada per passar-hi una nit, sinó una estructura elevada, feta amb fusta, branques i tot el que la selva els podia oferir. Aquell arbre es va convertir en un refugi, un sostre, una frontera i un món. Ho Van Lang va créixer allà dalt. La seva infantesa no va tenir escola, ni amics, ni llenguatge tal com l'entenem. El seu pare li va ensenyar a caçar petits animals, a recollir fruita, a reconèixer plantes comestibles i a evitar les que podien matar-te sense demanar permís. L'electricitat, evidentment, no existia. El foc sí, però com una cosa viva que cal respectar. Les eines eren rudimentàries, ganivets fets amb restes de metall trobades anys enrere, arcs, fletxes fetes per ells mateixos, recipients de bambú,

Ruben Lang portava peces fetes amb escorça d'arbre, no perquè volgués imitar Tarzan, sinó perquè no hi havia cap altra opció. Amb el pas dels anys, aquelles fibres vegetals es convertien en l'equivalent a una segona pell. La comoditat en aquell context tenia una definició molt diferent. Durant dècades, el pare va protegir obsessivament el fill del món exterior. Li va explicar que la guerra continuava, que els avions encara mataven, que qualsevol contacte amb altres humans significava perill. Hovan Lang va créixer amb aquesta idea tan clara com qualsevol nen creix sabent que el foc crema. No era una metàfora, els avions eren monstres invisibles, però reals, que calia evitar a tota costa. Una de les anècdotes més reveladores és que Hovan Lang no sabia què era una dona. No és una exageració periodística, sinó una conseqüència directa de la seva vida. L'únic ésser humà que havia vist era el seu pare. Quan molts anys després va ser rescatat, el concepte mateix de dona li era completament aliè. No hi havia curiositat reprimida ni misteri, simplement no existia. La seva relació amb el temps també era diferent. No hi havia calendari, ni rellotge, ni aniversaris. Els anys no passaven, simplement s'acumulaven. El pas del temps es mesurava en collites de fruita, en temporades de pluja, en malalties superades. Quan algú li va dir que havia viscut 41 anys a la selva, no tenia cap marc mental per entendre què volia dir exactament aquell número.

Mentre ells eren a la selva, el Vietnam canviava. La guerra va acabar el 1975. El país es va reunificar, es va reconstruir lentament, va obrir-se al món. Generacions senceres van néixer i créixer sense bombardejos. Però en algun punt de la selva, Ho Van Tan i Ho Van Lang seguien vivint com si el 1972 no s'hagués acabat mai. Hi va haver intents de trobar-los. Alguns vilatans sabien que hi havia gent al bosc. De tant en tant algú veia ombres, restes de focs, trampes per animals. Però la selva és gran i la voluntat de desaparèixer quan és absoluta sol guanyar. A més, Ho Van Tan evitava qualsevol contacte. Si sentia veus, marxaven. Si veia rastres humans, canviaven de zona. El 2013, però, tot va canviar. El pare ja era gran, malalt, i cada cop li costava més moure's. Va ser llavors quan uns agricultors locals els van localitzar definitivament. No va ser una escena heroica ni dramàtica, sinó més aviat estranya. Dos homes amb roba vegetal, prims, desconfiants, mirant el món modern com si fos un decorat d'una pel·lícula de ciència-ficció. Quan els van convèncer perquè baixessin de la selva, Ho Van Lang tenia 41 anys, el seu pare prop de 80. El xoc cultural va ser immediat i profund. Una casa amb parets, un llit, un plat de menjar cuinat, el soroll constant, la presència d'altres humans... Tot era excessiu.

Una anècdota significativa és la seva reacció davant de la televisió. Veure imatges en moviment dins d'una caixa li semblava màgia. No tecnologia, no entreteniment, màgia. També li sorprenia que la gent parlés sola pel carrer, sense adonar-se que aquells petits objectes a l'orella eren telèfons mòbils. La idea de parlar amb algú que no hi és físicament era simplement incomprensible. El procés de reintegració va ser lent i difícil. Hovan Lang no tenia llenguatge social. Sabia parlar, però el seu vocabulari era limitat, funcional, pensat per sobreviure, no per conversar. No entenia les normes bàsiques de convivència ni els conceptes de propietat, diners o privacitat. Menjava amb les mans, dormia quan tenia son, caminava despullat si ningú no li ho impedia.

Era provocació, era coherència amb la seva vida anterior. El seu pare va morir poc després, el 2017. Per Hovan Lang, aquella pèrdua va ser doble, no només perdia l'únic familiar que havia tingut mai, sinó també l'únic pont que tenia amb el seu passat. A partir d'aquell moment, la seva adaptació va quedar encara més exposada. Ja no hi havia ningú que li expliqués el món segons les regles de la selva. Els mitjans el van batejar com el Tarzan de la vida real, un sobrenom fàcil, atractiu, però també enganyós. Tarzan és una fantasia romàntica, criat per animals, amb un cos perfecte i una adaptació gairebé instantània a la civilització. Hovan Lang no tenia res de tot això. No saltava de lianes, no en tenia l'humor, no buscava protagonisme. Era un home desplaçat, literalment fora del seu temps.

Amb els anys, la seva salut es va deteriorar. El seu cos, adaptat a una dieta simple i a una activitat física constant, no va reaccionar bé als canvis bruscos. Menjar processat, sedentarisme, estrès... Finalment va morir de càncer el 2021, amb 52 anys. Una mort silenciosa, lluny de la selva que havia estat casa seva durant 4 dècades. La seva història planteja preguntes incòmodes. Què vol dir rescatar algú? És sempre un acte positiu tornar una persona a una societat que no entén? Hovan Lang no havia demanat ajuda, no sabia que existia una alternativa. Per ell, la selva no era un exili, sinó el món. També posa sobre la taula el concepte dels anomenats infants ferals, persones que creixen fora de la societat humana. En molts casos, aquestes històries estan envoltades de mites i exageracions. La de Hovan Lang és diferent perquè està documentada, recent i profundament humana. No hi ha superpoders ni finals feliços evidents. Una de les imatges més potents és la seva reacció davant d'un mirall. Veure's reflectit, reconeixes com un individu separat del món, no era una experiència habitual per ell. A la selva, el cos és una eina, no una identitat. El mirall li retornava una imatge que no tenia context.

0: El seu pas pel món modern va ser breu, confús i, segons alguns testimonis, trist. Però també va ser una finestra única per entendre fins a quin punt la cultura, el llenguatge i la tecnologia configuren la nostra manera de ser humans. Owen Lang no era menys humà per haver viscut en un arbre. Era humà d'una altra manera. La guerra el va expulsar del món, però el món, quan el va recuperar, no va saber gaire bé què fer amb ell. Entre el soroll dels motors i el silenci de la selva, la seva vida va quedar suspesa en un espai que no encaixa fàcilment en cap relat còmode. Potser per això la seva història continua fascinant. No és només una curiositat extrema, sinó un recordatori brutal de com les decisions preses en contextos de violència poden tenir conseqüències que duren generacions. I també de com, de vegades, sobreviure no és el mateix que viure. En un arbre, a la selva del Vietnam, Owen Lang va aprendre tot el que necessitava per continuar respirant. El que no va poder aprendre mai, del tot, és què vol dir formar part d'un món que, quan finalment el va trobar, ja li era completament estrany.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que ho passarem bé. És temps de tertúlia, temps de disbauxa, sobretot amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos allá, venga!
1: Bon any!
0: Aplausos! Aplausos! Aplausos-se ustedes! Clar que sí, home.
2: A quin any estem, ja?
0: Bueno, imagina't, 2026, eh? Sembla que va ser la setmana passada, que era 2025. Bueno, quasi. Si no fa ni 15 dies, bueno, sí.
3: Era el 2000.
0: Que era el 2000. Sí, sí, sí.
3: Era Sydney. Sydney 2000.
0: Sou conscients que estem més a prop de 2050 que de Sydney 2000? Clar.
3: Ostres.
0: Clar, vist així,
2: Jo em vaig quedar a 2001 Odissea en l'espacio, sí. I ja està.
0: En l'efecto 2000, eh? Ja. Tu et vas quedar a l'efecto 2000. Perquè és que el temps passa...
2: En efecto.
3: Però esto què és? El efecto mariposo, el efecto dominó? Què efecto és?
0: Són los efectos, sí. Tots són efectos. Són efectos sonoros, com els aplaudiments. Els aplaudiments són efectos sonoros.
3: Ah, sí.
0: I són efectos i defectos, no? De que diuen això, que a mesura et vas fent gran... Doncs el temps passa més de pressa. Bueno, una cosa és que passi més de pressa i a mi aquestes festes m'han passat a 2X o a 2,5X, perquè de cop i volta doncs és que ja s'ha acabat. És que, mare meva, com passa...
2: Jo fa més de 50 anys que el temps em passa molt ràpid.
0: Sí, pràcticament des del minut 1, eh? Va haver un Big Bang, no? Sí. I el tiempo, l'universo s'expande, no? Que diuen, bueno, l'universo i la cintura a vegades, o la panxa, que això...
2: Últimament
0: m'estic
2: expandint.
0: T'estàs expandint.
3: Expansió.
0: És l'any de l'expansió. És l'any de l'expansió, sí. No, és que clar, si no vigiles, uno s'expande més a lo ancho que a lo alto, com diuen.
2: Sí, tinc un forat negre a l'estómac, sí. que ho engull tot.
0: Lo atrae todo. Nada sale de lo que es. Nada escapa de su...
2: Tot cap a dins.
0: Bueno.
3: Aquest estudi de que baixes un centímetre d'alçada perquè t'encongeixes,
0: sí, senyor,
3: i et puixen 10 quilos per compensar.
0: Exactament. És la ley del péndulo, no? La ley de la compensació.
2: De fet, perds un centímetre perquè peses 10 quilos més.
0: Sí,
2: això
0: sí,
2: baixa.
0: Això baixa. O sigui, el centre de gravetat, clar, el centre de gravetat baixa, sí, sí, et que estàs més a prop i tot es queda ja com... A costa més d'aixecar-te, eh?
2: Bueno, l'efecte de gravetat de la Terra et va traient cada vegada més cap allà, cap a baix, ja, cap a baix.
0: I tant, l'efecte de la gravetat, de la gravetat de la situació, perquè és una situació greu, És una situació de...
3: Que tinguen algo de gravetat.
0: Algo de gravedad, sí, sí. Bueno, escolteu una cosa. Ha passat un altre any, unes altres festes, i sempre, no sé si heu tingut també aquesta sensació de dir, ai, aquest any, l'any que ve ho prepararem amb més temps, perquè ens ha faltat temps per preparar no sé què, pel que volíem fer, el Christmas, que se'ns va oblidar de fer, els platets, el detallet que volíem fer pel no sé què, l'amigo invisible, la cena de Navidad. Escolta, jo dic, basant-nos amb l'experiència prèvia d'aquests últims, pues això, no? Depèn de cada oient, no? Els que tingui 30, 40, 50, 60, 70... A partir de l'experiència prèvia, el meu consell seria, a veure com ho veieu, i si ja anéssim planificant tot el que hem de fer aquest any amb temps, saps? Vull dir, si ja sabem què passarà, si Déu vol, i si hi arribem, però si ja sabem què passarà, per què no comencem ja a buscar data per... el sopar d'empresa, repartir els càrrecs o què porta cadascú per Nadal, de què et disfressaràs per Carnestoltes. O sigui, planifiquem-ho, no ho deixem un altre cop per l'últim moment, com els últims 50, 60, 70 anys.
2: Sí, però és que ara la principal preocupació quan passa Nadal, ara mateix...
0: És la cuesta.
2: Ara mateix la meva preocupació... No, és trobar lloc per fer una calçotada.
0: Això també. Ah, clar. O sigui, ja anem tard. Vols dir que ja
2: sí,
0: anem tard.
2: Sí, vull dir, ara.

0: Uf, ara ja reserva el lloc, a veure si en trobes.
1: Jo he començat a veure ja fotografies, de gent calçotant-se. No amb calçotets, o sigui, gent ja amb el pitet i menjant...

0: la tele, además. Ho foto del culo. Yo estoy como de mirar y a mí... Estas coses de reenviar i coses, a mi no, a mi l'autèntico,
1: sí.
0: I a mi m'agrada preparar a última hora, perquè te da subidón, perquè
1: vale.
0: Que no llego, oh, subidón, estoy nervioso, puedo dormir, dando de vueltas, este subidón, buf, este subidón, si ja ho tens preparat, ja no te da.
1: Clar, ja t'entenc, eh? T'entenc, eh? Entenc. El que passa és que potser és deixar alguna cosa suelta, algun cabo suelto, eh? I patir per aquest cabo suelto, que almenys t'assegures que hi ha una bona part del problema...
0: Que me da
1: palo, diu. És que, clar... Ai, crec que l'hem perdut.
2: Aquí s'ha anat a fer ja les compres l'any que ve.
1: Sí, sí, efectivament. Efectivament. Ara, ja el tenim, que l'havíem perdut. Sí, que li daves el botó de... Escolta'm una cosa...
2: El de pànico, el botó de pànico.
1: Té lògica això que diu el Sergi, eh? De que...
0: Preparar-lo. Por eso me da el paro, porque
1: no he parado. No farà quieto. Tu, Marc, té lògica això que diu el Sergi, no? De dir, és que ja, en el fons ens agrada allò de deixar-ho per l'últim moment, perquè això ho hem fet ja des de l'època de l'escola, no? És a dir, allò d'estudiar el dia abans, no? Com si diguéssim.
2: O el mateix dia,
1: sí. Pel matí.
0: Copia los deberes.
1: Clar, el problema és que si ja t'has passat doncs, tota la infantesa deixant tot per l'últim moment, doncs clar. També et dic que jo recordo de l'època estudiantil que quan tu mateix et trobaves en la situació d'haver d'anar estudiant el dia abans del que tocava l'examen, jo també deia, dic, però a veure, si és que cada dia em posen un examen d'una cosa diferent, vull dir, per molt que vagis preveent, al final cada dia has de fer del que toca el dia següent, per tant una mica ja hi anaven en aquella direcció, no? És a dir que sembla que tenim una societat que és una mica així de fer les coses a l'últim moment, no? Com ho veieu?
2: Com uns grans improvisadors.
1: Improvisadors. Som. Bueno, no tothom improvisa igual, eh? Però bueno, sí, hi ha gent que improvisa millor, sí.
0: No tothom. Los ricos tenen allà una habitació que ja li han posat les estovalles, li han posat les copes i la tanquen en clau ja per l'any vinent. Pels convidats.
1: Ben vist. És a dir, tenen el salón ja de eventos, eh? Que clar, ja...
0: Tenen la habitació, està cerrada com... No se puede abrir, senyor.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: No se puede abrir hasta Navidad.
1: Mentre que les cases dels altres, que són més aviat petites les que tenim, són una mica com la multipista, no? El poliesportiu, que avui és futbol sala, demà és vòlei, eh?
0: Han portat els Reis, una porteria plegable, madre mía, no sé d'on meter-me.
1: Que a mi sempre m'agraden molt d'aquests poliesportius, que si mires al terra, allò de quina és la línia de fora, perquè n'hi han tantes pintades de tants esdeveniments diferents que al final dius, però com no es lien amb quina és la línia que ja no poden trepitjar? Perquè és que jo, clar...
0: Això el Marc ho sap.
1: Això el Marc, el sí? Marc gestiona aquestes coses. Com es fa? Es pinta a sobre? Com es fa?
2: D'entrada, pintes de diferents... Intentes pintar-ho de diferents colors.
1: Val.
2: Però a part de pintar-ho de diferents colors, després ja... Vull dir, és un cachondeo.
1: Escolta,
2: aquí cadascú que trepitgi la línia que vulgui.
1: Se m'està acudint,
0: eh? Hola, què tal? Soy de una empresa que, mire, ponemos LEDs en las líneas y así activa el botón.
1: Tu anava a dir... Tu anava a dir, hem pensat el mateix. Estem innovant.
0: Som empresaris.
1: És que ho estava veient.
2: La primera cosa seriosa en tots aquests anys.
1: No, és molt fort, perquè ho estava pensant i dic, deixa'm avisar abans que algú ens copiarà la idea. Però clar, si tu tens tot el terra de LEDs...
0: El que estic pensant ara també ho penses, però no ho dic per antena.
1: Vale, d'acord, seguiu, aneu fent. Diu que mentre ho anigués registrant. Doncs tu imagina tot el terra de LEDs, eh? I s'il·luminen les línies de campo de l'esport en si que estàs fent. Això té possibilitats.
2: I tant, sí. Bueno, sobretot si jugues al vespre a la nit, si jugues al matí, bueno, ja és difícil, però bueno.
1: Sí, bueno, durant el dia, esclar, durant el dia...
0: Pues láser,
1: sí. Sí. I si passes la línia t'electrocutes, una mica com el que s'ha fet sempre amb el bestiar, saps? De ficar la línia electrocutada.

0: dada, bueno, podria ser. Llavors, escolta, no, està molt bé aquesta idea, eh? Seria, bueno, una barreja entre los juegos del hambre i...
1: A patentar-la quan acabem, ja pots córrer a patentar-la.
0: Sí, aneu patentant, eh? Fes el favor d'anar patentant.
1: Sí, el ser... com la cançó, tan patentant...
0: Sí, que són verdes, tan vés patentant...
1: Les línies són verdes, sí.
0: Sí, exacte, aquí les línies són verdes, vés patentant, que si no t'ho trauran, eh? Ja la tenim. Sí, sí, no, escolta, està molt bé.
1: La publicitat.
0: Sí, sí, sí. No, no, està fantàstic, tenim un himne i tot. Escolta, té lògic això que dèieu de que és a dir, això és com el conte dels tres porquets, no? És a dir, el que havia sigut previsor, el que ja havia preparat, doncs, la casa més ferma per tot això, no? I clar, li costa més temps i més preocupacions, però és sempre difícil de trobar aquest equilibri, no? Entre planificar-ho tot, que sí que és això que deia el Sergi, que al final ja, bueno, ja no té emoció, no? I el deixar-ho tot per l'últim moment, perquè al final, home, sí que et dona un subidon, però pateixes una mica, perquè com et falla alguna cosa ja no tens temps de solucionar-ho. És a dir que... Es relativitza, sí. Eh? El Sergi aboga per relativitzar. Tot és relativo.
1: És un fan de la teoria de la relativitat.
0: Sí, sí, sí.
1: Home, mira, pregunta-li al Marc. 50 anys volant, com per no ser relatiu.
0: Sí, sí. Estava l'Einstein i els tribuneros, eh? Com a grans defensors de la relativitat. Que tot és relatiu, sí, sí.
1: Jo només sóc previsor en una cosa.
0: A veure.
1: Amb escriure les postals de Nadal i enviar-les, perquè si no començo ara no arriben.
0: Això és el que et anava a dir, o sigui, ja començar a anar preparant-les del proper any. Perquè, clar, entre que et falta...
1: Enviar WhatsApps, mails, jo què sé, TikToks, Instagram, el que sigui, per Nadal. No, jo sóc previsor, envio la postal de Nadal.
0: La postal de Nadal s'ha d'enviar física, tu.
1: La Nadal, l'envio física. La tires i què?
0: No,
1: I la trepitja a la carrossa i què?
0: Mare no, mea. Jo les guardo totes, les d'això. Però escolta'm una cosa.
1: Tia, amigo, ara n'he rebut una que és del 2024.
0: Sí, et anava a dir, eh? Perquè una mica és per financiar correus, també, eh? Sí, que així...
1: Sí, no compreu, per... Això s'ha de començar ja.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Fes previsor, vols comprar els tovallons i poner 2025.
0: Està molt bé. Bueno, que és allò de que, en tot cas, després amb un rotulador gran, no? O amb Tipex, doncs vas canviant una mica els anys. Això és com les espelmes, que s'han d'aprofitar, eh?
2: Un moment. Jo el que vull preveure sempre són el raïm, sisplau.
0: Això, senyor. Sí.
2: Però quan arriba, estan arrugats, ja estan com...
0: Són passes. No, són passes, ja. Són panses. Sí. Si et panses d'això, doncs ja d'això. Bueno, doncs mira, menys difícil.
2: No té panses de prever el raïm, que se pansa.
0: Se pansa, sí, sí. No. I aquí se les pansa totes, en aquest cas, perquè tu imagina't això, no?, que dius, mira, és que no cal que ni que li treguis els pinyols, perquè a un any després el pinyol ja ho ha fet un arbre, o ha fet una vid, o ja.
1: Bueno, ja tens una plantació de raïm, gairebé.
0: Sí,
1: no?
0: Per això t'ho dic, pots fer una vinya, eh? Vull dir, escolta, quantes, quants vins no han començat així, amb unes d'això que, un cap d'any que no vas acabar d'això, vas escopir els pinyols, allò, puf, al balcó, a la terrassa, una planta, i t'ha sortit aquí un... Bueno, una denominació d'origen, sí, un cep. Sí,
2: jo he previsto... que l'any que viene me'n vaig a veure la cabalgata a algun lloc que sigui els transports ecològics, perquè jo passo de tragar-me tot el tractor ahí, el humo, de quan passa la carroza, madre mía, me muero, digo, ¿estoy en trance o dónde estoy?
0: Sí.
1: No deixen portar ni cavalls ni carrosses amb rucs ni amb res,
0: no.
1: Perquè diuen que també els maltracten.
0: Els maltracten, no.
1: És que hem arribat a un punt que ja això ja no és ridícul. Vull dir, a veure, els carros abans i la gent que anava i llaurava el camp amb animals, aquell era aquest maltractament, no, allò era...
0: Sí, sí, al contrari, vull dir, es feien...
2: I no els cuidaven.
0: Els cuidaven, sí, sí, els cuidaven i feien família, vull dir, els feien criar, feien tenir... Sí. Vull dir,
2: com
0: sí,
2: a molt,
0: sí. Sí, sí. Però escolta'm una cosa,

0: És que al final...
1: Que netejaven la caca.
0: Sí, exacte. Hi havia molta gent que es guanyava la vida, doncs això, netejant, recollint el dièsel que anava deixant anar els cavalls. Però clar, sí que és cert que al final... I que no se m'enfadi ningú, però vull dir que està, jo entenc molt bé el que diuen els de... Exacte. Els defensors dels animals els entenc perfectament, però vull dir que clar, al final... Si no podem fer servir això, cavalls perquè d'allò, els tractors perquè contaminen, bueno, doncs al final feu-ho caminant. Bueno, i això no és explotació humana també ja, d'haver de fer-nos caminar tots amb el d'això? Vull dir que sempre hi haurà aquest punt de dir, home, es podria fer més d'això, i al final, saps què passa amb totes aquestes coses? Que al final sempre hi ha algú que diu, doncs no ho fem aquest any, saps? I al final es perden les tradicions perquè, clar, no, d'allò, a veure, n'hi ha algunes de molt bèsties que s'havien d'anar traient de tradicions, això és veritat, perquè òbviament hi havia un maltractament als animals, però a vegades allò que diu, anem d'un extrem a un altre.
2: Estem parlant d'un dia a l'any, no és cada dia.
0: Exactament.
1: Ja, jo només el que no vull és passar-me el fum.
0: Això sí, això sí. El Sergi, els cavalls és igual. El que no vol és que vagi tot això tirat per uns tractors que el contaminen.
1: Me'n vaig a Barcelona a veure la cavalcada.
0: Sí, molt bé. Vinga.
2: Que facin la cavalcada als Reis amb Tesles, no? Que
0: amb
2: són
0: Tesles.
2: Més ecològics.
0: Sí.
1: Tenim curiositat per saber com haurà sigut el poble del Marc.
0: Veu fer a Mediona alguna cavalgata? En teníeu allà?
2: Teníem, però el que passa és que van passar de llarg, perquè aquí, com que és un poble aquí més aviat republicà,
0: No són molt monàrquics, eh?
2: No van parar, val. No sé per què.
0: Bueno, van passar de llarg, eh?
1: No estava el rei Pelé, o l'Elvis Presley, o rei Elvis,
0: sí,
1: o Michael Jackson, o sí. Michael Jackson.
2: Els Gypsy Kings,
0: exactament. No, hi ha reis...
1: Poden fer carrosses, però d'altres reis.
0: Sí, home... Si t'agraden molt a l'Elvis, una mica carrossa ja ets, no? Vull dir, que no som... A mi m'agrada l'Elvis, però vull dir, ja denotes tenir una mica d'edat.
1: És el rei?
0: Sí, exacte. Bueno, més que el rei és el pare de mitja Espanya, vull dir, això ho sabem, que va tenir una època, sí, no? Prolífera, no?
2: La família Iglesias és la culpable del baby boom.
0: Sí senyor, exactament. És a dir, quan va haver el baby boom a Espanya va coincidir amb l'època en què el Julio Iglesias, diguem, estava més en su prime, que diuen ara, eh? I va anar, doncs, repartint, va anar fent concerts, per tot... quan feia gira, doncs, la natalitat, els 9 mesos de la gira, doncs, anava coincidint, no? O sigui, hi havia un augment de població...
1: Arribava a casa i mira,
0: sí.
1: Estaven emocionats.
0: No, emocionat estava el Julio Iglesias i, home, doncs això, no?
1: Qual és el tema?
0: El tema és si hem de començar ja a preparar tots aquests esdeveniments, no? Si hem d'anar ja fent el sorteig de l'amic invisible, si hem de ja anar fent, decidint de què ens disfressarem tots, totes però aquestes
1: encara,
0: coses.
1: Encara està el tio aquí. A veure, el tio quan marxarà? Sí. Si està l'arbre.
0: Si està el tio encara, diu, pues mira, quedis. Saps què vull dir? Mira, ja es pot quedar. Quedis de cara a l'any vinent.
1: Per cada tio, com diuen los nuevos nouvinguts.
0: Los nuevos nouvinguts, són doblement benvinguts.
1: Los hijos del siglo XXI.
0: Sí, senyor.
1: El caga tio.
0: Com si es digués caga de nom, caga de nom i tio de cognom, de la família tio, està en fi, Déu-n'hi-do.
1: Sí, l'amic
2: invisible aquest any aquí ha sigut tan invisible que ni l'hem vist.
0: Val, ni amics ni... Val,
1: sí. Ostres, pensava que era el bingo musical.
0: Sí, bueno, lo del bingo musical també potser ho hem d'anar frenant, que ara tothom fa bingo... No, que està bé i és divertit.
1: Això és perquè de l'Spotify, com està quan ahí, quan patrocinando, pues sí. Tothom...
0: Escolta, que hi ha gent que va estudiant durant tot l'any pel bingo musical poder ser els més ràpids, Hi ha gent que està que s'ho pren molt a pit, ja la sé, pulsador. S'han de repartir pulsadors,
2: No soc més fan d'això que en diuen el quinto.
0: El quinto, sí.
2: Nadal, de Sant Joan, de Sant Esteve, que tots molts van al quinto.
0: Sí, sí.
2: Doncs això sí. Jo, ells van al quinto, jo vaig fent quinto.
0: Sí, tu vas fent quinto, anava a dir. Tu ets més d'anar fent quintos a cada ronda, eh? Sí. Va, que un quinto...
2: Ells van jugant al quinto i jo vaig fent quinto.
0: Vas fent quinto.

0: sí, sí, home, escolta, quinto levanta,
1: eh? Aquí una brecha que, vamos, ya pueden pasar los años como chorizos. La brecha que se está abriendo aquí,
0: sí, señor,
1: entre algunos tribuneros y el mundo previsual.
0: El mundo previsual, real, ¿eh? Sí, señor, el mundo previsual.
1: El que vea, lo que veas, ahí lo que ves.
0: Sí, sí. Bueno, en fi, això va d'aquesta manera. Bueno, doncs hem donat les dues visions, pels nostres oients. Avantatges de començar a preparar les coses, però també l'emoció de deixar-ho tot pel final té la seva gràcia. Sí, sí, sí. Bueno, escolta, que ja se'ns està acabant l'any, quasi. Escolta, la setmana que ve, més dels nostres tribuneros en marge a la verd. És que passa molt... És que ja és Nadal.
1: Ja s'acaba l'any
0: i sembla que el començàvem. En Sergi Porcel i en Marc Gelabert, els tribuneros. Exacte. Anem al bingo.

Avui ens endinsem en un clàssic de la televisió dels 90. Famílies amb els ulls com plats i un presentador que semblava el jutge d'un tribunal, però amb un somriure que amagava certa picardia. I és que avui parlem de La Màquina de la Verdad, un plató que era com una sala de confessions disfressada de joc televisiu on convidats famosos s'asseien davant d'un polígraf, aquella màquina amb cables que semblava un aparell de ciència-ficció, i responien preguntes que ningú no s'atrevia a fer en públic. Aquest programa no era només un show, era un experiment social amb un toc de voyeurisme que et feia pensar, escolta, i si jo també m'assegués allà i em preguntessin si he dit alguna mentida avui, què sortiria? Amb un humor subtil i un punt irònic, en una època on la tele encara era família, La Màquina de la Verdad va portar el morbo justet al límit, com si digués, vine a confessar-te davant de milions, però amb un

0: El programa va debutar el 13 de setembre del 1995 a Telecinco, coincidint amb l'arribada de la tardor i la necessitat de continguts que enganxessin a la nit. Va durar fins al 1996, una única temporada, amb 40 programes aproximadament emesos els dimecres a 10:45 de la nit. Creat i presentat per Julián Lago, que venia del món de la premsa i de la ràdio, era una producció d'Europroducciones, després convertit en Globomedia, amb un format adaptat del nord-americà The Moment of the Truth, però amb un estil espanyol, més directe, més descarat i amb convidats que anaven des de famosos fins a gent del carrer. El pressupost era generós per a un late night dels 90, uns entre 15 i 20 milions de pessetes per episodi, invertits en un polígraf professional importat dels Estats Units i operat per experts certificats, un plató de 1.000 metres quadrats a Madrid amb decorats que canviaven cada setmana, de vegades un saló burgès, de vegades una presó fictícia, i un equip tècnic de més de 100 persones que incloïa psicòlegs per preparar els convidats i tècnics per calibrar la màquina. Es gravava en directe, amb públic en viu, uns 300 espectadors per emissió que pagaven entrada, i el polígraf era el protagonista, cables a dits, el pit, el braç per mesurar el pols, la sudoració i la respiració, amb resultats en una pantalla gegant que mostrava veritat o mentida en vermell i verd, un efecte visual que feia que l'audiència es posés nerviosa només de veure-ho.
1: Si me había inventado algo, sí.
2: Siempre ha querido ser boxeador.
1: No, nunca he querido ser boxeador. Yo pasé una vez que estaba boxeando y no sabía ni lo que era el boxeo ni nada, me gustó y dije, mira.
2: ¿Y se arrepiente de algo que haya hecho usted en el boxeo?
1: Yo nunca me he arrepentido de nada, porque lo que he hecho, hecho está. Pero también tiene, como digo yo, todo el mundo tiene una equivocación y no pasa nada.
2: ¿Usted se ha dedicado a este deporte a cuerpo limpio?
1: Sí.
2: Hay una pregunta que se le va a hacer luego en la máquina, la verdad. Y me gustaría que me la contestara.
1: ¿Consumía? Sí, no, ¿no?
2: ¿Sí o no?
1: ¿Sí o no?
2: ¿Sí o no? No, ahora usted no. Puede, sí, no. Ahora puede usted explicarla. Después ya la máquina tiene que ser más breve.
1: Digo, sí o no, ¿cómo es?
2: ¿Usted ha consumido fármacos o sustancias prohibidas para estar en forma en el deporte?
1: La que te ha sobrado a ti, con perdón.
2: ¿Eh?
1: La que le ha sobrado a usted, ¿le ha sobrado a usted algo?
2: Jo no me dedico al deporte.
0: Les gravacions eren com un espectacle en si mateix, com un circ on els convidats eren pallassos voluntaris. Les emissions eren en directe, amb assajos previs, on els convidats passaven per una prova privada del polígraf per calibrar respostes neutrals, com el seu nom o data de naixement, i després el programa real. Julián Lago, amb el seu estil de periodista de raça, però amb un somriure que desarmava, feia les preguntes amb una barreja de seriositat i picardia. I el tècnic del polígraf, un expert com Fernández de Landa, analitzava les respostes en directe, amb un percentatge de fiabilitat del 90-95%. Una curiositat, el polígraf no era infal·lible, podia fallar per nerviosisme. Hi va haver episodis on convidats com un torero van passar preguntes sobre infidelitats perquè estaven tan tranquils que la màquina no detectava res, fent que Lago digués o ets molt innocent o ets molt mentider. Ironia, tot i que el programa prometia la veritat nua, molts convidats confessaven coses que ja eren públiques o mentien amb tanta convicció que la màquina els donava per veritat, com aquell famós que va negar haver estat amb una model i la màquina va dir veritat, tot i que tothom sabia que mentia. Pel que fa als convidats, celebritats i gent corrent, Julián Lago era el rei indiscutible. Amb la seva barba característica i un to que barrejava autoritat i complicitat, va ser el presentador perfecte. Va guanyar el TP d'Or 1995 com a millor presentador i va fer que el programa fos sinònim d'ell. Els convidats eren, evidentment, el plat fort. Famosos com Rocío Jurado, que va respondre preguntes sobre la seva vida amorosa amb una dignitat que va deixar el plató en silenci. O Carmen Sevilla, que va confessar que

0: no sabia cuinar i la màquina va dir mentida, un moment que va fer riure tota Espanya. També hi havia gent anònima, un home que va confessar haver estat infidel i la seva dona va plorar en directe, o una dona que va negar haver robat a la feina però la màquina va dir que era mentida, moments que van generar debats als bars a l'endemà. Una curiositat és que els convidats eren escollits per un equip que buscava històries amb ganxo. Famosos que volien promocionar-se i gent corrent que volia netejar el seu nom o simplement sortir a la tele. Una dona va confessar en secret familiar en directe i va haver de marxar plorant, obligant l'equip a tallar per publicitat i donar-li suport. Lago va dir, això és la veritat, i la veritat fa mal, però va generar queixes ètiques que van fer que el programa moderés el to a la segona meitat de la temporada.
1: Siéntese, por favor.
2: Casi como un ritual, el doctor Cohen va a colocar los sensores de la máquina al señor Gil. El primero sobre el tronco y a la altura del corazón va a recoger el ritmo cardíaco. El segundo sensor a la altura del diafragma detectará el tono respiratorio. El tercer sensor, un tensímetro, el doctor Cohen, a diferencia del profesor Bell, lo aplica sobre el brazo derecho, que registra, digo, un tensímetro que registra la presión arterial. Y finalmente, dos electrodos sobre los dedos para conocer el grado de sudoración de nuestro invitado. Les digo una vez más que el técnico necesita unos segundos entre pregunta y pregunta. Y también les recuerdo que algunas preguntas pueden parecer intrascendentes, pero son necesarias para el control técnico de l'examen.
0: El 1996, durant una emissió amb un convidat que va negar haver estat a la presó per tràfic de drogues, la màquina va dir que era mentida i l'home va esclatar en plors. Va haver de tallar-se l'emissió 5 minuts per calmar-lo. Lago va haver de fer un discurs sobre la veritat que allibera. Tot i l'èxit del programa, va ser el programa nocturn més vist de Telecinco amb un 28% de share mitjà, la cancel·lació va arribar al 1997 per baixa audiència relativa i pressions ètiques. Molts deien que era massa invasiu i la cadena va preferir formats més segurs, com Noche de Fiesta. Lago va marxar enfadat dient que la veritat no agrada a tothom, però que ell la deia igual. L'acollida va ser un èxit moderat però polèmic. Va debutar amb un 30% de share i va mantenir una mitjana del 25%, amb pics del 35% quan hi havia convidats com Rocío Carrasco o Jesulín de Ubrique. Va generar titulars diaris. Rocío Jurado confessa que mai havia estat infidel o el torero diu que no li agrada la seva sogra. I va ser considerat el programa més atrevit de la tele espanyola dels 90. Críticament va ser elogiat per la seva audàcia, però criticat per explotar la intimitat. Va guanyar el TP d'Or a la millor producció d'entreteniment del 96. Als 30 anys del programa, el 2025, Telecinco va fer un especial amb repeticions i debats, recordant com va marcar una generació. Molts van dir que va ser la primera vegada que van veure veritat en directe.
2: Ha adjudicado importantes cargos a amigos o familiares por tal motivo?
3: No.
2: ¿Lleva reloj de pulsera?
3: Sí.
2: Última pregunta. ¿Ha pactado usted con algún miembro del PSOE su presentación en las próximas elecciones generales?
3: No.
1: ¿Con esto concluye la prueba?
2: ¿Podemos saber el resultado de las preguntas esenciales? A la vista

0: I have to check them with the result of the chart.
1: Tengo que contrastarlas con los resultados de la prueba realizada esta mañana.
0: Yes, I think I have the results of the test.
1: Creo que ya tengo los resultados de la prueba.
0: I'm ready to answer you.
2: La primera pregunta importante era: ¿sabe usted si se paga a los jugadores de fútbol en España con dinero negro?
0: To this question, the answer, yes.
1: Ha respondido que sí.
0: And the result is that he's telling the truth.
1: El resultado es que está diciendo la verdad.
2: ¿Es cierto que cuando los depositarios de la financiera Aval Renta le reclamaban los fondos financieros, les decía que se tiraran por la ventana?
0: To this question, the answer is no.
1: Él ha respondido que no a esta pregunta.
0: And according to the results of the machine,
1: y de acuerdo con los resultados de la máquina, no ha dicho la verdad, es decir, que sí les dijo que podían tirarse por la ventana.
2: Está en el gráfico.
1: Esto es lo que indica la máquina claramente.
2: La otra pregunta esencial.
3: La máquina de la verdad va ser pionera. Va obrir la porta als programes de confessions i realitat extrema, influint en formats com Gran Hermano o Supervivientes. Va ser el primer a portar el polígraf a la tele espanyola i va popularitzar la idea de dir la veritat o perdre. Va tractar temes com infidelitats, secrets familiars o drogues, amb un to que avui seria impossible per qüestions ètiques, però llavors era entreteniment. Una influència irònica avui seria cancel·lat per vulnerar la privacitat, però llavors va fer que la gent es preguntés què passaria si m'hi assegués jo. En resum, va ser més que un show, va ser un mirall de l'Espanya que volia saber-ho tot, amb anècdotes com les llàgrimes d'una convidada o el petó després d'una mentida que encara, doncs, ens fan treure un somriure. Va marcar els 90 amb el seu morbo controlat, tot i la cancel·lació que el va fer mític. I és que si poséssim el polígraf davant d'un polígraf, què passaria? Mentiria? Potser tampoc no diria tota la veritat?

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: L'altre dia veia totalment sorprès i gratificat, i feliç de veure que és així, que hi ha llibres que passen pel programa, que ens els presenten, i que segueixen venent i que segueixen agradant. I un d'ells em va cridar l'atenció, que ja anava ben bé per més de 13 edicions. Més de 35.000 exemplars. És El espejo del cerebro, que, dit així, Neurociencia y Meditación, escrit per Nazaret Castellanos. I com que va passar pel programa, em va venir molt de gust tornar-la a escoltar, i escoltant-la vaig dir, escolta, això són coses que hem de recordar, així que escoltem aquest El espejo del cerebro.

0: Molts cops comentem que hi ha, que totes les edats doncs hem d'activar-nos, hem de fer una mica d'esport, hem de tenir el cos preparat, i molts cops també parlem, i ho fem quan ho fem una mica el curri, per exemple, de com doncs una cosa porta a l'altra, també tenim la sang es mou més, el cervell treballa millor, i és que el cervell és un dels elements, no perquè jo sigui un cervelló, però vull dir que és un dels elements que més ens interessa, vull dir que el Morales pot dir que tira cap a casa, no, a veure, vull dir, creiem que és important, i hoy por eso queríamos hablar de un libro que analiza bien, que trata bien esto tan conocido por todos y a la vez tan desconocido como es el cerebro. Y es que hablamos del libro El espejo del cerebro, de Nazaret Castellanos. Nazaret, bienvenida, buenas noches.
1: Hola, muchas gracias, buenas noches.
0: Lo conocemos todos sabemos qué es el cerebro, pero ¿cómo funciona? Sigue siendo un gran desconocido, ¿no?
1: Pues sí, como dices, sabemos mucho, hemos adelantado muchísimo,

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs així d'animats acabem aquest repàs que ens ha fet en Víctor Ruiz Novel, el nostre escriptor de capçalera, sobre històries que ens parlen de dictadors, de dictadures, qui les pateix i que des de trencant el silenci aconsegueix escriure sobre elles. Víctor, un plaer sempre escoltar-te i fins ben aviat.
1: Igualment, fins la propera.

0: Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
1: Els diners, ai, els diners. Mouen el món, diuen. Transformen, ens canvien. A tu t'han canviat la teva manera de ser realment els diners, Ferran?
2: A mi, bueno, crec que és una pregunta que no puc contestar. Si tingués més dels que tinc, potser em canviaria. Jo crec que no. Jo crec que no em canviaríem, però mai se sap.
1: Bé, avui us oferim una secció per tothom, diguéssim. Per qui té diners i per qui en té menys. Parlarem d'economia i finances. Estrenem una secció d'educació financera. Seguim presentant continguts de la brúixola d'estiu d'enguany, i ara els portem una de molt cultural, que s'explica millor entenent aquest espai com un escenari de micròfon obert. Sobre d'aquest escenari pujarem artistes de diferents disciplines, i amb ells parlarem de les dificultats de començar a treballar en el seu àmbit, de l'estat de salut del sector.
0: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

I totes les setmanes, a Nits de Ràdio, ja sabeu, ens agrada poder anar doncs passant per diferents... A mi m'agrada dir que és com si anéssim passant al llarg de tota la setmana per diferents sales, no? Com si això fos un...

0: un gran edifici, un edifici quasi senyorial, però també modern, perquè ens agrada anar combinant tots els estils i anar passant per diferents habitacions on tenim la gent que apreciem i que ens explica coses molt interessants, i entre ells el món del coaching amb en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Moltes gràcies per la presentació, eh? Molt agent i molt acertada, eh?
0: Que sí, és com si...
1: I molt creativa, eh?
0: Com si anéssim passant i aquí ens rebeu i ens expliqueu coses i tots els oients, doncs, estem agraïts, perquè jo em considero també oient d'aquestes meravelles. Avui, a més, volia fer aquest reconeixement a la tasca que fa, perquè precisament en Jordi ens vol parlar d'això, del reconeixement com a un valor afegit.
1: Sí, mira, el reconeixement, però me centraria també molt en l'autoreconeixement.
0: Fantàstic.
1: És molt important perquè és afrontar una realitat. Però, cuidado, aquí tenim dos vies emocionals en l'autoreconeixement. Una seria una situació negativa que no esperava, que això serveix de reflexió, i una situació positiva que no esperaves, que serveix per pujar-te l'autoestima.
0: Val.
1: Però les dues aporten, eh?
0: És a dir, molts cops tenim un punt de valoració personal, sí, i professional en tots els aspectes, que ve molt condicionat de vegades, per exemple, pels resultats i no per l'apreciació que ens tinguin, no? sobre la nostra vàlua, per exemple.
1: Sí, no, clar, el resultat no, i clar, molta gent pensa que és un component d'una trajectòria en la qual pot ser acadèmica, pot ser laboral, professional, pot ser d'investigació, pot ser d'innovació i totes aquestes coses, però lògicament aquest resultat no es pot donar si no s'ha tingut un treball previ,
0: correctament.
1: Un treball previ que a vegades és un treball que no ho tenen clar la gent, saps com dir-te, no? O sigui, és el que sempre... la posada en escena ha tingut un entrenament abans, correcte o no?
0: Totalment.
1: Correcte o no? I això a vegades és el que no es valua.
0: Totalment, i això és el que molts cops, per exemple, això passa molt això amb els propòsits, ja sigui amb l'any o amb el curs o amb el que sigui, no? La setmana, el que sigui, no? És a dir que... comencem molt envalentonats i després ja com una petita baixada on s'ha de ser conscient que això costarà, o s'ha de ser conscient que això pot haver un cert desgast o una certa desmotivació, i molts cops clar, necessitem o ens va bé aquest reconeixement, ja sigui propi o ja sigui de companys o d'amistats, que ens doni com aquesta petita empujoncito, no?, que es diu, que no és més que dir, escolta, no ens el faria si no valguéssim o si no ens apreciessin, i tots aquests factors de valoració i d'apreciació el que ens fan dir que anem pel bon camí i que hem de seguir.
1: Sí, mira, aquí hi ha una cosa molt clara. A vegades estàs com molt inquieta o molt inquiet o molt neguitosa o neguitós perquè tens que justificar aquell resultat.
0: Correcte? Exacte.
1: Quan realment no tens que justificar a ningú. Correcte. Però clar, sempre tenim allò de dir què pensa la gent, què diu la gent, i defraudat a les demés, per què? I això, nosaltres, jo per exemple treballo molt. A partir del resultat no esperat, lògicament et dona aquesta via de reflexió, correcte o no? I a vegades sempre n'hi ha un indicador que és sobretot creure en tu i no justificar els demés. És molt important tindre'l molt clar, repeteixo. És que moltes vegades nos diem, hosti, i què pensen els demés de lo que he fet i tal, no he arribat a aquest objectiu i tal. No ens hem de preocupar, perquè els demés també en un moment donat no respecten tot aquest know-how que tenim o aquest resultat que estem aconseguint. El que passa és que a vegades no arribem al resultat final, saps?
0: Ens fiquem massa pressió.
1: Sí, molta.
0: Imaginant una pressió inexistent. Sí, ara estava imaginant, doncs, estar dins d'un... És com si ens fiquéssim dins del Palau Sant Jordi, per exemple, o de l'Estadi Olímpic, o de qualsevol gran esdeveniment, o el Cursal, qualsevol gran teatre de tot Catalunya, i que estiguem allà pensant que quant de públic hi ha. Escolta, davant de la nostra vida molts cops només estem nosaltres com a públic i decidim nosaltres i ens aplaudim nosaltres i ens envalentonem. Hi ha ocasions en què sí que tenim més públic, menys, però no ens hem d'imaginar més del que és. Si és per donar-nos pressió, si és per donar-nos ànim, pot estar bé, però sempre cal mesurar més en petit, és a dir, en nosaltres, amb el nostre entorn, amb com, què ens fa estar bé, què volem fer, quines

0: necessitem, no? És a dir, quins són els nostres objectius, perquè si no estem condicionats per una gent que potser ni pensa en nosaltres, ni ens està mirant, ni ens està observant, però sí que ens pot estar pressionant si ens autopressionem.
1: No, mira, tu acabes de dir una cosa molt important. Jo sempre considero que és a l'escenari sorpresa, no?
0: Total, total.
1: O sigui, tu, a mi m'ha passat, no? Fer conferències i tal, i esperar, dir, bueno, pues mira, i tal. I després portar-me sorpreses.
0: Sí,
1: dir,
0: sí, sí.
1: Casos de dir, escolta, vindran 20 persones i venen 200.
0: Sí, no?
1: O tot el contrari, o venen 200 i venen 10, entens o no? Jo crec que el propòsit que nosaltres tenim que tindre clar és que tenim que estar molt estables a nosaltres mateixos. O sigui, clar, a veure, nosaltres que som populars i que nosaltres normalment tenim una oratòria i normalment volem que n'hi hagi molta presència de públic, el quòrum sigui important i tal, però això és el que menys ens hem de preocupar.
0: Correcte.
1: El que hem de preocupar és el que tu deies, és la fita que lògicament tenim i lògicament el motiu que hem de tindre a partir d'això, saps?
0: Observar-nos quines necessitats tenim, perquè és evident que quan has de presentar un projecte, has de presentar un esdeveniment, tu que dones conferències, doncs, clar, allà sí que hi haurà un públic, però jo em refereixo sobretot quan ho estàs preparant, per exemple, un dia de dir, doncs mira, ara estic cansat, no ho vull preparar més, escolta, no tens el públic allà mirant-te, què? Com és que no estàs preparant-ho? Allò de, com és? No, escolta, dona també el teu marge del que tu necessites i després ja fluirà, no? Perquè si no ens donem aquesta pressió constant, no? Que això sí que ens pot condicionar molt, Jordi.
1: Sí, sí, les pressions, les autopressions són molt greixes, perquè normalment moltes vegades t'autopressiones en temes que no ocorreixen, saps?
0: Exacte.
1: No, és que són escenaris que tu, lògicament, per tu són diabòlics.
0: Sí. Que bo.
1: Perquè a vegades, de veritat, dius, això passarà tal... O sigui, dramatitzes massa.
0: Sí, sí.
1: I aquesta dramatització també la connecta, o sigui, connecta en aquesta dramatització la gent que et veu, m'entens o no?
0: Sí.
1: I tot el contrari, no? Quan tu, lògicament, te trobes serè, te trobes empàtic, te trobes, lògicament, que és el que dius tu, la fluïdesa, no? És important, sobretot, treballar molt el llenguatge no verbal, saps? La mirada, per mi, és fonamental.
0: Sí.
1: O sigui, dintre de l'autoreconeixement, una de les coses que tens que estar en pau amb tu mateixa, quan tu
0: mateixa,
1: m'entens?
0: Sí. Aquesta pau et dona també aquesta... anem a dir, aquesta seguretat, que és importantíssim, i sobretot al final estava pensant, no?, que molts cops està bé que tinguem, doncs, intuïció, està bé que tinguem una... cintura, capacitat d'improvisació, tot això està molt bé, però a vegades també el problema podria venir, ara quan estaves dient això m'imaginava, doncs això com els jugadors i les jugadores d'escacs que visualitzen 5-6 jugades per endavant, és a dir, si ara faig això em dirà jo i de fer l'altre i després, bueno, això està bé en els escacs, però potser està bé tenir alguna idea però no condicionar-nos per estar més... també deixar-nos portar, no? És a dir, també, doncs, deixar-nos sorprendre, com dèiem, per aquest reconeixement i agafar la part positiva, no? I intentant no donar-li tanta importància a la negativa que pot tenir, no?
1: Sí, mira, jo te dic, mira, és molt important tindre en compte que per mi és una gran reflexió que li feia tot uns minuts aquesta matinada sobre el tema del reconeixement de cara als demés, perquè a vegades tenim una idea sesgada dels demés.
0: És veritat, és veritat.
1: Una idea sesgada dels demés, en la qual aquesta idea sesgada ja no s'allunya de la realitat.
0: És veritat. És
1: veritat. Ja li posem una etiqueta, saps? Que es diu... Ja li posem... Ja, clar, aquesta etiqueta que li posem a l'altra persona, clar, no veiem les coses positives que té. Perquè ja estem com a l'autodefensiva.
0: Aquesta
1: persona no portarà res... O sigui, en més de valorar el que diu, valorem a la persona.
0: Sí, és veritat. Ja no estem escoltant el missatge, no?
1: No, que va. Mirem com va vestit a l'emissor, l'emissora, veiem quin cabell porta, quin estil, quin estil de presentació té. O sigui, això ho hem de tindre en compte, sobretot és molt important, és no, sobretot no valorar de manera anticipada, de manera sesgada a la gent, sinó que hem de deixar fluir a la persona.
0: I deixar-nos sorprendre, no, també?
1: Sí, és molt important, però clar, per deixar-nos sorprendre, clar, hem de deixar sorprendre nosaltres per sorprendre els altres.
0: Clar.
1: Perquè és important, sobretot... mira, per mi una cosa fonamental en el autoreconeixement és tindre seguretat.

0: Clar, clar, clar. Sí, sí, sí, sí. Perquè a partir de la seguretat ens podem deixar portar, ens deixem, podem ballar, no? Podem deixar que en un ball, doncs, ara tiro jo, ara et deixes portar, no? És a dir, però això parteix de la confiança i de les hores de vol, no? Les hores de ball, en aquest cas.
1: Sí, sí, l'experiència no, perquè al final tot, els grans resultats són treball en equip, no?
0: Sempre,
1: perquè
0: sempre.
1: Perquè al final tota persona necessita estar rodejada, perquè no d'aparent, però sí col·laborant, correcte, no?
0: És
1: perquè
0: a dir,
1: que col·laboro.
0: Tan important és aquí, doncs, pel que ens dius, el treball individual, és a dir, el que ens anem preparant, el que anem estudiant, el que ens anem formant, el que anem preparant d'aquest, per exemple, d'aquest dossier o d'aquest projecte, com el treball col·lectiu, el treball en grup, el treball en equip, és a dir, la suma d'aquestes dues coses serà la clau de l'èxit,
1: Sí, sí, perquè mira, si la clau de l'èxit és poder reconèixer i reconèixer tu, autoreconèixer i reconèixer la labor que tenen, o sigui, l'aportació que cada persona fa.
0: Sí.
1: O cada persona el fa. És important tindre aquesta paraula d'aportació,
0: sí,
1: perquè tothom aporta.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sempre, sempre, sempre. Fins i tot en el que diem en l'èxit, en l'aprenentatge, no dic l'error, dic l'aprenentatge, en qualsevol situació, si estem actius, si estem receptius, tot això seran aportacions que ens ajudaran a tenir, doncs, precisament aquest criteri, aquest know-how que deies abans, que ens serà totalment útil per a la vida. El reconeixement, l'autoreconeixement i el reconeixement cap als altres també, com a valor afegit al que avui ens plantegen Jordi González Guillem, a qui seguim sempre per les xarxes, per la seva pàgina web, pels seus cursos i les seves conferències. Jordi, un plaer escoltar-te com sempre i fins la propera setmana.
1: Igualment. Molt bé, gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: ¿Te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre, en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
0: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: ¿Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
3: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
4: Si busques una cala agradable a prop de la ciutat, vés a Sitges, a la platja de Sant Sebastià.
5: Amb una longitud de 205 metres, destaca per la seva sorra fina, està al costat del casc antic, on hi destaquen el seu passeig marítim i l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla.
4: Disposa de servei de socorrisme, dutxes i banys, però no està adaptada per persones amb mobilitat reduïda.
5: També es pot arribar fàcilment amb tren, agafant la línia R2 Sud de Rodalies.
3: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu del WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 09 08.
6: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: para la renovación y designación de todos los magistrados.
1: Ninguna de las delegaciones aceptó preguntas por parte de los medios. La próxima reunión podría ser en septiembre.
2: El presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con incautar barcos europeos en respuesta a la interceptación y la captura de buques rusos presuntamente vinculados a la flota fantasma de Moscú que habrían violado las sanciones impuestas por la Unión Europea. Corresponsal Xavi Colás.
3: Vladimir Putin amenaza con confiscar barcos mercantes europeos allí donde Rusia lo considere necesario. El presidente ruso asegura que responderá así a las operaciones europeas contra la llamada flota fantasma, los barcos utilizados por el régimen ruso para exportar petróleo y eludir así las sanciones. En total, 9 buques rusos han sido detenidos en Europa este año y otros han sido abordados para comprobar su bandera y su documentación. Putin ha lanzado su amenaza durante unas maniobras en el Pacífico, donde Rusia conserva importantes fuerzas navales, pero la realidad es que en el frente ucraniano Rusia ha perdido la iniciativa en el mar de una manera clara. En el Mar Negro, Ucrania ha destruido o dañado al menos 25 embarcaciones rusas y ha obligado a trasladar buena parte de la flota rusa desde su puesto avanzado de Sebastopol en Crimea hasta la retaguardia del Mar Negro en Novorossiysk.
4: Y la Organización Mundial de Salud ha criticado a la nueva política del presidente Trump en materia de sanidad, un nuevo calendario que reduce en Estados Unidos las vacunas infantiles recomendadas. La orden ejecutiva, firmada por el presidente, establece nuevas categorías y la OMS lo critica porque dice que no tiene evidencias científicas. Hemos llegado a las 8:20, 7:20 en Canarias.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
6: Bon dia, dia de ressaca emocional. El moment més esperat de l'estiu per molts ja ha passat i ara en queda el record, perquè Catalunya haurà d'esperar més de 150 anys per tornar a veure un eclipsi total de sol. De seguida més detalls, però abans, informació de servei. Per conèixer l'estat de les carreteres d'aquesta hora, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
7: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, però en general domina la fluïdesa i la situació és molt tranquil·la. A l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a Vilaseca en sentit Ulldecona per un camió avariat i això provoca intensitat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres i la Ronda Litoral hi ha intensitat entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
6: I pel que fa al temps, avui dijous tindrem un dia similar als dies anteriors. Predominarà un cel serè a bona part del territori, si bé hi haurà nuvolades a la meitat nord. S'esperen ruixats de tarda al Pirineu i al Prepirineu Occidental, acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Quant a les temperatures, tindrem màximes de 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 39 a Girona i 41 a Lleida.
5: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
6: Catalunya encara es lleva aquest matí amb la ressaca emocional, com dèiem, de l'eclipsi solar total d'ahir al vespre. Un fenomen excepcional que va enfosquir el cel durant uns segons o poc més d'un minut en alguns punts del país i que va reunir milers de persones per compartir una imatge que no es repetirà fins d'aquí a més d'un segle. Un dels epicentres va ser Prades, al Baix Camp, on es van concentrar aficionats a l'astronomia i curiosos arribats d'arreu d'Europa. Allà hi era el nostre company Joan Valentín. Joan, bon dia.
8: Bon dia, Anna. L'expectació es va notar durant tota la tarda, alguns feia mesos, fins i tot més d'un any, que preparaven el viatge per viure aquest moment.
9: Home, nosaltres vivim als Països Baixos. Hem vingut aquí perquè sabíem que des d'aquí es veuria molt bé i perquè ens han muntat un gran festival.
10: Que és algo únic, llavors viva la pena presenciar-ho i viure-ho.
8: A mesura que la lluna anava cobrint el sol, el silenci s'imposava entre els assistents i quan va arribar a la totalitat, l'emoció es va apoderar del públic. Després de 50 segons de foscor, certament costava trobar paraules per descriure el que acabaven de veure.
9: Bueno, al començament dius, vale, sí, s'està com cada vegada veient menys part del sol, no? Però quan ha sigut el total ha sigut espectacular.
11: És per sempre, això. Això et porta i ha seguit tot el que ens queda de vida.
8: Els que van tenir la sort de veure'l es van emportar, sens dubte, una postal única per tota la vida.
6: Gràcies, Joan. La cara menys amable de l'eclipsi ha estat la de les aglomeracions, tant en el trànsit viari com en el ferroviari, destaca a les cues a l'AP7, però també el col·lapse a l'estació de Tarragona.

0: una, on milers de persones, on centenars de persones segurament es van quedar atrapades esperant un tren que al final va arribar a quarts de 12 de la nit. L'ocupació de l'R16 es va doblar durant aquests dimecres i l'R15 va augmentar un 60% coincidint amb l'eclipsi. Més coses encara en clau astronòmica. El govern ha aprofitat aquest fenomen per reivindicar la ciència davant dels negacionistes. El president de la Generalitat ha defensat el coneixement científic i la seva divulgació com a motors del progrés. Marcos Díaz, bon dia.
1: Bon dia. L'executiu s'ha abocat amb l'eclipsi i ha col·laborat amb l'Estat en dues investigacions sobre els seus efectes en la fauna. Però més enllà de la ciència, el govern també ha volgut reivindicar la importància de les Terres de l'Ebre. Per això, Salvador Illa va escollir l'Observatori de Roquetes com a centre institucional per mirar l'eclipsi.
2: I és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí. El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori.
1: I el compromís concret amb l'Observatori de l'Ebre serà una inversió de 2 milions d'euros aquesta legislatura.
0: També sobre l'eclipsi, ja és l'últim apunt, però des de la vessant econòmica us parlem de l'ocupació turística. Veus del sector admeten que a la zona on el fenomen es va poder observar en la seva totalitat, l'ocupació va ser màxima. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona asseguren que a l'agost, i especialment en aquests dies centrals del mes, ja és normal que l'ocupació se situï en valors molt elevats. En canvi, des de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre sí que atribueixen a l'eclipsi el 100% que tenen en aquests dies a les seves cases. Expliquen que la majoria de reserves es van fer amb antelació, però també n'hi ha hagut d'última hora. Al sector hi ha discrepàncies sobre si el fenomen repercutirà positivament sobre el turisme a la zona, i així ho han explicat representants de les dues entitats als micròfons d'Onda Cero.
3: És possible que hi hagi hagut gent que ha vingut per gaudir de l'eclipsi, que potser no havien sigut mai clients nostres, que coneguin el territori i que coneixin el destí turístic, i això els hi faci repetir.
4: Si estem parlant de 15 dies d'un mes, sí que seria molt gros, però tindré 3 dies de 100% i de més dies del 50%, per exemple, no em serveix, m'entens?
0: Era en Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial de la província de Tarragona, i el president de Turebre, Juanjo Belroig.
5: Más de uno Catalunya.
0: Canviem de qüestió. L'aeroport del Prat assoleix un nou rècord i frega els 6 milions de passatgers al juliol. Això representa un creixement del 6% respecte al mateix període de l'any passat. Eudald Sanz, bon dia.
6: Bon dia. Segons dades d'Aena, si mirem l'acumulat des de principis del 2026, han passat per l'aeroport de Barcelona més de 34 milions de viatgers, una xifra mai vista abans. L'aeroport de Reus també tanca amb bones dades el primer semestre de l'any. N'ha crescut un 9% respecte al 2025 i hi han passat més de 800.000 passatgers. Mentrestant, l'altra cadera de la moneda és el de Girona Costa Brava. El nombre de viatgers acumula 4 mesos de caiguda respecte al primer semestre de l'any passat. Tot i així, repunta el nombre d'enlairaments i aterratges a Vilobí d'Onyar.
0: I en clau local, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments al mar amb 2 salvavides telecomandats pioners que permeten realitzar els rescats des de terra. D'aquesta manera, els rescatadors actuen ràpidament sense haver d'entrar a l'aigua. El salvavides teledirigit té una força d'arrossegament de fins a 240 quilos i pot operar fins a uns 500 o 800 metres de la costa. Sergi Souto, responsable de l'equip de salvament aquàtic i submarinista de Barcelona, assegura que amb el nou salvavides poden reforçar mancances de l'equip preventiu de terra.
7: Amb aquesta incorporació aconseguim acomplir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar.
0: En els últims anys, l'activitat del grup aquàtic de bombers ha augmentat significativament. El 2025 van fer 540 actuacions i aquest any se n'han produït unes 220 fins al 31 de juliol.
5: Más de uno Catalunya.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
10: ¿Buscas un matalás hipoalergénico por pell sensible?

0: disponibles, a Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
1: Quan passen 28 minuts de les 8 del matí, repassem els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo i Pau Cubarsí es reincorporen als entrenaments del primer equip del Futbol Club Barcelona després de les seves vacances. Ferran Torres, amb permís del club, no es va incorporar a l'espera de tancar el seu fitxatge pel PSG. Deco es reuneix amb els representants de Marc Bernal per transmetre al jugador plena confiança en ell. Malgrat la possible arribada de Rodri, el club el considera una aposta de present i futur. El director general esportiu del Real Club Deportiu Espanyol, Monchi, confirma que ja tenen marcats els 2-3 jugadors que volen portar, però que encara no es donen les circumstàncies esportives o econòmiques per poder fer el pas definitiu. El Barça femení guanya el seu primer amistós de la pretemporada contra el Montpellier francès per 3-1, amb gols de Patrick Jarro, Claudio Pina i Maïssa.
1: I una dosi de música per acabar, avui la de Joan Dausà. Julieta, que t'has mullat la samarreta. Perquè actuarà, inaugurarà l'Occident Summer Fest de la Cerdanya amb un dels seus únics 10 concerts de la gira de presentació d'Immortals. I així acabem aquest repàs informatiu amb Ivan Gustems, el control tècnic, que els deixem amb Más de Uno aquí, a Onda Cero.
3: Són les 8:30, les 7:30 en Canàries.

0: comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
0: Llama a Verisure al 900-272-272.
2: Verisure.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido hasta el 16 de agosto.
5: Mueve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 13 al 17 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en mueve.es.
6: Mueve. Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
7: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
8: Onda Cero Barcelona.
9: A Ànec Blau estem d'estrena. Vine a conèixer Sprinter i Jack and Jones i queda't a provar el nou Tacos Bite a la zona de restauració. I parlant d'estrenes, acaba el teu dia amb el millor planàs. Cinemes Premium, pantalla gegant i sala júnior per als més petits a Cinemes Yelmo. Ànec Blau, el teu centre comercial a Castelldefels, obert tots els diumenges i festius.
10: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
11: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
12: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
13: Avui coneixem el grup MIFAS.
14: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social.
13: Per conèixer millor el grup MIFAS, podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
13: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
15: MIFAS va néixer l'any 1979. Va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
12: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
16: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
17: Aleshores, quan tornem?
18: El dilluns 17 d'agost.
17: Però si potser hi ha partits de Lliga.
18: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
17: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
18: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
17: I si hi ha partits de Lliga?
18: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
17: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
18: Sí.
17: I amb tertúlia?
18: Sí.
17: I amb entrevistes?
18: Sí.
17: I també amb seccions?
18: Sí.
17: Aleshores torna la brúixola de Ràdio Estadio de sempre.
18: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
17: I quina temporada serà?
18: La 23.
12: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Ràdio Estadio.
17: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
18: Va, prou!

0: asegurarse de apagarlas completamente.
1: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
2: Onda Cero Barcelona.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
5: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
6: ¿Qué es la belleza? ¿Por qué nos obsesiona? Hay tantas bellezas como cuerpos y miradas. El CCCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, presenta la exposición El culto a la belleza. Obras de arte, objetos históricos e instalaciones audiovisuales cuestionan los cánones y exploran la industria cosmética. El culto a la belleza, del 21 de mayo al 8 de noviembre en el CCCB. Más información en cccb.org.
3: Noms propis de l'esport català.
7: El Pau Ribas és una llegenda del bàsquet. El Prat, el Joventut de Badalona, el Baskonia, el València i el Barça han gaudit dels seus triples i de la seva entrega sobre el parquet. Membre també d'una generació històrica de la selecció espanyola amb dos medalles d'or a l'Eurobàsquet del 2015 a França i al Mundial del 2019 a la Xina. Amb 38 anys ha dit adeu al bàsquet professional i ho ha fet en el club del seu cor, que com a badaloní que és la penya.
8: Això ha canviat una mica, el nivell d'entrenament està molt més controlat, el tema de greus lesions, doncs les recuperacions són molt millors que fa, no et diré 20 anys, inclús 10 anys, ara és tot molt més fàcil, hi ha molts més elements que t'ajuden, al final l'alimentació, l'entrenament, doncs el tipus de jugador que ets, o també haver-hi una qualitat física, no només d'atlètica, no? Sinó al final de resistència i de... Bueno, jo estic bé. Crec que podria haver jugat algun any més si no hagués estat a la penya i hagués estat un altre club. Potser buscaria un parell d'anys més de jugar, però sent la penya no volia moure'm més d'aquí i al final la decisió és la que és.
7: El Pau Ribas és un dels noms propis de l'esport català.
0: Más de uno. Onda Cero.
9: Defendiendo la frontera de Albacete, Paloma Gallego.
10: Aquí.
9: Desde el Torreón de la emisora de Onda Cero. En Toledo, desde la Atalaya, también Javier Ruiz.
11: Buenos días, mirando otra
9: vez. Si llegan sí, los enemigos. Y Arturo Tellez de Oviedo.
12: Hola, hola.
9: Que además, Arturo, creo que conoces al siguiente invitado.
12: Sí, le hice una entrevista hace no demasiado tiempo, muy interesante porque es especialista en relaciones internacionales y especialmente en el área Indo-Pacífico.
9: Fíjate, es Juan Luis López Aranguren, que es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Zaragoza, doctor en Comunicación y experto en Geopolítica del Indo-Pacífico, como decía Arturo, y autor del libro El Eje del Mundo que Viene, centrado en el nuevo orden global. Muy buenos días, Juan Luis.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Que nos apetece mucho conocer cosas curiosas de las fronteras. Y claro, tú te lo sabes absolutamente todo. Para ti, ¿cuál es la cosa más curiosa, la frontera más curiosa que existe en estos momentos en el mundo?
13: Fronteras, podríamos encontrar muchísimos ejemplos de anécdotas y curiosidades, pero quizá una de las fronteras más curiosas del mundo sería la frontera que está ahora mismo entre Corea del Norte y Corea del Sur, debido a la guerra que todavía está activa, porque nunca han firmado un tratado de paz desde la guerra de Corea de los años 50, y que es la zona más militarizada del mundo. De hecho, es tan controlada y tan vigilada que no puede pasar ningún soldado sin permiso ni vigilancia, que se ha convertido casi en una reserva natural. Entonces hay especies en esta pequeña franja de apenas un par de kilómetros, sí, que no se encuentran en ningún otro punto de la península coreana.

0: Gaudeix d'un refugi musical arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
1: Más de uno. Onda Cero.

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
1: Del 4 al 7 de setembre, la festa és a Sabadell. Nil Moliner, Doctor Prats, Lala Love You, Macaco, 31 Fam, Roger Pedrós, Orquestra Simfònica del Vallès, Venus, Alosa, Hotel Cochambre. Vine a la festa major de Sabadell i gaudeix de la música, el ball, la cultura popular i tradicional, l'esport, la programació infantil i molt més. Consulta el programa a sabadell.cat/festamajor. Fem festa, fem ciutat. Ajuntament de Sabadell.
2: Avui, a la ciutat d'estiu, ens emocionarem encara amb algun capítol de l'eclipsi d'aquest dimecres. A partir de les 12:20 explicarem els temes centrals de l'actualitat del dia a Catalunya i sabrem per què algunes persones no poden gaudir de les vacances i veuen ressentida la seva salut mental. Ho analitzarem amb un psicòleg. I després del butlletí de la una...
3: ¿Se puede saber dónde está Curro?
2: Anirem, com el Curro, al Carib. Ens hi portarà la música de l'Alicia Escribano, la dona més viatgera d'aquest programa. Ah, i creurem la passarel·la amb en Víctor Ruiz Nobel.
4: Sí, sí, nos vamos de pasarela, pero no precisamente a la Operación Triunfo. Y es que hoy nos vamos a fijar en la moda de los años 80 y 90. Aquel momento mágico en el que algunos nos llegaron a disfrazar de marineritos para hacer la primera comunión.
2: Avançarà el programa i tindrem una mica de gana.
5: Vamos a dar una vuelta a un salpicón tipo ceviche.
2: Ell és en Josef Bouceta, el chef d'aquest programa que ens omple l'estómac i ens alegra la vida. Tot això en aquest bulevard de la ràdio pel qual també desfilen vostès, les persones que ens escolten i que aixequen cada dia la ciutat d'estiu.
0: De 12:20 a 2, a Onda Cero Catalunya. No.

0: Les 12 i 21 minuts. Què tal? Com estan? Bon dia. Mirin, tinc una pregunta avui per a vostès. Vostès s'han emocionat amb la ràdio alguna vegada? O per última vegada, quan s'han emocionat amb la ràdio? Dedueixo que en alguna ocasió ha aflorat la seva emoció amb alguna de les històries que hem explicat aquí. M'atreveixo a dir que a més d'un i a més d'una se li ha despertat l'emoció amb la retransmissió, per exemple, d'un gol d'aquells que només l'Alfredo Martínez sap narrar en aquests micròfons i que quan és històric es nota. De fet, quan hi ha grans esdeveniments esportius que acaben amb victòria espanyola, aquí acostumem a escoltar els gols cantats amb tota la passió. Allò és pura ràdio. Com també ho és el que ha fet aquest dijous al vespre, aquest dimecres al vespre, el company col·lega José Miguel Azpiroz, l'home que sempre sosté la brújula en temps de descans dels titulars i el qual ahir li va tocar explicar un moment històric, el d'un eclipsi de sol que no tornarem a veure mai més cap dels humans que ara mateix trepitgem el planeta Terra. Escoltin, això, com els deia, és pura ràdio.
1: Es cuestión de segundos, está oscureciendo, es crepuscular. Parece que desaparecen los colores, todo es como en blanco y negro. Se pierde la intensidad de la luz y se está haciendo de noche. Se está atenuando de una forma acelerada. Es como un atardecer a cámara rápida, un time lapse. Nos envuelve un ambiente absolutamente crepuscular. Ya está, se ha hecho de noche. En un instante, ahí lo están escuchando, los gritos de la gente que está viviendo este momento. Es increíble lo que acaba de ocurrir, por mucho que se haya visto en vídeos o en fotografías. Es una experiencia sensorial desbordante, créanme. Es un clímax para los sentidos. Se nota también cómo ha bajado la temperatura, hace fresco incluso. Se ha levantado una pequeña brisa. Es como si el círculo que queda en el cielo estuviera ardiendo. La corona solar se aprecia claramente, es una circunferencia perfecta. Ahora la noche se vuelve a convertir en día. La luna empieza a desplazarse en dirección contraria a la que llegó. Volvemos a atravesar esa suerte de atardecer, de crepúsculo grisáceo. Ya es de día en Palencia y la sombra de la luna avanza en dirección oeste por la geografía española.
0: Azpiroz va fer la màgia. És un prestidigitador de les zones. Un home emocionat, ho han escoltat, fent el noble ofici d'explicar per la ràdio allò que veuen els ulls i que és purament visual. Era molt difícil i el repte l'ha superat amb nota i no es pot aconseguir transmetre més bé el que ahir s'havia de transmetre, que és emoció, l'emoció d'un moment únic. Avui és el dia de la ressaca de l'eclipsi, és dijous.

0: Així comença aquest programa La ciutat d'estiu, que es fa des de l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, on ahir alguns van veure aquest eclipsi més o menys, i on un home del departament tècnic d'aquesta casa realitza aquest programa. És l'Ivan Gustems Carreño, que aixeca una ciutat que també aixequen en Peter Hendrik Fanés. Peter, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: On et va enganxar l'eclipsi a tu?
1: Doncs justament estava al castell de Gelida.
0: Ah, molt bé. I la Clàudia Moreno Lozano avui és la dona més buscada del dia. De fet, la premsa l'esperava a la porta d'aquests estudis de ràdio per preguntar-li, Clàudia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Si realment va complir el seu planning, allò que tenia planejat, que era abaixar les persianes.
2: Sí.
0: I quedar-se al llit.
2: Vaig anar un pas més i els meus pares tenen un vestidor d'aquests que pots entrar i em vaig quedar allà.
0: Què vol dir un vestidor que pots entrar? Un armari?
2: Sí, és un walking closet d'aquests.
1: Habitació del pànic.
0: Molt bé, doncs es va quedar dins un armari, bàsicament.
2: Home, ara t'ensenyaré la foto.
0: Se suma a aquest programa de ràdio, com sempre, per explicar l'actualitat esportiva, en Pere Parés Isern. Pere, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
0: Que va marxar ahir la tarda dient... Ara t'escoltem, Pere, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que va marxar la tarda dient, a veure si arribo a casa per veure l'eclipsi. No vas arribar?
4: Sí, es va poder. Els companys de la brúixola van ser molt bons i em van deixar marxar una mica abans.
0: Per cert, companys de la brúixola que ahir també van fer un programa magnífic en directe des de Prades, des de Tarragona, ho va fer en Joan Valentín Marco, que és l'altre gran home de la nit, que va explicar l'eclipsi. L'Espiros va ser el del moment de l'eclipsi, però en Joan ens va vestir l'abans i el després, i vam escoltar l'emoció que va sentir des d'allà. Per tant, ell, que ahir també va ser pura ràdio per explicar

0: Això que a mi em semblava tan al·lucinant que era com podríem explicar a través de la ràdio un eclipsi de sol, i al final és explicar l'emoció, que també va sentir l'Anna Utiel Argudo. Anna, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Que és la dona que sosté la redacció d'informatius d'aquesta casa, juntament amb en Marcos Díaz Alcaraz. Marcos, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Que ahir va escoltar l'Espiroz en directe i també es va emocionar.
2: Sí, vaig escoltar l'Espiroz en diferit.
0: Ah, en diferit, per què?
2: Bueno, perquè jo vaig veure l'eclipsi en directe
0: i després,
2: vaig recuperar com es va retransmetre, però deixa'm aprofitar aquest moment Espiroz i també el de Joan Valentín per reivindicar els suplents de la ràdio. No, perquè, perquè clar, els suplents de la ràdio a vegades han de fer tasques amb una sabata i una espardenya. I el Joan, si estigués aquí, segurament també ens podria explicar la seva experiència de com fer ràdio amb una sabata i una espardenya ahir des de Prades.
0: Aquí estem quatre i el del tambor. I ahir ell va emprendre l'aventura d'anar-se'n a Prades sol, vull dir sol, amb un cotxe i ell mateix. Amb un equip de ràdio que, evidentment, pot fer funcionar un tècnic millor que ell, però ell es va atrevir a fer això en solitari, perquè aquí estem quatre i el del tambor i els recursos són els que són. Però va fer brillar la ràdio, com va brillar ahir aquest cercle de l'eclipsi en el cel, no? Anna, tu et vas emocionar molt.
1: Em vaig emocionar molt, pèls de punta, i de veritat, els ulls, notava com se'm negaven els ulls, perquè no tots... Ja ho has vist en vídeos i ho has vist en fotos, però quan ho tens allà davant i veus la corona solar, és impressionant, et pots treure les ulleres en aquell moment.
0: Jo d'admetre que amb la retransmissió d'Espiroz vaig plorar de valent ahir la nit, perquè em va emocionar sobremanera, per això l'he volgut destacar avui com a gran retransmissió de ràdio, sobretot perquè el que ahir passava era molt visual, per la tele era molt fàcil, però per la ràdio era molt difícil.
2: I ho va fer fàcil, és a dir, tu això t'ho escoltes i pots pensar, te'n valentones molt i dius, bueno, això... també ho puc fer jo. Després fas l'exercici a casa i dius, no sé ni descriure com està travessant l'autobús davant de casa meva.
0: Espero que vostès s'hagin emocionat com ho vaig fer jo ahir al vespre, perquè que molta gent, tothom que escoltés ahir la brújula, s'emocionaria amb Espiroz i amb en Joan Valentín. Bé, doncs estem de ressaca galàctica d'aquest eclipsi que vostès també segurament els haurà emocionat. Vostès, ahir al vespre, a 8:45 en punt tocats, perquè això va passar a 8:45 del vespre, què estaven fent? Com els va agafar aquest eclipsi? Potser hi havia algú que estava... Mira, l'Alicia Escribano, que vindrà aquí una estona, em va dir, jo estava a l'ascensor, aquest minut me l'he passat a l'ascensor. Dic, home, per favor, però una vegada que passarà la vida, com a mínim queda't al carrer, o puja abans a casa, o fes alguna cosa, però no et quedis a l'ascensor. Diu, no hi he pensat. I clar, va ser en el minut exacte de...
2: A mi em va sorprendre jo el vaig veure des de casa, des de la finestra de casa.
0: I es veia bé?
2: No es veia bé, vaig poder veure un quart de l'eclipsi, perquè després el sol baixava, hi havia un arbre alt, enorme, que em va tapar el sol. La meva dona em deia, baixa al carrer, tu que estàs més entusiasmat que jo, perquè jo ja n'he vist un d'eclipsi, no aquí, sinó en un altre país... Baixa tu, que estàs aquí molt, molt animat, i vaig dir-li, a veure, això, més que veure l'eclipsi, la il·lusió és viure-ho en comunitat.
0: És un romanticón.
2: Clar, jo no baixaré sol al carrer a veure com es fa, perquè aquí a Barcelona ni de nit es va fer. Però no la nit que va viure l'Anna Utiel.
0: Home, l'Anna Utiel va viure la nit tancada, però aquí a la Rambla de Barcelona he de dir que a mi em va impressionar molt, perquè a més, i ho comentava fa un moment aquí a la redacció, per mi no va ser com una nit, potser que era la suggestió sabent que després tornaria a ser de dia, però no era una nit habitual, no era un color de nit habitual, l'Espiroz ho diu molt bé, que és el color.
3: El color canviava.
2: No era una nit, no era un negre nit habitual.
1: Parla de gris, no? És una mica això, és com un crepúsculo grisàcio.
0: Com si estigués un incendi molt, molt potent, que estigués tapant tot el cel, però sabies que hi havia dia allà a darrere, no?
2: I per defensar l'Alicia, és a dir, jo veia a través de la finestra com la gent estava...
1: Fent vida
2: normal. Sí, però no, amb total normalitat, com si això passés d'aquí 2 dies. Bueno, de fet, a veure, si vas a Andalusia, d'aquí 2 dies, d'aquí un any, el tornarem a veure. Però sí, amb total tranquil·litat. I això va ser sorprenent.
0: Bé, vostè va prendre-s'ho amb valentia i va fer el que va fer l'Anna Utiel, que se'm anava com a ruga a veure'l, perquè Tarragona, les comarques de Tarragona es veia millor que les comarques de Barcelona o de Girona o de Ponent de Lleida. Ponent encara algunes també es van veure molt bé. I allò va viure ell amb intensitat. Hi ha gent que va fer un desplegament sense precedents de passar-s'hi hores esperant aquell minut d'orgàsmic gairebé, no? I de viure-ho això en comunitat. Tu,

0: vas viure amb moltes més persones.
1: Amb moltes més persones i concretament amb, amb els meus pares, el meu germà, la meva cunyada, el meu nebot, que estava d'esquenes perquè és molt petit encara, i no pot mirar el sol i no pot controlar ningú que es quedi amb les ulleres posades, té un any, val, el Martí, però si el poses d'esquena tampoc té cap curiositat per girar-se a mirar el sol, i amb la meva parella, per tant, molt ben acompanyada.
0: En Peter Hendrick preguntava ara fa 24 hores a les persones que es topava pel carrer sobre si feien rituals o no, no, els preguntaves això, algú haurà fet un ritual màgic perquè...
2: Jo vaig demanar un desig.
0: Ah, sí? Però no pots dir.
2: A dalt del castell de Gelida? No, no, no diré, no diré si no es compleix. Però estava allà, era un moment superxulo, més gent, i vaig demanar un desig.
0: Aquí la que està més passant de tot és la Clàudia Moreno, perquè no sap què va passar en realitat.
3: Bueno, ho he vist per TikTok, però...
0: Per TikTok. Molt bé, això queda per la posteritat. L'eclipsi també es pot veure per TikTok. Vostè com ho va viure? Com ho va veure? Amb qui ho va viure? Va fer algun ritual? Va demanar algun desig que es pugui explicar? Ens l'explica amb notes de veu al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem durant tot el programa, ara a les 12:32, notícies a Onda Cero. Estem això en plena ressaca de l'eclipsi solar i alguns, malauradament, també pel caos de Rodalies. La tornada des del sud del territori fins a Barcelona va ser una odissea per als usuaris que van escollir el tren com a mitjà de transport, Anna.
1: Sí, de fet, prèviament també ho havia estat l'anada. Vagons plens a vessar, estacions com la de Tarragona, sobretot col·lapsades, i desesperació entre els usuaris. Mentre que des de Rodalies asseguren que van fer tot el que van poder, la plataforma Dignitat a les Vies demana millorar el servei d'una vegada. Avui, al Notícies Migdia, tindrem totes dues veus. Entrevistarem el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, i la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
0: I que ve del camp de Tarragona i ho pateix notablement l'Anna Gómez. El Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya va rebre prop de 90 trucades relacionades amb aquest eclipsi, una vintena de les quals van ser per afeccions als ulls.
1: Sí, el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche, ha dit que a la ràdio pública que la jornada va ser tranquil·la, però ha recordat que els problemes poden trigar uns dies a aparèixer.
4: La gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: També ha explicat que els primers símptomes poden ser l'aparició d'una taca o simplement molèsties.
0: Això és tremendo. Ho hem advertit aquí, als mitjans de comunicació, a tort i a dret els darrers dies. Hem entrevistat oftalmòlegs, optometristes, tot tipus d'especialistes en la matèria que han advertit durant diferents dies del fet d'observar el sol sense protecció. I dèiem aquí, ara fa 24 hores, que segurament hi haurà algú que al vespre anirà, després de l'eclipsi, a un hospital o a un servei sanitari a demanar què li ha passat a la vista perquè està veient unes taques negres. I s'ha produït això, ha passat això. No, Espanya mai no sé, vaja. En fi, un apunt de matèria econòmica, les butxaques dels catalans continuen patint, l'IPC, l'índex de preus de consum, puja 3 dècimes al juliol, arribant al 3,5% interanual. És la taxa d'inflació anual més alta en el mes de juny des de l'any 2024.
1: L'augment de preus ve impulsat sobretot pels combustibles i l'electricitat. Segons les dades que ha fet públiques avui l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, l'índex de preus de consum ha repuntat fins al 3,6% al conjunt de l'Estat, 4 dècimes per sobre de la dada del juny. Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya al juliol ha estat d'un 0,2%, mentre que a Espanya ha estat del 0,3%.
0: Doncs amb tota la ressaca d'aquest eclipsi, amb totes les dades del dia després, a 2:15 de la tarda, l'Anna Utiel Argú es posa al capdavant del Notícies Migdia. Gràcies, Anna, que vagi bé.
1: Gràcies.
5: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
6: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la 7a temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
5: Lideratges amb Ariadna Belver.
0: Com cada dia a aquesta hora, la Clàudia Moreno Lozano ens porta un so que pertany a una temàtica concreta, la que cada setmana ella decideix dedicar a la...

0: estiu. És una temàtica que té a veure amb, amb les vacances, amb el descans. Ara parlarem de les vacances, que molta gent no les porta bé, eh? Tu les portes bé, les vacances, normalment?
1: Sí, bueno, no estic tenint ara vacances.
0: No, ara no, però quan has tingut vacances...
1: Sí, molt bé.
0: Doncs la Clàudia Moreno ens porta sons que cada setmana pertanyen a una temàtica. Jo crec que la d'aquesta setmana l'audiència, que a través del 676-760908 participa, ja ho té bastant clar.
1: Sí, ja crec que ho tenen clar.
0: Amb quin so avui anem? A veure.
1: Amb aquest.
0: A veure. El podem repetir, Ivan?
1: Aquí t'he despistat una mica, eh?
0: Oh, sí, això són... Ostres, és interessant aquest so perquè és una cosa de vidre, no? Sembla vidre, no sé, són com ampolles xocant entre elles, o sigui, xocant... O copes. Jo crec que és un...
1: Per un dia que queda, no ho revelaré encara.
0: No,
1: Demà revelarem.
0: Té a veure, jo crec que amb un cambrer. No, és un cambrer recollint coses d'una taula, potser. No ho sé. Demà, que ja serà divendres, la Clàudia Moreno, a aquesta hora, resoldrà el misteri d'aquesta setmana, que, vaja, els demana la seva participació perquè ajudin a esbrinar de què va la temàtica d'aquesta setmana dels sons de la Clàudia Moreno. Sí.

0: De seguida resseguirem l'actualitat del dia a Catalunya. Avui fixant-nos en això, en les persones que ho passen francament malament per les vacances i que se'n ressenteix la salut mental. En parlarem amb un psicòleg de seguida, en un programa en el qual, a partir de la una, l'Alicia Escribano ens portarà al Carib, amb la seva música, que sempre ens transporta a un any de la història, un moment de la història, i a un lloc del món. I després creuarem la passarel·la amb en Víctor Ruiz Nobel.
1: Sí, sí, nos vamos de passarel·la, però no precisament a la Operación Triunfo. Y es que hoy nos vamos a fijar en la moda de los años 80 y 90, aquel momento mágico en el que algunos nos llegaron a disfrazar de marineritos para hacer la primera comunión.
0: I no es perdin el programa d'avui, perquè fins al final han d'estar aquí, perquè tenim una recepta amb en Josep Bosset, el nostre xef de capçalera, que avui ens porta una mica de marisc al programa. Serà fins a les dues de la tarda.

0: Les vacances del mes d'agost són un moment perfecte per descansar. De fet, totes i tots, o gairebé tothom, les espera amb moltes ganes per desconnectar, per sentir-nos millor, per descansar. Però hi ha persones que el fet de perdre la rutina, dormir hores diferents, tenir més compromisos socials o haver de conviure fins i tot amb la família més hores, els comporta un malestar emocional. Sergi Mendoza, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, Robert?
0: Ell és psicòleg del Centre Suca i ens ajudarà a definir per què hi ha persones que, quan arriba el mes d'agost o de juliol, quan tinguin les vacances, ho passen francament malament.
1: Bé, doncs, Robert, jo crec que podríem començar per dir que les vacances no són bones ni dolentes per la salut mental, sinó serien un canvi de context al qual ens hem d'adaptar. I, de fet, aquest canvi de rutina és el que més notem. I m'agradaria dir que molta gent té la rutina com una mica com una mini presó que ha de fugir, sigui com sigui. No? I si ens pensem que aquesta rutina en realitat té una funció reguladora emocional, no? Ens ajuda com a disminuir la incertesa i el nombre de decisions que hem de prendre en el dia a dia.
0: Clar, la rutina, que aquesta paraula té com una connotació negativa, però al final les coses que es fan de manera rutinària a moltes persones els ajuda a ordenar la seva vida, a endreçar-la, no?
1: Sí, exacte. Això ens dona com una estructura, ens permet organitzar la vida i sí que és cert que la rutina, les vacances trencarien, en certa manera, aquesta rutina. No? Aquesta ruptura pot ser alliberadora per moltes persones, però per altres doncs, pot produir una sèrie d'efectes negatius.
0: Clar, perquè a més trencar amb el dia a dia de la feina, amb algunes persones els pot comportar fins i tot un trasbals, no?
1: Sí, de fet, produeix tota una sèrie d'alteracions, no? Sobretot alteracions del son, és molt habitual, o potser tenir aquesta sensació de que perdem el control o de que li donem moltes voltes al cap, no? A certes coses de la nostra vida.
0: Clar, perquè en aquest moment de les vacances, quan hi ha més hores lliures, o gairebé totes les hores lliures, és quan el cap es posa a pensar en més coses de les que pot fer-ho habitualment, no?
1: Exacte, exacte. És molt habitual i de fet...

0: Deixa'm dir que la majoria estudis recents, de fet, conclouen que les vacances en si sí que tenen efectes positius per la majoria, però hem de puntualitzar que no totes les vacances són iguals, és a dir, no totes, no? Anar de vacances a un lloc amb moltes a fer o quedar-se a casa, doncs és molt diferent, no? I també no produeixen els mateixos efectes i no afecten de la mateixa manera les persones, no? Per tant, seria una mica això.
1: Clar, les vacances a, no sé, a una illa del Carib o les vacances a
0: Exacte.
1: un lloc paradisíac, que passar-ho a un carrer de Barcelona o de Manresa o de Sant Cugat del Vallès.
0: Correcte, correcte. I, de fet, sigui com sigui, les vacances doncs, trencarien aquesta rutina i, de fet, no és que necessitem una rutina rígida, no?, per estar bé, però sí que és cert que al nostre cervell li agrada molt quan certs elements d'aquesta rutina, no?, com són el son o els horaris on mengem o les activitats que fem, doncs es mantenen d'una manera regular. Això fa que tinguem aquesta estabilitat i aquesta sensació de control.
1: A més, quan arriben a les vacances, has de començar a endreçar totes aquelles coses que no pots fer durant l'any. I, a més, i és
0: Exacte.
1: com una mena de feina sobrevinguda que t'arriba al mes d'agost, que dius, ara aprofito aquest mes per poder fer tot allò que no em deixa fer la feina la resta de l'any. Per tant, aquí tenim un problema ja del sistema, no?
0: Correcte, correcte. I de fet, les persones que són més sensibles als canvis són les que patirien més aquests efectes, no? De trencar la rutina, sobretot en el període d'estiu.
1: Aquest trencament de la rutina en el període d'estiu també provoca una major part d'hores amb la família, passar més hores amb la família, i això, en l'àmbit de la família, parlo dels pares amb els fills, o de les mares amb els fills no tant, però sí de les parelles, això pot comportar les friccions, aquelles gestions que tampoc es poden fer durant el curs o durant l'any.
0: Exacte, exacte. De fet, està exposat, no, als com deies, no, als conflictes familiars que potser durant l'any han estat una mica més lleugers, ara de cop amb totes aquestes hores ens hi enfrontem, no? També doncs, pot generar doncs, ansietat o dificultat de regulació emocional a aquelles persones que ja tinguin una condició predisposada anterior, no? I també afegiria aquelles persones que potser estan passant per un moment vital complicat o persones que tenen dificultats en la relació amb el menjar, l'alcohol, els hi fa por viatjar, etc. Doncs tot aquest grup de persones doncs, serien més sensibles a aquest trencament de rutina.
1: Clar, quan arriba aquest mes, a més, hem de també gestionar aquelles coses laborals que hem deixat pendents durant l'any i
0: Exacte.
1: també les preocupacions s'han de començar a resoldre perquè al setembre comencem de zero.
0: Exacte. Jo crec que una cosa que has dit abans és interessant, no? Perquè aquesta sensació de que les vacances han de ser disfrutar-les al màxim, no? Fer tot allò que no hem pogut fer durant l'any, genera una pressió enorme. I molta gent es pren les vacances gairebé com una feina, no? És a dir, ho he de fer molt bé, ho he de fer perfecte, i si algun dia, per exemple, tinc un dia de baixón o tinc malestar, això genera una contradicció i de fet això fa que ho visquem encara pitjor.
1: Perquè l'angoixa d'haver de complir també amb el cànon social de les vacances agradables, boniques, felices,
0: Sí.
1: d'Instagram, a la vida real no existeix.
0: Correcte. Sí, o sigui, les xarxes socials no ens ajuden. Perquè creen una imatge que no és real del que significa estar de vacances, no? O sigui, ens diem que si estic de vacances i no m'estic passant bé, és que alguna cosa està fallant i al final ens sentim pitjor.
1: Clar, perquè això és un problema que ha esdevingut en els darrers anys, el fet de l'aparició de les xarxes socials, de sentir-nos obligats a vendre una vida ideal que no existeix, que potser algun dia puntual sí que és per emmarcar, però no tots els dies.
0: Sí, i les vacances crec que accentuen més això, no? El fet d'exposar-nos a les xarxes socials, al compartir, i fan més gran un fet que ja visquem a les nostres vides i que té uns efectes que després no en som conscients, no? A la tornada.
1: Perquè és quan es poden accentuar fenòmens o problemes com l'ansietat, l'angoixa en les persones que ja la pateixen durant el curs, durant l'any, i també altres problemes de salut mental que ja vinguin d'enrere, no?
0: Sí, hi ha un punt potser més crític, que és el son. El son és un dels problemes més habituals quan hi ha canvis de context. Ja que els canvis repetits, no, dels nostres horaris de son a l'estiu doncs acostumem a anar més tard a dormir o sortim i tal, i això té un efecte sobre els nostres ritmes circadians. I això se sap que aquesta irregularitat, diguéssim, està relacionada amb el nostre funcionament emocional, no? Per tant, a les vacances, jo diria que tot i que és un moment de trencar rutines, estaria bé mantenir una certa regularitat d'horaris que ens ajudi, tot i disfrutar, doncs mantenir aquesta estabilitat.
1: Això en el país del món que té més problemes per dormir i que consumeix més benzodiazepines de tot el planeta.
0: Correcte, correcte, correcte.
1: Tenim aquest historial que ja ens fa tenir una llosa al damunt de problemes del son històrics i crònics.
0: Exacte. Si això li sumes l'ús de les xarxes socials, l'ús de pantalles, l'estrès, tot això, doncs bé, no és de retruc que hi hagin aquests problemes.
1: Quins senyals d'alerta, ho dic per a les persones que ens estiguin escoltant, quins senyals d'alerta hauríem de tenir en compte a l'hora de pensar que les vacances no ens estan sent beneficioses?
0: Jo crec que el primer senyal seria que aquelles persones que ja tinguin de base una condició, veure si han patit un augment de l'ansietat, persones que tenen tendència a una desregulació emocional i veuen com se senten tristos o se senten molt ansiosos, molt irritables, aquesta seria una senyal d'alerta per parar i veure què està passant, permetre's un moment de dir, bueno, per què em sento així? I també cal dir que les vacances no han de ser un moment de disfrutar al màxim tots els dies, no? Sinó permetre que es generin doncs, moments de malestar també és part de la vida.
1: Això en un país que diu que se sent trist, amb moltes persones se senten tristes. Més del 10% de la població d'Espanya assegura sentir-se trista o descontenta de manera persistent durant l'any. Són dades de la Societat Espanyola de Neurologia. El problema afecta especialment les dones i els joves d'entre 18 i 34 anys, que m'imagino, Sergi, que són els principals usuaris de les consultes psicològiques, no ara mateix?
0: Sí, jo crec que en general hi ha una pressió social per mostrar aquesta cara sempre d'estar bé i en general crec que no es tracta d'estar sempre bé a tope, feliç constantment, sinó de simplement poder-nos permetre que si no estem bé, doncs regular-nos amb aquelles coses que ens fan sentir bé, no? Dormir potser una miqueta més, baixar el ritme, guanyar flexibilitat, no? Jo crec que flexibilitat seria la paraula important. I sobretot ser més amable amb nosaltres.
1: Ah, molt bé, això m'agrada molt. El tema de l'amabilitat, que costa molt de veure avui en dia. Amb nosaltres mateixos també, eh?
0: Exacte, exacte. I és una cosa que de vegades no ens permetem ni tan sols perquè no parem, no? Aquesta constant necessitat de fer, de produir, crec que durant l'any és evident, però les vacances, quan parem, és molt més evident.
1: I és el moment que també hem de fer un reset, una reconfiguració del nostre comportament, cap a nosaltres mateixos, sobretot, però cap als altres. Mira, ara que deia això de l'amabilitat, en Sergi, he recuperat unes declaracions que va fer David Hamilton, que és doctor en química orgànica i que investiga l'amabilitat com a teràpia. I aquest home diu, en aquesta entrevista que li van fer a la Contra de la Vanguardia, els col·legues de la Vanguardia li van preguntar per aquest tema de l'amabilitat i ell diu, ser amable redueix la depressió, l'ansietat, l'estrès, rejuveneix i et sents millor. Per tant, val més la pena ser amable amb un mateix i amb els altres que no ser un vinagre.
0: Sí, doncs, això jo ho relaciono molt amb aquests missatges o amb aquests pensaments que tenim de que hauria d'estar disfrutant constantment, no? Com pot ser que estigui de mal humor o necessito aprofitar els dies al màxim. I a part de sentir-me malament, afegeixo una capa de no deuria sentir-me així, no? L'amabilitat, una mica com et dona aquesta possibilitat d'acceptar, d'obrir-te al fet de que tot i que estic tenint un dia difícil i que no era el que jo esperava, no? Afegeix aquesta amabilitat de no ser tan dur amb un mateix i de no convertir-ho en un problema addicional, no? No afegir una capa més de sofriment.
1: Ser una mica misericordiosos amb nosaltres mateixos i amb els altres. Sergi Mendoza, psicòleg del Centre Suca, gràcies per explicar-nos totes aquestes coses, perquè segurament hauran ajudat moltes persones a enfocar d'una manera diferent aquests dies que encara els queden de vacances, alguns molt pocs, però altres encara els queden 15 dies. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Moltes gràcies, Robert. Un plaer.
1: les 12 i 50 minuts expliquem aquí a la ciutat d'estiu que el fitxatge de Ferran Torres pel PSG podria ser imminent.
2: Sí, recordem que l'internacional amb Espanya hauria hagut de tornar a entrenar ahir amb el Barça. No ho va fer perquè el club li va donar un permís especial per no

0: no fer-ho, el que fa pensar que la directiva blaugrana ja dona per feta la seva sortida i per la seva banda el PSG podria centrar-se en finalitzar les negociacions amb el Barça ara que ja ha passat la Supercopa d'Europa.
1: La Supercopa on el PSG de Luis Enrique va guanyar l'Aston Villa d'Unai Emery.
0: Sí, l'Asturià i el Basc van veure's les cares ahir, l'equip de Luis Enrique com a vigent campió de la Champions i Emery com a campió de l'Europa League aquest any. Emery enfrontava un repte difícil, ja que des del 2018 el campió de l'Europa League no guanya cap Supercopa. Un partit que es va resoldre per la mínima, 2-1, i el PSG es va endur el partit i el títol amb gols de Kvaratskhelia i Doué. En acabar el partit, Luis Enrique explicava la dificultat de jugar-se un títol quan gran part de la plantilla acaba de tornar de vacances pel Mundial.
2: És difícil perquè tu no has preparat con tot la...
3: Ha sigut difícil perquè no estava tot preparat. És impossible. Els jugadors necessiten descansar, tenir uns dies amb les seves famílies, però cada cop que es posen la samarreta del Paris Saint-Germain és la connexió amb els aficionats, és la connexió amb els jugadors. Crec que avui demostrem que fins i tot amb molts errors, amb moltes coses que falten, seguim sent l'equip de sempre.
2: Beaucoup de choses qui manquen, que no som l'equip de toujours.
0: Emery, per la seva banda, va mostrar una gran competitivitat, va elogiar la feina del seu compatriota i el va col·locar entre grans entrenadors com Pep Guardiola o Mikel Arteta, destacant-lo com el millor entrenador espanyol. Malgrat haver perdut el partit, l'Aston Villa va trencar el rècord del jugador més jove en marcar a la final de la Supercopa, amb el gol de Brian Maggio, de 17 anys.
1: Reconeixent la dificultat per aprendre una llengua quan un ja és molt adult, i per tant reconeixent l'esforç que ha fet en Luis Enrique, té un francès una mica...
0: Matusser,
1: sí, diguem això. Bé, escolti'm, senyora, senyor, que vostè està dient, i no obren el capítol de Los ricos también lloran? Sí, l'obrim, perquè seguim molt pendents de la negociació de Rodri pel Barça, que podria encarar els seus dies definitius.
0: Així és, el Manchester City ha rebutjat la segona oferta dels blaugranes, que oferien 65 milions entre fixes i variables. El preu del capità de la selecció espanyola ha pujat, degut a que el City necessita fer caixa per aconseguir una de les peces clau que li falta per a la propera temporada. Això, pel club anglès, va darrere d'Enzo Fernández, i el Chelsea, que és el propietari actual del jugador, ha fet un ultimàtum pel seu fitxatge. O el City paga 120 milions per ell abans de divendres, o ja es pot oblidar de fitxar el migcampista argentí. Això, que infla el preu de Rodri fins als 80 milions que li està demanant ara el City, podria ajudar, per una altra banda, a que el Barça es fes amb ell abans no hagi de tornar a entrenar amb el seu actual equip, cosa que està prevista pel mateix divendres.
1: En Rodri arribaria per ser una autèntica autoritat al migcentre del Futbol Club Barcelona, però també el club compta amb Marc Bernal.
0: Clar, què passa amb aquests jugadors que surten de la Masia? Ahir va haver una reunió entre el seu agent, Raúl Verdú, i Deco, on es va parlar...
1: Deco és el director esportiu del Barça.
0: Ah, efectivament, que té un nom llarguíssim i impronunciable, si em permets.
1: Ara el direm.
0: que van parlar d'una possible ampliació de contracte. La directiva blaugrana vol deixar clar que compta amb el migcampista de 19 anys, provinent de la Masia, i Bernal va acabar amb una nota i unes impressions molt bones la temporada passada. Després de recuperar-se d'una complicada lesió al genoll, va jugar 33 partits i el seu paper va agradar molt a Hansi Flick.
1: Deco, que és el director esportiu del Futbol Club Barcelona, va ser jugador del club i es diu Anderson Luis de Sousa.
0: Deco pels amics.
1: Deco pels amics i pels coneguts. Això, quan hi ha una incertesa absoluta amb el futur de Julián Álvarez en aquest capítol de Los ricos también lloran.
0: Ahir l'argentí es va reunir amb l'entrenador de l'Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en una trobada que s'esperava molt d'ella i va ser bastant decepcionant. El tècnic va transmetre-li que tàcticament compta amb ell, però per la resta va dir-li que aquest fitxatge és cosa del club. El que queda per aconseguir aquest fitxatge, doncs, és parlar amb el CEO del club, l'accionista majoritari, Miguel Ángel Gil Marín. Se sap que el davanter està molt indignat amb el comportament del club, ja que li havien dit que no volien parlar amb ell fins aquest passat dilluns, i quan Álvarez va arribar dilluns a les instal·lacions de l'Atlético de Madrid, no estaven disponibles ni Simeone ni Gil Marín. Però tant Álvarez com la direcció esportiva del Barça, encapçalada per Deco, segueixen decidits a seguir pressionant. També és incert el futur de Jules Koundé amb el Barça, i es va veure el seu agent a les instal·lacions del club. El francès no va acabar content amb els minuts que va tenir la temporada passada i podria buscar una sortida. Hi ha clubs a la Premier que ja han manifestat interès per ell i podrien seguir volent fitxar-lo.
1: El Barça femení va jugar sota l'eclipsi aquest dimecres.
0: I ho va fer guanyant per 3-1 contra el Montpellier sense Quique

0: Nazarev, una autoritat a l'atac culer, que va ser baixa per lesió. El club va repartir als espectadors del Johan Cruyff les ulleres homologades per poder veure l'eclipsi des del mateix estadi. El fitxatge estrella d'aquest any, Caroline Nicolí, va debutar amb l'equip a la segona meitat i destaca l'autora del gol que va sentenciar el 3-1, Maisha Baja, que va marcar tenint només 15 anys.
1: I s'està disputant l'europeu de natació i destaca un català, Luca Hoek.
0: El de Sant Pere de Ribes va quedar ahir en quarta posició a 100 metres lliures, però on ha fet història és que va batre el rècord d'Espanya en aquesta modalitat a la classificatòria.
1: Quantes coses estem aprenent en aquesta secció d'esports d'aquest estiu, perquè a més no només parlem de futbol, parlem de molts altres esports, d'altres disciplines que són notícia. Gràcies, Pere, t'escoltem a partir de 2:45 al Notícies Migdia.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Les 12:56 minuts abans aquest programa de ràdio, que abans del butlletí de notícies escolta l'audiència, que està amb una ressaca que no pot amb ella. Perquè, clar, i la tarda vam veure l'eclipsi, vam plorar, ens vam emocionar. Els que van escoltar la ràdio segurament es van emocionar amb nosaltres. I vostè com ho va viure? És el que estem preguntant avui, perquè volem passar la ressaca, doncs, colze amb colze amb vostè. Ens ho estan explicant amb notes de veu al 676-760908, com aquesta.
2: Hola, bon dia, xics.
1: Hola,
2: pues jo estava sols a casa perquè la meva parella no viu en mi. I a les 8:30 sí que és veritat que la llum se va tornar com metàl·lica. No era un gris, era metàl·lic.
1: Sí.
2: Era una sensació, se me va ficar totes pels de punta. Superguapo.
3: Hola, família.
1: Hola.
3: Doncs mireu, ahir va ser un dia molt especial, a part de per l'eclipsi, que ja era emocionant, perquè vam quedar amb uns amics que viuen molt a prop, viuen a la Llagosta. Però feia, per coses de la vida, jo crec que eren 4 anys que no ens vèiem.
1: Veig, Santa.
3: Mira, la emoció de veure'ns amb aquesta parella d'amics. Vam viure junts a l'eclipsi, amb les gafes homologades i tot ben fet, eh? I a part, a Onda Cero, escoltant a l'eclipsi.
1: Que maco!
3: O sigui, l'estàvem mirant directament i estàvem escoltant a la Loli i a mi, se'ns va caure les llàgrimes. Va. Els homes deien, però què us passa? Pues és emocionant, no sé, és bonic, és molt emocionant. I va ser molt, molt, molt maco. I vam estar a la Llagosta, que es va veure prou bé, bastant, bastant bé. I no és que estiguéssim a l'OAL ni res, però vam agafar un posto molt bo. Va ser un moment meravellós.
1: Va ser meravellós. Jo estava aquí a la redacció amb en Ferran Cuixart i amb en Vicenç Armero, que estaven ahí aixecant la brúixola perquè en Joan Valentín estava a Prades. I em vaig posar a la finestra per contemplar aquest espectacle de foscor crepuscular i escoltant Espiros de fons. Se'm queien les llàgrimes absolutament. Feia molt temps que no plorava així amb la ràdio, amb un company en aquest cas de la meva emissora, però m'ha passat amb companys d'altres emissores, en altres retransmissions, en altres coses. Però ahir Azpiroz va fer una cosa espectacular. Va poder transmetre perfectament, amb aquesta màgia que va fer a través de la ràdio, el que estaven veient els seus ulls, que al cap i a la fi, senyora, senyor, aquest és el nostre ofici, explicar a la ràdio el que acaben veient en la majoria de casos i d'ocasions als nostres ulls. També ho va fer en Joan Valentín Marco, que crec que té una ressaca bastant gran, va tornar-hi molt tard de Prades, va explicar des d'allà moltes coses, tant per l'emissió de Catalunya com per l'emissió de Cadena, així que tenim un múscul aquí que, tot i que és l'estiu i estem aquí 4 i el del tambor, fem la millor ràdio possible perquè vostè se la mereix i la seguirem fent a partir de la 1 després del butlletí de notícies amb l'Alicia Escribano, que avui ens porta ritmes del Carib, com el curro que sembla el Caribe. Després en Víctor Ruiz Novel ens farà creuar la passarel·la, però no la d'OTE, no la d'Operación Triunfo, no, la passarel·la de moda, la dels 80 i la dels 90. Vostè té una foto de Marinerito, de la comunió? No, eh? Jo tampoc, però hi ha gent que sí. Ara ens ho expliquen tot i també cuinarem una estona. Fins ara!
4: És la 1 mediodia en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenas tardes. Comenzamos con una mala noticia teniendo en cuenta que seguimos pendientes de la evolución de dos grandes incendios, uno en Niebla, en Huelva, con más de 31.000 hectáreas afectadas, y otro en Peñas de Riglos, en Huesca, con más de 5.500 hectáreas, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en nivel muy alto de incendios en todo el país y extremo en el caso del norte de España. Más de la mitad de la superficie que se ha quemado este año en toda la Unión Europea, hasta ayer mismo, hasta el 12 de agosto, ha sido en nuestro país. María Martínez.
6: En lo que llevamos de año, las llamas han devorado en Europa más de 550.000 hectáreas, de las cuales más de 270.000 pertenecen a nuestro país. Esto supone un 38% más que el año pasado por las mismas fechas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. De hecho, el 2025 fue el año que cerró con mayor número de hectáreas que

0: quemadas desde 1994. En total se quemaron casi 355.000. Somos el país de la Unión Europea que más incendios ha registrado hasta el momento, un total de 410. Sin embargo, Italia nos sigue de cerca con 408 y Francia con 342.
1: El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve a acudir hoy a Ceuta. Ya se encuentra allí, donde se va a reunir con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil antes de un fin de semana que, según diversas informaciones, se podría estar preparando una nueva entrada irregular de migrantes. Hoy hemos sabido que la Guardia Civil está colocando una nueva barrera marítima en el dique sur de Melilla, similar a la que se colocó en el espigón de El Tarajal de Ceuta, tras la entrada masiva de personas a nado desde Marruecos, para reforzar precisamente el control en la frontera por mar. Miguel Rodríguez.
2: La Guardia Civil coloca este espigón en el dique sur de Melilla por las mismas razones por las que lo colocó en Ceuta hace 15 días. Busca establecer en el mar una frontera visible que evite la interpretación interesada de la sentencia del Supremo. Esta sentencia estableció que no se puede devolver en caliente a todos aquellos que accedan irregularmente a España, sino solo a quienes lo hacen superando elementos de control fronterizos, saltando una valla, por ejemplo. Por ello, quien entraba a España nadando desde Marruecos no podía ser devuelto en caliente porque no superaba elementos de contención fronterizos. Ahora, con los espigones, sí hay frontera visible y sí se permiten las devoluciones en caliente.
1: Mientras Save the Children avisa de que hay familias con bebés y niños pequeños en Ceuta en condiciones extremas, sin saber qué pueden comer, beber o dónde pueden dormir. Clara Collado.
3: Cuantos más días pasan, más empeoran las condiciones de más o menos 4.000 menores que siguen en la calle. Están expuestos a violencia sexual, trata y explotación. Por ello, desde Save the Children alertan de lo importante que es que estos menores entren al sistema de protección. Además, las condiciones en los centros habilitados de emergencia son críticas. Así lo explica Raúl Arnaiz, director del programa de España de Save the Children.
4: Lugares como las naves del Tarajal tienen una carencia absoluta de cualquier tipo de infraestructura higiénica. No hay lavabos, no hay baños. Los niños y niñas duermen literalmente en el suelo. Es un polígono que está prácticamente abandonado.
3: Desde la organización piden que se localicen nuevos lugares para dispositivos de acogida y así mejorar estas condiciones, porque si no, la crisis humanitaria podría convertirse en una crisis sanitaria.
1: Está en marcha además la reunión técnica previa a la conferencia sectorial de infancia de finales de mes, un encuentro en el que en el orden del día no se va a hablar del reparto de menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas y sí de la concesión de un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, un encuentro donde no están presentes las comunidades en las que Vox tiene competencias en infancia, Extremadura, Castilla y León y Aragón, pero sí otras gobernadas también por el PP, como es el caso de Andalucía o de Madrid. Carlos Novillos es su consejero de presidencia.
5: En este caso es fundamental que esto no suceda, no vuelva a suceder. A partir de ahí, pues la Comunidad de Madrid va a estar para escuchar las propuestas que se hagan y sobre todo para apoyar a la ciudad autónoma de Ceuta y mostrar pues nuestro total desacuerdo con la política migratoria que está llevándonos a situaciones al límite a todas las administraciones y en este momento a esa ciudad.
1: Del exterior les contamos que en California han arrancado los preparativos de un macrojuicio contra Meta. Ya saben, propietario de WhatsApp, Instagram o Facebook. Un macrojuicio en el que la acusación procede de 29 estados norteamericanos que acusan a esta multinacional de haber diseñado estas redes sociales especialmente adictivas para los más pequeños. Raquel Lobo.
6: Mark Zuckerberg y su empresa Meta se volverán a sentar en el banquillo. Se espera que declaren tanto él como el jefe de Instagram, Adam Mosseri. La demanda ha sido presentada en Estados Unidos y se acusa a la empresa de diseñar funciones que enganchan a los usuarios jóvenes y los mantienen mirando vídeos infinitos durante horas. Meta, por su parte, ha defendido que la adicción a las redes sociales no se corresponde con un diagnóstico psiquiátrico y, por tanto, no puede ser comprobable y demandable. La empresa tecnológica estima que podría ser 1,4 billones de dólares en sanciones, algo que a su vista es descabellado. La selección del jurado acaba de comenzar, pero el juicio no empezará hasta el martes 18 de agosto y no se prevé que haya un veredicto hasta octubre.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
7: Hola, ¿me escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué, dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? Los Pirineos, no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito que abro la puerta del repartidor. Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera, el programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Lorena Pérez Mansillas y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Mañana, Mañana, ¿quién sabe dónde estaré?
8: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
9: En aquest país, si com a autoritat emets un missatge cap a la població perquè segueixi unes normes, habitualment hi ha una part de la població que et aixecarà el dit del mig de la mà i et dirà que pugis amunt d'aquest dit. El sistema d'emergències mèdiques de Catalunya, que vetlla per la nostra salut i que paguem entre totes i tots amb els nostres impostos, ha rebut un total de 115 trucades, el 061 al Salut Respon, per l'eclipsi de sol a Catalunya. Fins a les 7:30 d'aquest matí n'ha rebut 115 de trucades. És en aquest període, entre ahir la nit i aquest matí, que 109 persones han hagut de ser ateses per incidents relacionats amb l'eclipsi. És a dir, que van mirar el sol sense protecció i ara tenen problemes a la vista. D'aquestes persones, 10 d'aquestes persones, van requerir la mobilització d'ambulàncies, sí, de les que paga vostè també i jo també, amb els nostres impostos. 6 d'aquestes persones van ser traslladades a centres sanitaris. Una en estat crític, amb traumatisme, una en estat greu, 3 en menys estat greu i un en estat lleu. En fi, la resta, 101 persones van ser ateses de manera telefònica. Van dir, escolti, és que veig una taca negra, què deu haver passat? Diu que no escoltarà la ràdio vostè, que li han dit que no ha de mirar el sol directament i que s'ha de posar les ulleres. Diu, sí, però he passat de tot. Això és Catalunya, això és Espanya. Del total d'incidents atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, 37 han estat per afeccions oftalmològiques. Aquestes que ara fa 24 hores ens deien aquí els experts que podrien esdevenir si vostè mira el sol, sense protecció i com no toca. Això és la ciutat d'estiu.
8: Esteu escoltant la ciutat d'estiu.
9: M'he sentit una mica mare que renya el nen ara mateix, però és que és una vergonya. És una vergonya, senyora, senyor. No només nosaltres. Vull dir, no és que jo no escolti la resta d'emissores de Catalunya, que les escolto. A totes les emissores de Catalunya, m'imagino que a tots els canals de televisió no els he vist. Però ahir van estar insistint. Les ulleres homologades, no miri el sol directament. Però mira, n'hi ha 115 de persones que han dit, escolta'm, vaig a mirar el sol i llavors ja trucaré al SEM, que m'ajudi. La Clàudia Moreno no li ha passat això?
10: No.
9: No, perquè no miren ni a la finestra, mirat, no?
10: No.
9: Ahir com era la situació a casa, al final, quan ho has explicat, dins un armari, no?
10: Que no és un armari, sisplau, que la gent es pensa
9: que estic fatal. Un vestidor, un armari, sí. Un armari gran.
10: Sí, llavors res, vaig tancar-ho tot, però les persianes de vegades com que entra un fil i tal, i jo soc molt paranoica, molt ratllada, llavors vaig dir, no, em tanco del tot.
9: Aquí també hi havia alguns personatges, ahir de tarda, persones, vaja, que van decidir baixar totes les cortines de la redacció, tots els estors que hi ha, els translúcids, els no translúcids, perquè si algun raig de sol arribava els podia perjudicar.
10: Gent amb criteri, sota la meva opinió.
9: Molt bé. Gent amb criteri és la Clàudia Moreno, que ens porta de viatge per Catalunya, de ronda, amb un cotxe imaginari que és, evidentment, sostenible. I avui on ens porta, a veure?
10: A Sant Miquel del Fai.
9: Oh, m'encanta!
10: Que està al Vallès Oriental, entre els cingles d'Albertí. Has estat?
9: Sí, sí, que tant que he estat.
10: Jo també.
9: Ah,
10: crec, crec que és dels pocs indrets que he portat que realment he estat. És superespecial, és com supersingular, perquè la natura i l'arquitectura és com que es combinen.
9: Sí, convergeixen.
10: Sí, de fet, hi ha un antic monestir que està construït aprofitant el que és la mateixa roca de la muntanya i està envoltat de salts d'aigua, coves i petites cascades. També trobem l'església de Sant Miquel, que està dins d'una balma natural, i de fet és l'única església romànica de Catalunya construïda completament sota una balma, i ja només per això jo crec que val molt la pena la visita.
9: Home, m'imagino que és un lloc fresc, però ara mateix acabo de fer la recerca a través de Google de com està ara mateix la temperatura a Sant Miquel del Fai, i tenen 34 graus amb una sensació del 35... Perdó, amb una humitat del 35%, per tant la sensació és molt més elevada.
10: Sí.
9: Així que...
10: No, si algú vol anar, frescos, no? Crema, gorra, ulleres de sol, aigua...
9: Mira, la temperatura màxima avui arribarà als 39 graus. Vull dir, si volen anar-hi avui, sàpiguen que farà caloreta.
10: Sí.
9: Però el cap de setmana potser estarà la cosa una mica més tranquil·la, no ho sé. El dissabte dona 29 graus de màxima i 21 de mínima a Sant Miquel del Fai. És un bon dia per anar-hi, perquè és el dia més fresc de la setmana, senyora, senyor.
10: Fem una mica d'història.
9: Vinga, va.
10: Pues, la història de Sant Miquel del Fai es remunta al segle X, quan es va fundar aquest monestir benedictí, Segons explica la tradició, el cavaller Gumbau de Bàssora va decidir fundar-hi un monestir després d'haver conegut aquest racó tan especial i haver com recorregut les coves, va dir aquí.
9: Molt bé, veus? Catalunya té una història que no ens l'acabem i que ens l'explica la Clàudia Moreno a través d'aquests pobles, aquestes poblacions i indrets de Catalunya, amb els seus castells, els seus carrers, les seves places. Que interessant. Sant Miquel del Fai,

0: Les persones que volen comentar com van viure l'eclipsi, quina emoció. Quina emoció que vulguin compartir aquesta ressaca amb nosaltres i que ens vulguin fer feliços amb els seus missatges que ens expliquen la seva vida en aquest moment tan important que no viurem. Dels que hi ha aquí, ningú. Ningú, vull dir, ni la nena aquesta que té 2 anys que té vostè a casa, aquesta neta que té vostè, tampoc no ho veurà. Per tant, ningú veurà el proper eclipsi total, que n'hi ha de parcials després, però total, aquest i cap més en 150 anys. Què ens està explicant l'audiència al 676-760908? Doncs coses com aquesta.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Lo de los soniditos, yo creo que, ¿sabes cuando haces el brindis? Que chocas así las copas, uh-huh. O los vasos, o con lo que brindes, cada uno bebe lo que quiere. Yo creo que es eso. O sea que, nada, sigo diciendo, un chiringuito y con los amigos. Muy lo bien. Del eclipse, va, yo fui a verlo, al final fuimos con mi marido a verlo a una zona, entonces hay una zona en el río que han hecho ahora como una pasarela que va de San Boi a Cornellà. Entonces alguien nos dijo que allí también se vería bien porque había bastante visibilidad de la montaña y dijimos, ah, pues vamos allí para no subir, nos queda un poco más cerca. Fuimos allí, había muchísima gente y espectacular, lo vimos todo, desde que empezó, con mis gafas puestas, no me parece reñir, y hasta que me las quité cuando estuvo todo negro, pero súper bonito, y se puso así como el tono ese grisáceo, que yo pensé que iba a ser más oscuro, más tipo de noche, pero no, pero muy bonito, la gente aplaudiendo, muy chulo, y nada, y luego otra vez... ponte las gafas, empezó a quitar y claro, ya como bajó el sol, ya no pudimos ver el resto porque ya bajó el sol y ya no se veía bien, pero muy muy bonito, ya te digo que son ocasiones únicas. El otro sí, que sí. Había visto sí que se había quedado todo de noche y me pareció curioso que pasaba gente porque es justo al lado de la autopista y pasaba gente en el autobús y nada, no, la gente como si nada, no sé, yo creo que es algo único, pero bueno, adeu,
0: muchas gracias por contarnos esto. A veure, vull dir una cosa, que diu aquesta oient, estimada oient, que llavors com es diu? Em renyo, no? Em renyes, no? Jo no renyo ningú. Jo no renyo ningú perquè cadascú és lliure de fer el que vulgui. Però, és clar, si les autoritats sanitàries... va sortir el president de la Generalitat, ho vam escoltar aquí, president de la Generalitat, a demanar, si us plau, a la ciutadania que fes una cosa molt fàcil, que és, si té vostè ulleres homologades, mira el sol, i si no les té, no el mira. I llavors, no hi ha problemes. Perquè el que és més molest, potser... és que després de centenars d'advertiments als mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials del govern, dic, hi hagi trucades al 112 i al 061 ahir després de l'eclipsi dient, ai, tinc una molèstia a l'ull, tinc un atac a l'ull, què deu ser? Diu, que ha mirat vostè l'eclipsi sense l'ullera? Sí, l'he mirat. Doncs jo ho té, i això ho paguem entre totes i tots. No és cap, no renyo ningú, no és cap bronca, sinó que és una cosa que ens hauríem de conscienciar, de la mateixa manera que quan el servei de meteorològic ens diu no vagi vostè a l'espigó de la platja i se'n va aquell a l'espigó de la platja, doncs en fi, fem més cas a les persones que en saben i sobretot a la ciència.
2: La ciutat d'estiu.
0: Avança aquesta setmana, tercera setmana ja de temporada estival, i arriba a l'estudi el sol d'aquest programa, que no s'ha vist eclipsat en les darreres hores. És l'Alícia Escribano. Alícia, com estàs?
3: Jo encantada i feliç, i bueno, sempre amb aquesta...
0: Recordem a l'audiència que aquesta sintonia que vesteix la secció de l'Alícia és d'Anton García Abril, que és el pare musical de, ho hem dit aquí ja, de moltes sintonies i moltes... melodies de la història del cine i de la televisió. Vostè recordarà molt la de... La l'ombra i la tierra.
3: L'ombra i la tierra, per exemple.
0: O Anillos d'oro, que la posarem abans d'acabar la temporada.
3: Home, hem de posar
0: Anillos d'oro. Amb la Diosdado i amb el... I amb l'Imanol Arias.
3: L'Imanol Arias, molt guapo, molt jove.
0: Guapíssim, guapíssim, guapíssim.
3: Mira, avui hem d'anar-nos cap a l'any 1990.
0: Home, ja estem al 90. Això ja comença a ser una més actual,
3: Sí, perquè hem posat cançons molt dels 70.
0: Dels 60.
3: Dels 65, dels 80 també, estamos ochenteros. Però avui marxem a l'estiu de 1990, perquè aquí a Espanya arriba un home des del Carib que ho revolucionaria.
0: Jo tenia 6 anys.
3: Tu tenies 6 anys, jo ja una mica més. És un dels cantants més importants de la música tropical.
0: Bueno, és una barbaritat. Per mi és una barbaritat.
3: És una barbaritat. Jo he de dir que avui no puc ser
0: objectiva. Jo tampoc.
3: Perquè aquest cantautor, per mi, és Dios.
0: És Dios, és així, és així.
3: És així. I, bueno, té més de 30 Grammys,
0: sí, sí,
3: latinos, i és el gran ambaixador dels ritmes caribenys al món. És un gran músic i sap adaptar-ho tot al gust d'Europa.
0: Per mi és el millor músic que ve de l'Amèrica Llatina. El millor,
3: sí, sí,
0: el
3: segurament. I tothom ho reconeix,
0: sí, sí.
3: No, ningú li nega això. Juan Luis Guerra, de l'any 1990.

0: 90, havia de viatjar a Panamà i no va poder, bueno, una mica abans, uns anys abans, no, havia de viatjar, fer un viatge a Panamà i no va poder fer-ho perquè tenia una sèrie de concerts que els va haver d'anul·lar perquè el metge li va dir és que t'has de quedar ingressat. Diu, per què? Diu, pues perquè estàs fatal de la bilirrubina. I aquest senyor va saber aprofitar una enfermetat arran d'un viatge, bueno, un viatge que s'havia d'anul·lar per fer una cançó. Que
1: ara,
0: va arribar...
1: Ara faré l'apunt, abans d'escoltar la cançó, faré l'apunt de bones mans.
0: Tu ets expert en això.
1: Perquè, bueno, jo expert no, jo sóc l'investigador. Clar, la bilirrubina, molta gent deu dir, què és la bilirrubina? La bilirrubina és un pigment de color groc taronjat que es produeix de manera natural quan el cos es descomposa, descomposa els glòbuls vermells vells. Viatja per la sang fins al fetge, on es processa per ser eliminada a través del sistema digestiu.
0: Doncs el Juan Luis Guerra la tenia altíssima.
1: Altíssima.
0: I llavors ell va aprofitar l'ingrés hospitalari per fer això. Mira.
1: Una meravella.

0: La cançó compara els efectes que produeix en la salut la falta d'atenció de la persona que t'agrada, ho compara amb els efectes del bilirubina alta, que és el que ell tenia, no? I Juan Luis Guerra ha dit en alguna entrevista que quan ell va arribar a Espanya per primer cop a finals dels 80, amb aquest disco, no?, que era Bachata Rosa, era el nom del disco, no? El disco tenia Ojalá que llueva, Café en el Campo, aquesta de la bilirubina, Rosalía, moltes altres, no? És un disco preciós, aquell, li va sortir rodó. I quan va arribar aquí l'any 89, diu, ningú ballava bachata, ningú sabia el que era el merengue, ritmes llatins, la salsa potser sí, però per Gato Pérez o per altres músics més locals d'aquí d'Espanya. Diu, però clar, els ritmes caribenys, que ara són tan habituals, la bachata i el merengue...
1: I que tu, qui més qui menys va a classe de merengue, de salsa... De...
0: Diu, doncs algunes entrevistes que em feien a la televisió quan jo venia a Espanya, em demanaven que els ensenyés a ballar merengue perquè no en sabien de ballar merengue. Va estudiar filosofia i música a una prestigiosa universitat de Boston, té una habilitat especial per fer lletres com podria ser Sabina, Serrat, Perales, Juan Pardo, no? Diu que ell sempre primer fa la música, la melodia, i que després va encaixant paraules en aquesta melodia.
1: És un geni.
0: I diu que s'inspira de Neruda, de Lorca, de grans poetes, escriptors. Fa 33 anys que està casat amb la seva nòvia de sempre, de tota la vida. Que jo dic, home, si tens un marit que fa aquestes
1: cançons... I li
0: cançons,
1: diu, quan es lleva al dematí, li diu... Me sube la bilirrubina.
0: Jo també t'ho dic a tu, eh?
1: Sí.
0: Només ja per acabar, dic que el passat 22 de juliol va ser l'única vegada que aquest any Juan Luis Guerra ha fet concert a Tarragona, van tenir la sort, la gent de Tarragona. Nosaltres, l'any passat, el 13 de juliol del 2025, al Palau Sant Jordi...
1: Tu vas anar-hi,
0: jo
1: no?
0: Jo vaig anar-hi. Estava allà, sota l'escenari, bueno, bailándolo todo. I he de dir també, i s'ha de reconèixer, que 440, que és l'agrupació musical, el grup de música que ell porta, en directe, és una cosa bestial com sona aquesta gent en directe. Els 440 són un grapat de músics que el Juan Luis Guerra té molt d'oïda i escull una gent que la gent que en sap de música diu, aquest grup, el 440, són dioses totes.
1: Sí, sí, i ell també. Ell és el gran déu de la composició, de la música, juntament amb aquests noms que deia l'Alícia. Jo vaig demanar entrevista quan va venir aquí a Barcelona i em van dir, no, creo que no.
0: Vull dir que jo també la vaig demanar, eh?
1: Em va dir, da 3 entrevistes a l'any i muy contades.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: No necessita, ell només necessita cantar i tocar. Alícia, avui m'ha encantat aquest ritme que m'has portat, cada dia, eh? Però el d'avui m'ha encantat aquest ritme que m'has portat.
0: És que Juan Luis,
1: és meravellós. Que vagi bé, fins demà. No vull que el tècnic pari la música. Vull dir, ara l'Alícia i jo ens aixecarem, ballarem fins que acabi de sonar la música.
0: Home, que soni, que soni.

0: entra el Víctor Ruiz Novel i està ballant també.
1: També, també.
0: Tots aquí.
1: Això s'està convertint en una festa ja, això,
0: sí,
1: eh? És perillós,
0: sí.
1: Això.
0: Tothom balla aquí. Alicia, gràcies, fins demà.
1: Adéu.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29. igracare.com.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: Vestit i empolainat perquè bevem Víctor Ruiz Novel com cada dia. Víctor, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: I dic perquè vestit perquè avui m'he posat adequat per l'ocasió, perquè avui parlem de la vestimenta d'un temps, d'un país i, bueno, d'un món que jo diria que és la primera secció de totes les que hem fet, que ja en portem 14 amb la d'avui, no?
4: Sí.
0: Que podem dir que allò que es va viure als 80 i 90 no només ha tornat, sinó que ha tornat a marxar i ha tornat a venir.

convidat a l'estudi de la ràdio a la que ja és considerada l'autora revelació d'aquest 2026. És una dona que porta tota la vida dedicada a la comunicació i que ha treballat a diferents mitjans i publicacions i que, de mica en mica, sigilosament, discretament, anava donant sortida en la seva intimitat a una passió oculta que va acabar destapant ara fa un temps. Va anunciar que publicaria una història, una novel·la, i ho va fer. Alea Yaktaest, deuria pensar en aquell moment. Què podia passar a partir de llavors? Doncs de tot, perquè les històries deixen de pertànyer a l'escriptor o a l'escriptora quan ja estan en mans del públic lector. Però va fer-se la màgia, i les persones que van llegir el seu primer llibre es van enamorar de la seva ploma. Avui ve a presentar-nos la seva segona novel·la, que retrata la Barcelona d'un temps i d'un país. I és que la novel·la que avui tenim sobre la taula ens fa viatjar a una altra època i ens permet recórrer els carrers d'una Barcelona sens dubte molt diferent a la que vivim i veiem ara.

0: Marta Platel, què tal? Buenos días. Ah, sí?
1: Sí, si vols.
0: Marta Platel, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa. Aquesta senyora que tinc aquí al costat és l'autora revelació d'aquest any. Així ens ho han explicat a la premsa després que, a més, amb aquesta novel·la que la desgranarem, li hagin entregat fa uns mesos el Premi Fernando Lara, la novel·la del 2026. Per tant, estàs flotant, no? Estàs en un núvol.
1: Sí, sí, encara estic en un núvol, no només pel premi, que ja va ser una gran alegria, va ser una alegria immensa, perquè, clar, jo sóc una autora novel, tot sí. I que tinc publicada una novel·la, aquesta és la segona, no? Llavors, que un jurat d'un premi tan important com el Fernando Lara es fixés en el Baile de las Criadas, doncs per mi va ser, bueno, és la prova de que es va premiar la prosa, no? La història, la força d'una història i d'uns personatges per sobre del nom, no?
0: A mi el que m'interessa més és que la Marta, això va portar molt a la intimitat, no? Això de que escrivia?
1: Sí, sí, sí. De fet,
0: ningú se'n va assabentar?
1: No. I a part, bueno, a veure, quan vas publicar la primera...
0: Sí.
1: No, tampoc ho sabien. Amb la primera novel·la ningú ho sabia, no? Uh-huh. I llavors, clar, després ja, quan es va publicar i que va funcionar molt bé, després, clar, evidentment ja sabien que publicava. Però ningú no sabia que jo em presentava aquest premi, no? Jo ho vaig evitar perquè, mira, si ho dic em diran... Ah, si guanyarà una persona famosa, tu què fas presentant aquest premi? I dic, mira, si no guanyo, si... no dic res. Fins i tot quan em van trucar per dir-me que era finalista, tampoc no vaig dir res. La meva família no sabia res. Vull dir, el meu germà, l'endemà de guanyar el premi, que era divendres, ràpidament, clar, jo li vaig enviar un link perquè no li comentés a algú, almenys que sapigués de què anava el tema, no? I em va trucar, diu, però per què no has dit res? Però que sóc el teu germà. Dic, m'és igual.
0: Amb el seu germà, amb el que està molt unida i amb el que mantenen una casa en comú, no?
1: Sí.
0: Però tampoc vas dir res quan tu vas començar a escriure al principi de la primera novel·la.
1: Sí, no vaig dir res, perquè per mi sempre dic que escriure és terapèutic, no? Em va ajudar, la literatura em va ajudar molt a superar un problema familiar greu i ho feia en l'intimitat, no ho feia, jo treballo, jo tinc un horari de 8 o 10 hores, no? I llavors ho feia doncs, el cap de setmana, en vacances... sí que és veritat que al principi, abans de publicar la primera novel·la, li donava a una amiga les coses que escrivia perquè les veiés, però bueno, jo crec que em deia, està molt bé, m'ho deia per quedar bé, jo crec que ni se les mirava, però bueno, és igual. Perquè ara si les tornés a llegir diria, oh, que mal, perquè jo sempre dic que no he anat mai a cap taller d'escriptura.
0: No has anat mai a cap taller?
1: No, jo he après llegint a bons autors i autores, no? I jo quan llegia un llibre, per exemple, de la Paloma Sánchez Garnica, que a mi m'agrada molt,
0: ai, sí.
1: Jo deia...
0: La sospecha de Sofia, me'n recordo molt d'aquest llibre.
1: Molts, tots. Jo deia, jo vull escriure com aquesta dona, però no només com ella, com la Carmen Posadas, com autors estrangers, també. I jo volia fer-ho,
0: això. La Marta Platel no ha de puntar de sinilo, perquè està mencionant persones que, a més, tenen un Premi Planeta de novel·la, que suposo que és l'aspiració que té ara mateix, no?
1: No, casualitat, vull dir, perquè m'agraden, són escriptores que m'agraden, perquè també hi ha d'altres escriptors que ni tan sols han guanyat premis, però m'agraden, no? He llegit llibres seus que dius, t'han deixat una... Ara, per exemple, acabo de llegir un llibre que no té cap premi, i almenys d'aquesta categoria, i fins m'ha agradat, no? I de tot es pot aprendre.
0: Presentem la protagonista de la teva novel·la, que és la Melissa. I aquí comença la història de la Melissa, que és la protagonista a la que dona vida la Marta Platel, que és aquesta noia que arriba a Barcelona, jo m'he imaginat aquesta estació de França, no?, amb aquest tren arribant, i ella arribant a un lloc que és desconegut, que aquí només hi té una amiga, i m'imagino aquella situació... I hauria de ser molt dur, no? Per tantes persones que ho van fer, vull dir.
1: Sí, sí, és que, de fet, tu has dit, era una situació molt normal. Pensa que la gent sortia de la postguerra, va obligar moltes dones, fins i tot noies de 14 anys,
0: la
1: edat mínima per treballar, a sortir dels pobles i a buscar una feina a la ciutat. I quina feina podien fer honesta i, a part, l'única feina que el franquisme veia amb bons ulls?
0: Perquè no podien sortir de casa.
1: No, no, no, de criada, de criada en una casa, que si tenien sort, aterraven en una casa burguesa i si no, podien estar en cases que eren de lo pitjor, no?
0: Clar, en aquesta casa en la que acaba la Melissa, té la sort que són una família benestant de Barcelona i que la cuiden i li donen aquest sostre, menjar i, a més, aquest petit sou, no? Petit sou per l'època, vull dir que ara seria una cosa impensable, però també de drets, que no hi havia drets per les dones en aquell moment. I és el que ve a reflectir aquesta novel·la, que ve a fotografiar una Barcelona d'un moment que és protagonista, ara ho parlarem, però també les dones d'aquell moment que no podien aspirar a massa més si eren d'una classe social com aquesta.
1: No, no, elles l'únic que podien aspirar és a fer de criades, però fins i tot l'època, el règim, tampoc permetia que poguessin sortir de la pobresa.
0: Aquí és on apareix la professió, l'ofici de la Marta Platel en aquesta novel·la, que vol dir que és una novel·la molt documentada, una novel·la molt ben treballada pel context històric, i aquí és on apareix l'ofici, no? L'ofici de portes tota la vida a la comunicació, i em consta, per les persones que t'envolten, que ets molt, molt, molt acurada en la teva feina, i em diuen molt treballadora.
1: Sí, gràcies. El que passa és que és cert que m'he documentat moltíssim, sí. Perquè, clar, era una època que jo no coneixia, no? No només lo de les criades, sinó també lo del tema de los nazis, no?, aquí a Barcelona. Però jo el que no volia és que la novel·la, la documentació, fos un bloque denso, no? Que es fes molt pesat. Està reflectit en petites pinzelades, no?, de geografia urbana, de notes històriques, però que no ralentitzen el que és el ritme de la novel·la.
0: Sí, sí.
1: Això acompanyen, la gent a mi m'està dient, no saps que jo estic aprenent molt amb aquesta novel·la, però no surto de la història. Vull dir, jo no volia que el lector sortís de la història, que de vegades a mi em passa que llegeixo un llibre i, ostres, té tanta documentació que dius, sí, t'has documentat molt, ja ho sé, però no cal que m'ho expliquis tot, no?
0: Barcelona és l'escenari d'aquesta història, però no és un simple paisatge, no, urbà, és protagonista de la història perquè ens transporta per diferents punts que alguns encara existeixen a dia d'avui, altres han desaparegut. Estem a la Rambla de Barcelona, en aquesta emissora de ràdio, i si passegem per la Rambla, en aquesta novel·la ens passegem per aquesta artèria de la ciutat, pel Liceu, pel Cafè de l'Òpera. Per què vas decidir situar-la en aquest punt?
1: I per la Boqueria,
0: per la Boqueria.
1: Tenim aquí al costat, al Mercat de la Boqueria, amb les
0: criades. I Santa Maria del Mercat ens queda una mica més lluny.
1: Sí, sí. Perquè jo volia que Barcelona fos, primer perquè sóc de Barcelona, i jo volia que Barcelona fos un personatge més de la novel·la, no? Però, clar, jo no havia viscut aquella Barcelona. Jo necessitava documentar-me, no? Necessitava que... Hi ha lectors que m'ho diuen, no? És que estic vivint a la Barcelona d'aquella època, no? Estic veient a la Melissa, a la Lucía, a les seves amigues passejar pels carrers, no? És cert, però abans ho vaig fer jo, no? Jo em vaig passar molt de temps mirant i llegint el diari de Barcelona de l'època, que ja no existeix, sobretot dels mesos que reflexa la novel·la, no? Del 1941. I després també vaig aconseguir una guia de la ciutat, d'aquestes que els traçats dels carrers estaven fets a plomín, no?, i a llapis, no? Perquè necessitava com eren aquells carrers, com eren els noms dels carrers, no? Què hi havia, no?
0: Una novel·la que també ens explica que Barcelona en aquell moment era una gairebé colònia nazi. Sovint, quan parlem de la Segona Guerra Mundial, dels nazis, del nazisme, de tot el que va passar a Alemanya i al voltant, ens transportem allà, a aquell punt d'Europa. Però és que en aquesta novel·la se'ns explica que Barcelona era cap i casal dels nazis en aquell moment, el franquisme, evidentment, campava sus anchas, però els nazis també, i passaven coses insòlites amb ells.
1: Sí, sí.
0: I com vas descobrir aquesta veta, aquest fil?
1: Doncs mira, d'una manera molt casual, jo desconeixia també aquesta història, aquesta part de la història, però jo i molts lectors, perquè no me l'havien, a mi no me l'havien explicat al col·legi, jo no sabia, home, evidentment sabia que eren els nazis o que havien fet, però no sabien que havien estat per Barcelona, no només per Barcelona, també per Madrid, en Bilbao, en Zaragoza, en totes les ciutats havien estat allà, en totes de ciutats que hi havia un consulat alemany, no? A l'any 1941, tu pensa que a Franco li van ajudar a guanyar la guerra tant els italians com, els nazis, no? I a l'any 41 vaig escollir justament aquest any perquè era l'any que l'exèrcit alemany dominava l'escenari bèl·lic, no? Estaven en plena guerra mundial.

0: I llavors aquí van a les visites dels dels altos mandos nazis i diplomàtics van ser constants, no? Però el que més em va sorprendre és que no era només que vinguessin i jo hauria entès que...
1: Fessin activitat política.
0: Que anessin al consulat, coses d'ells, no? Un petit comitè. No, no, és que ells utilitzaven edificis
1: sí,
0: emblemàtics, com per exemple el Palau de la Música, el Teatre Coliseum,
1: l'Antic
0: Parlament, la Universitat de Barcelona, per fer els seus actes...
1: Amb unes esvàstiques gegantines.
0: Totalment, i quadres de Hitler enormes. Per exemple, aquí al Cercle Artístic es va fer una exposició de l'any 41, sí, a l'abril o al maig, es va fer una exposició de premsa alemana i d'arquitectura alemana. I això jo tracto la novel·la en una escena en el Teatre Coliseum. El 20 d'abril del 41 es va celebrar la onomàstica de Hitler. Evidentment, el Führer no va venir perquè estava en plena guerra. Però va comptar amb tota l'assistència de destacats membres de la Falange i de les Hons, membres del Partit Nacional Socialista, nazi, i
1: algun que altre burgués de Barcelona que s'apuntava a qualsevol carro.
0: Evidentment.
1: Perquè aquí a la societat catalana, la societat burgesa, dic, sempre hi ha una part d'aquesta societat, no dic que tota, però una part s'ha sabut moure molt bé en tots els àmbits de la societat, perquè han dit el sol que más caliente, en cada moment.
0: Sí, sí. A més van fer, i hi ha molts burguesos catalans que van fer negocis amb els nazis, i el que passa, jo vull pensar que això, més que per afinitat ideològica, ho feien per practicitat econòmica, saps?
1: Clar.
0: Allò de dir el que tu acabes de dir, el sol que más calienta, no?
1: Sí.
0: I hi ha molts cognoms d'ara que ens farien creus que eren...
1: Això m'agrada molt, els cognoms, los apellidos, los apellidos, que és l'interessant.
0: Sí, sí.
1: Hem vist com fins i tot una periodista que porta tota la vida treballant en l'ofici descobreix històries muntant la seva pròpia història, i és meravellós perquè aquí es barreja la realitat amb la ficció, i una cosa més, es barreja el present amb el passat, perquè aquí en aquesta novel·la hi ha això que es diu un flashback, no?
0: Sí.
1: I venim als nostres dies, en realitat, gairebé.
0: Hi ha una història, sí, que comença, de fet la novel·la comença en el present, el 2001,
1: sí.
0: Perquè, clar, evidentment per data, si no, no... no enquadrava, però és una història, una intriga que comença en el present i l'at en el passat, però no es resoldrà fins a l'última línia de la novel·la.
1: I la Marta diu que no ha fet cap taller de novel·la, cap taller d'escriptura. Això té el seu propi cervell, que el dia de demà haurà de ser donat a la ciència, perquè expliquin com una dona, que s'ha dedicat a l'ofici a tota la vida del periodisme, ha acabat fent això. Jo tinc
0: Molta feina i moltes hores, dedicant-li moltes hores.
1: Bueno, moltes hores, sí, la dedicació i la tenacitat estan allà. Però jo penso és que aquesta dona que està aquí treballa a la revista més antiga d'Espanya, una revista centenària que es dedica a fer un tipus de crònica que jo crec que ella li ha donat, crec, una visió de la vida, uns arguments, uns personatges que li han ajudat a construir potser la seva novel·la, no ho sé. Ella treballa a la revista Lectures i és la cap de vendes de la revista Lectures, i no sé si això, el fet de treballar en una revista, ara de la premsa del cor, però abans has treballat en revistes de temàtiques de molts tipus i també a informació general, no? I esportiva, fins i tot.
0: Sí.
1: Si això t'ha donat una pàtina a tu per poder escriure d'aquesta manera.
0: No, jo crec que no, vull dir, perquè és molt diferent de la manera que tu escrius a la premsa escrita, és molt diferent a com escrius literatura, és diferent. El que potser t'ajuda, el conèixer gent, tot t'ajuda a construir personatges, no? Sí,
1: això,
0: en aquest sentit sí, sobretot quan hi ha personatges de l'actualitat, no? Perquè clar, els personatges del passat actuen d'una manera diferent, parlen d'una manera diferent, tu no pots posar expressions actuals. Jo, per exemple, amb això, per com parla la Lucía, la Melissa, les noies del servei, m'he recordat molt expressions de la meva àvia, no? Perquè la Melissa és una noia de Burgos, i la meva família és de Burgos, no? Això va ser com un petit homenatge, no? I amb això sí, perquè és molt fàcil que se t'escapin expressions d'ara que dius, no, no.

0: És que això no ho dirien perquè en aquella època... Igual que ara tu dius, dius una expressió que la gent més jove no la coneix.
1: Aquí
0: no?
1: A la redacció hi ha un salt generacional enorme entre les persones de 22-23 sí, sí. i les de 40 llargs.
0: Sí.
1: Que no ens entenen.
0: No.
1: Parlem un idioma totalment diferent.
0: Totalment.
1: Aquesta dona que tenim aquí ha publicat El baile de las criadas, i és el darrer Fernando Lara de novel·la, el darrer premi Fernando Lara de novel·la, i a partir d'ara què, Marta? És a dir, com es construeix la vida literària a partir d'un premi?
0: Doncs mira, aquest premi m'ha donat visibilitat. M'ha donat visibilitat perquè, clar, jo no era coneguda. A mi la gent, quan em van donar el premi, que fins i tot jo no me creia quan van pronunciar el meu nom, i jo em quedava allà a la cadira, no? I quan vaig, mentre anava allà a l'escenari, clar, la gent després, una noia em va dir, és que gairebé no t'han aplaudit. I jo, però és que... Primer no em vaig adonar, no? Dic, però si és com tu dius, és que és normal, perquè la gent estava mirant en el mòbil a veure qui era jo, no? Qui era jo, perquè clar, diuen Marta Platell, no? I quina és aquesta dona, no? O sigui que m'ha donat una certa visibilitat. Però guanyar aquest premi també és una responsabilitat, perquè jo ara la gent ja m'està demanant una altra novel·la.
1: Clar. La gent i l'editorial, m'imagino.
0: Bueno, no m'estan pressionant, però clar, m'imagino que també... No m'han pressionat. No. Ara estem venent El baile de sí, les sí. criades, que està... Jo agraeixo moltíssim als lectors, a les llibreries, als bookstagrammers, la gent que està...
1: A tota la cadena de muntatge.
0: Tota la cadena. Jo sóc una persona molt agraïda i a mi quan m'escriu algun lector, una lectora, dient... Perquè és una cosa molt curiosa. Jo sempre dic que aquesta novel·la no és una novel·la només per dones.
1: No.
0: És una novel·la que té uns personatges masculins molt potents. I m'escriuen homes.
1: I que els homes poden llegir literatura femenina
0: perfectament,
1: també.
0: Perfectament,
1: eh?
0: sí, però que en aquest cas m'escriuen homes... Mira, justament aquesta setmana m'ha escrit per Instagram per privat un home que em deia, ostres, moltes gràcies per aquesta novel·la, diu, perquè en un moment molt difícil de la meva vida m'ha ajudat a evadir-me, no? I em va encantar, perquè clar, dius, és que és el que vols, no? Que la gent s'hi aprèn... Jo reivindico sempre la feina dels historiadors, perquè jo no sóc historiadora, jo em nutreixo de la feina que fan altres. I això s'ha de reconèixer, per això en la nota de l'autora jo sempre poso els noms de les persones. A mi les persones que van escriure el llibre aquell de Barcelona, La Barcelona Nazi, això em va donar a mi l'eix històric, no? de què necessitava, no? I que era tan diferent a el que s'havia fet, perquè no s'ha parlat en la narrativa del nostre país massa d'aquest
1: fet. I tampoc s'ha parlat massa d'aquelles dones dels anys 40 del segle passat que venien d'un altre lloc d'Espanya buscant una vida millor i que no deixa de ser la història cíclica. Ara venen d'un altre lloc, sí. Però són les mateixes dones.
0: Sí.
1: I són dones que, a més, saps què van fer? Totes, des de la resta d'Espanya, Catalunya rica i plena. I tenim la Catalunya que tenim gràcies a elles,
0: sí.
1: també. Així que això és un homenatge a aquelles dones i a aquella Barcelona, que suposo que ara quan passeges per aquí per la Rambla, ara que has vingut a la ràdio, deus dir, que diferent és això
0: sí.
1: del que jo.
0: A més, sí,
1: ara
0: sí.
1: li estan fent obres.
0: Sí.
1: La Melissa no coneixeria la Rambla,
0: no.
1: ara.
0: No, i la plaça Catalunya
1: tot,
0: també.
1: Tot.
0: Jo me fixava i deia, ostres, perquè mira, el consulat alemany estava a la plaça Catalunya, al costat estava el Banc Transatlàntic, no? On era el consulat, hi ha una, no sé si és una botiga o un restaurant, o allà, no me'n recordo ni el nom. A l'edifici del Banc Transatlàntic continua, però no, ja no és el Banc Transatlàntic, no? O sigui, tot clar, evidentment ha canviat molt.
1: I on hi ha aquells grans magatzems, abans hi havia, què hi havia allà? Que tothom m'ho explica i mai me'n recordo què hi havia. On hi ha el Corte Inglés?
0: Sí.
1: Allà hi havia uns altres grans magatzems que es deien d'un nom que no me'n recordo.
0: Estava super...
1: El Sepu
0: era en aquella època, sí. El Zúrich sí que
1: el
0: continua.
1: Zúrich, clar.
0: El Bar Zúrich continua, que també es menciona a la novel·la.
1: Sí. En fi, El baile de las criadas és un llibre que han de llegir. És la lectura perfecta per aquest estiu i també pel que queda de tardor, perquè entraran en una Barcelona que han desconegut. La majoria dels que estan aquí, el 41, si estaven aquí, són molt grans. Així que llegeixin aquest llibre i descobriran Barcelona i també el que passava aquí. Marta, moltes gràcies per venir. Fins
0: a tu,
1: la propera.
0: Robert, gràcies. Adéu-siau.

0: d'aquella Barcelona del 1992 que ens va portar just ahir a aquesta hora la Clàudia Moreno, que avui ens salta un any en la història i ens porta al 1993, Clàudia. Què va passar aquell estiu?
1: Un estiu bastant mediàtic a nivell polític. Aquí a Espanya vam tenir eleccions generals el 6 de juny, que va guanyar el socialista Felipe González amb 159 escons.
0: Era ja la part final de la vida política, diguéssim, com a president del govern de Felipe González. Després, ell que parlava d'allò dels carrones xinos, era ell que parlava dels carrones? Ell no ha callat ni un minut des que va marxar, ni un minut. Ha estat tot el temps, des que va marxar de la presidència, amb la matraca. Segueix, Clàudia.
1: Europa teníem el tractat de Maastricht, que estava a punt d'entrar en vigor al novembre i posar les bases de la futura Unió Europea. Però no tot va ser política, afortunadament, perquè el 93 es va estrenar una de les pel·lícules que la temàtica et podrà agradar més o menys, però que és innegable, que és mítica, i és d'aquelles que sempre surt el joc dels gestos d'interpretar-la. Jurassic Park.
0: Jo vaig dir, no sé qui l'ha dit en aquest programa aquest estiu, crec que en l'Àlex Soto. Li vaig dir, John Williams, magnífic compositor, meravellós, grandiós, una mica tot igual. Vull dir, E.T., Jurassic Park, Solo en Casas, tot una mica la mateixa melodia. Però felicitats a John Williams.
1: Pues aquesta pel·lícula, més enllà de la banda sonora, va revolucionar els efectes especials i va fer que tota una generació s'enamorés dels dinosaures.
0: Sí, sí,
1: no sóc part d'aquella...
0: No, tu ja vas venir després, però és la meva generació. I alguna pel·lícula més aquell estiu?
1: Hocus Pocus.
0: Ahà, molt bé.
1: Amb la Viv Milder, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy, crec que ho he dit bé.
0: Sí, les tres bruixes.
1: Sí, interpretant les germanes Sanderson, que eren, això, tres bruixes, que ressuscitaven accidentalment a Salem.
0: Sí, a Salem, en lloc de les bruixes, als Estats Units d'Amèrica. Així arribem al final d'aquesta ciutat d'estiu del dijous. Aquesta tarda, la Clàudia Moreno, a part de preparar coses per demà, ens proposa plans per fer la resta, els que no hem de treballar, per exemple. Què podem fer?
1: Com ahir em vaig quedar a casa tancada totalment, avui m'he despertat una mica esportista.
0: Ah, sí?
1: Però una persona ha de saber quines són les seves capacitats, per tant, el pla d'avui és esport, però bastant tranquil.
0: Però tu fas esport, no?
1: Abans feia més.
0: Ah, molt bé.
1: Podria fer més, la veritat. És un esport molt d'estiu. Avui proposo anar a fer un paddle surf.
0: Paddle surf,
1: Sí.
0: Això es pot fer a la platja?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: A la que vulgueu, És això de pujar-se sobre d'una taula, o sigui, no una taula literal, és una taula...
0: Vaja, pujar la taula de surf i intentar aguantar l'equilibri.
1: No, vas amb un rem i vas de peu.
0: Rem.
1: Hi ha gent que ho fa assegut, gent que potser no té tant d'equilibri, ho fa assegut.
0: Assegut
1: i així
0: vas fàcil, no?
1: Refrescant-te.
0: Ja.
1: Mira, té el seu què,
0: Sí?
1: Té el seu què. És de les típiques coses que dius.
0: Sí,
1: jo
0: això puedo
1: surf. Hacerlo.
0: Molt bé. No. Fem una mica d'exercici. Molt bé, gràcies, Clàudia. Fins demà, que vagi bé.
1: Fins demà.
0: I a vostès també gràcies per ser-hi. Demà hi tornem a les 12:20 a rematar la setmana de la ciutat d'estiu.
2: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un eclipse crea dependencia, lo saben bien los cazadores de eclipses, esos astrónomos profesionales y aficionados entusiastas. En estos últimos nos hemos convertido muchos tras el impresionante espectáculo de ayer que hoy centra la mayoría de las conversaciones en la calle. Este encuentro con el cosmos de los ciudadanos de a pie ha tenido además la virtud de visibilizar la llamada España vaciada, transformando pueblos casi borrados del mapa en el epicentro de las miradas y además ha supuesto enormes beneficios económicos para los agraciados. Así que no nos importa repetir. Un eclipse crea dependencia y nos hemos quedado con ganas de más. Por fortuna, el de ayer es el primero del trío de grandes eclipses que podremos ver en España. El próximo, ya lo saben, dentro de un año, en agosto.
3: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves. El año que viene España volverá a ser epicentro de la astronomía mundial. En medio de la resaca de lo vivido ayer toca hacer balance y el balance es positivo. A pesar de las aglomeraciones, a pesar de los desplazamientos masivos, todo transcurrió con normalidad, como señalaba hoy en Más de Uno el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
4: El balance yo creo que es razonablemente positivo. Hubo un enorme desplazamiento de personas, concentración de gente en determinados puntos. Yo creo que se desarrolló la jornada con tranquilidad. Reconocer que estamos estamos en un país en el cual la conciencia en materia de sostenibilidad

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda. Fa aproximadament 24 hores, en Miquel, veí de Parets del Vallès, era a l'estació de Sants de Barcelona per agafar un tren que l'havia de portar a Altafulla per veure l'eclipsi total. Feia dies que el govern alertava del col·lapse que hi hauria a la P7, de manera que va decidir confiar en el transport públic i va comprar, amb antelació, un bitllet per un regional. Mentre esperava, però, va veure com l'andana s'anava omplint de gent, molta gent, i com els combois anaven tan atapeïts que va haver de deixar passar no un ni dos, sinó tres trens, perquè bàsicament no s'hi podia entrar. Al final, es va haver de rendir.
2: Bueno, eren gairebé 6:45 i vam dir, ens tornem cap a casa. Vam tornar a casa i almenys vam poder veure l'eclipsi, no total, però el vam poder veure més o menys bé, però amb una decepció terrible.
1: L'experiència d'en Miquel és la de molts catalans que ahir es van desplaçar o ho van intentar al sud del territori. Des de Rodalies es disculpen, però també es justifiquen assegurant que van fer el que van poder i des de les plataformes d'usuaris deixen clar que ja no poden més. En una estona parlarem amb el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, i amb la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. Més titulars d'aquest dijous 13 d'agost, l'oposició carrega contra el govern justament pel col·lapse a Rodalies. Junts per Catalunya i el Partit Popular insten Salvador Illa a donar explicacions. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. També els socis del govern recriminen manca de previsió.
4: Doncs la responsabilitat que li correspon a cadascú, Renfe a DIF, i en aquest cas també el govern de la Generalitat, el Departament de Territori, que té l'obligació doncs de preveure i fer les previsions oportunes.

0: La portaveu parlamentària Esther Capell, en declaracions a Onda Cero, la dirigent republicana, també ha aprofitat el col·lapse d'aquesta passada nit per reclamar que el traspàs de Rodalies s'acceleri i que vingui acompanyat de les inversions promeses.
1: Tot i la situació de Rodalies, l'eclipsi total de sol ha estat un esdeveniment històric que ha deixat molt bones sensacions tant en les persones com en els municipis que han tingut la sort de gaudir-lo.
0: Un dels punts de millor visibilitat a tot Catalunya va ser el municipi de Prades, a Tarragona. Milers de persones s'hi van concentrar per seguir un eclipsi solar total que no es veia a Catalunya des de feia més d'un segle. Ens ho va explicar a la brúixola d'estiu en Joan Valentín, que més tard ens farà un resum de la jornada.
1: I en plana local i ja deixant enrere l'eclipsi, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, confirma que els veïns del quart bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 ja poden retornar als seus domicilis.
0: Es tracta del bloc situat al número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Des de la setmana passada s'ha estat comunicant als residents de la novetat i se'ls ha informat que la seva tornada serà de manera progressiva i esglaonada. Tot i això, el retorn dels veïns serà voluntari perquè les obres continuen actives.
1: I el titular dels esports ens el porta en Pere Parés. Bona tarda.
2: Bona tarda. El Manchester City rebutja la segona oferta del Barça per Rodri. La proposta dels culers oferia 60 milions més variables pel pilot d'or del Mundial. La directiva del City ha dit, però, que vol 80 milions pel migcampista. Això mentre el fitxatge de Ferran Torres pel PSG està pràcticament fet. Torres no va tornar ahir a entrenar a Barcelona amb el permís del club i els propers dies es podria concretar l'oferta que portarà el valencià a París.
1: Quan tornem a estar en alerta per calor, repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i tenim màximes molt altes a tot el territori, excepte a zones altes de muntanya. 41 graus a Lleida, 39 a Girona i 33 a Barcelona i a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però atenció aquesta tarda al Pirineu i zones properes. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 35 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Pujaran també les temperatures i de forma més notable a la costa. Serà un dia de sol, amb cel clar, però repetirà la situació durant la tarda al Pirineu. Núvols d'evolució, amb ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 26 graus a Barcelona o 22 a Lleida. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I amb la calor, més risc d'incendi. De fet, Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya per perill molt alt d'incendi, especialment a les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Passant 5 minuts de 2:15 de 3 de la tarda, el control tècnic, Ivan Gustems.

0: Avui és un dia de ressaca emocional, de compartir anècdotes, experiències i records sobre un fet que no es tornarà a repetir a Catalunya fins d'aquí a 150 anys. Però avui, malauradament, també és un dia d'indignació, la dels usuaris de Rodalies que van patir el caos, sobretot a les línies que connecten el sud del territori amb Barcelona.
1: Gent intentant fer pressió perquè li capigués la cama o el braç, gent que estava dins del tren va haver de sortir. Els operadors de DIF molt nerviosos, dient que d'aquella manera no podria sortir el tren. De fet, no va sortir, va estar-se gairebé una hora a l'andana ple de gent.
0: És l'experiència que va viure a l'estació de Sants amb Miquel, un veí de Parets del Vallès que ho ha explicat a Onda Cero Catalunya. Aquesta infraestructura, l'estació de Sants, va ser un dels punts que més aglomeracions va concentrar durant el migdia i la tarda. Al vespre i a la nit, la situació va ser especialment angoixant a l'estació de Tarragona, que va quedar tan col·lapsada que la policia va haver de tancar-ne les portes. Per entendre què va passar a la xarxa ferroviària catalana coincidint amb l'eclipsi, podem parlar a aquesta hora amb el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. David, bona tarda.
2: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, per què va passar el que va passar ahir en els trens del sud del territori?
2: A l'eclipsi, evidentment. En primer lloc, deixa'm demanar disculpes a tots els vostres oients, perquè ens agradaria demanar disculpes als usuaris afectats pels retards i si algun no va poder agafar el tren o no va poder arribar a la destinació prevista i no va poder veure l'eclipsi com volia, demanar-li disculpes, això d'entrada, eh?

0: Què va passar ahir? No, bueno, nosaltres varen reforçar totes les línies del sud, de regionals del sud, vam passar de 1.800 places a 3.600 places, o sigui, el 100% de l'oferta diària en la R16, la línia de Tortosa, i vam passar de 1.000 places a 1.600 places a la R15 entre Barcelona i Reus. Vam doblar i vam posar tot el que teníem. No teníem més trens, no vam poder posar més trens perquè no teníem més trens. Vam, a la, això baixant. A l'hora de tornada teníem un tren especial des de Tortosa a Barcelona, més els trens regulars, tots anaven en doble, i a més, vist la quantitat, l'aglomeració que hi havia a la zona de Tarragona, que es va fer un dispositiu de seguretat, no va ser un dispositiu, és un dispositiu que ja estava pactat amb Mossos, pues, com quan a Barcelona pues, hi ha les festes de la Mercè i la gent va entrar a les estacions en funció de lo que diuen els de seguretat. Pues, es va fer exactament igual, un dispositiu que van fer Mossos, ja estava pactat amb ells a Tarragona, perquè no hi hagués cap incident, i els trens van anar passant a l'hora que els hi tocava cap a Barcelona. Però encara i així, a més, un cop es va acabar el servei de la R11, vam agafar dues composicions de tren, vam agafar un tren en doble i el vam enviar cap a Tarragona per fer d'escombra a la tornada per si s'havia quedat algun viatger. Aquest tren va portar uns 100 viatgers aproximadament des de Tarragona fins a Barcelona, parant en totes les estacions per si s'havia quedat algun viatger.
1: Clar, aquest últim tren del qual em parles va ser com una decisió d'última hora veient la situació, no? Veient les aglomeracions que s'estaven produint. No sé si es podria haver previst que això passaria.
0: No, t'explico. No es va poder preveure abans perquè nosaltres tenim que donar servei a la resta, que hi ha un eclipsi a les Terres de l'Ebre, tenim que mantenir el servei a la resta de les línies de rodalies i regionals. Vam tenir que esperar que s'acabés el servei de l'R11 per poder baixar a aquest tren, que és el que teníem de reserva, per si passava alguna cosa. Estava ja planificat en el sentit de si passa alguna cosa, encara que sigui tard, perquè clar, el tren va arribar a Tarragona a 12:45 passades, pues, però almenys portar tota la gent cap a Barcelona.
1: Per acabar, què els diria a tots els usuaris que han perdut una miqueta més la confiança en el servei després d'aquesta situació?
0: En primer lloc, el que he dit al principi, demanar disculpes. En segon lloc, que nosaltres ara farem, i bueno, estàvem en una reunió, farem un anàlisi de lo que ha ocorregut. També és veritat que a la tarda, a primera hora de la tarda, va haver-hi una incidència en la infraestructura que també va ser la que va fer que a Sants hagués una aglomeració, perquè no podien passar més de dos trens en sentit i hora durant entre les 4 i les 5 de la tarda, entre les 16 i les 17 hores. Pues, doncs, ara mateix estem fent autocrítica, perquè tot es pot millorar, i demanar disculpes. I l'únic que fem serà treballar, que ja ho he dit abans, en altres companys teus, per millorar el servei. Com millorarem el servei? Pues a poc a poc anirem, perquè això no es pot fer d'un dia per l'altre.
1: D'acord, doncs, David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ara volem escoltar també l'altra part, la dels usuaris, i per això comptem amb una veïna de Tarragona que agafa Rodalies cada dia i que és la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Anna Gómez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Diu David Andrés, el gerent de Rodalies, que es va reforçar amb un 100% l'R16 i amb un 60% l'R15. No va ser suficient.
2: No sé els tants percents, no els tenim calculats. Va haver trens curts i va haver trens sense aire. I està clar que no va ser suficient. Però bueno, també ens hem trobat amb declaracions oficials que diuen que es va fer el que es va poder, i ell també ho ha dit. I això no és una cosa que diguis, va vindre imprevista i hem fet tot el que hem pogut. Això estava planejat. I el govern estava dient a la gent que anés amb transport públic. Per tant, si ells dies abans sabien que no tenien suficient material per fer tots els trens dobles, el que tenien que haver fet és demanar material fora o buscar alternatives i no esperar a veure què passa, perquè en

0: sempre et dona la sensació, o amb Rodalies, que els hi agafa tot per sorpresa. Després demanen perdó i fins la pròxima. I no, no és així.
1: Quina és la situació que es va viure, per exemple, a l'estació de Tarragona, un dels punts que va patir més aglomeracions?
0: A veure, això va ser més bé a la tornada. Primer vull dir a l'anada. Pels oients que estan ara escoltant, sortir de treballar i pujar-te en tren amb un munt de gent que també vol anar a veure l'eclipse, el no poder tornar a casa teva. Ja no és que vulguis anar a disfrutar de l'eclipse, és que hi ha gent que volia tornar a casa seva. I deixaven passar trens, veien que cap anava buit. Gent cridant demanant aigua. Això va ser la baixada. I després va haver la pujada, que la pujada era tota la gent que tornava cap a casa. Però clar, a l'estació no hi havia cap tipus de coordinació. Personal de Renfe no en van veure. Si n'hi havia, hi havia una o dues persones amagades. Però realment havia seguretat i hi havia Mossos d'Esquadra i policia. Hi havia gent a l'andana 2 i 4, que és per on passen normalment els trens de Barcelona, i va fer trepassar un tren a la via 6. Què fa la gent que ho pot veure? Córrer. I el que no es pot fer en una andana quan hi ha tanta gent és córrer. I què els ha sortit bé? Que no hi ha hagut un desastre. Que ningú va caure a la via, etc. Però bueno, així anem. Crec que aquí s'haurien de demanar responsabilitats. Nosaltres el que demanarem és saber què es va fer exactament, amb quins números es va planejar tot això, què és el que els hi ha fallat perquè això no funcionés, i si ja sabien que anava a fallar, per què no van avisar? Però volem una anàlisi de com hem arribat a aquesta situació i com s'ha abordat la situació, perquè no volem tornar-nos a veure així.
1: De fet, ara mateix parlàvem amb David Andrés, que ens deia que també ells avui estan analitzant la situació per entendre per què es van produir els col·lapses que es van produir. Si arribeu a determinades conclusions, no sé si us plantegeu fer noves mobilitzacions, com aquella manifestació massiva que es va fer.
0: Creiem que no és el moment. Ara, més endavant, doncs, si ja s'ha de fer, si s'ha de sortir al carrer, jo sempre he dit que és el gran poder que tenim. Però primer el que volem és que surtin, que justifiquin i que posin sobre la taula amb quines dades han treballat. Volem veure el seu món, volem que ens ho expliqui. Ahir no aconseguíem parlar amb ningú, no teníem amb qui parlar, no podíem dir res als usuaris. Quan els usuaris se diuen és que estem en un tren ple, estan cridant que necessiten aigua, no sabem si es tirarà les palanques, però és que ahir era una impotència brutal. Perquè si tu estàs en una estació i veus què passa l'últim tren que hi havia, abans de saber que faria un tren a l'escombra, i ningú t'assessora, ningú et diu que hi haurà un altre tren, que et quedes esperant, et busques la vida. I ara mateix, ser usuari del transport públic, en un moment que és tan necessari per temes de sostenibilitat i ecologisme, i tal com està el planeta, és molt trist que la gent sàpiga que si depens del transport públic has de saber buscar-te la vida.
1: Anna Gómez, ens quedem un cop més amb aquest missatge reivindicatiu que feu des de la plataforma Dignitat a les Vies. Moltes gràcies per atendre'ns al Notícies Migdia.
0: A vosaltres.
1: L'oposició carrega contra el govern per aquest col·lapse a Rodalies. Junts per Catalunya i el Partit Popular insten Salvador Illa a donar explicacions, diuen, d'una gestió incompetent i negligent. Marcos.
2: Executiu d'incoherència perquè d'una banda van fer una crida a evitar la AP7 i optar per Rodalies i de l'altra, diuen, van dissenyar un dispositiu especial del tot inadequat. La formació ha fet una bateria de preguntes al govern per saber si el reforç es va calcular com si fos un dia d'agost o un dia laborable ordinari. També interroguen l'executiu sobre l'autoria del dispositiu, si va ser Renfe o bé el Departament de Territori. Des del Partit Popular responsabilitzen directament el president de la Generalitat, a qui qualifiquen de ser el rei Mides del desastre. El portaveu Juan Fernández, en tot cas, troba que l'episodi d'aquesta passada nit demostra la incompetència de Salvador Illa.
3: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente.
2: El Partit Popular també assenyala el ministre de Transports, Òscar Puente, especialment per l'avaria elèctrica a la torre de control de l'aeroport del Prat.
1: També els socis de Salvador Illa critiquen el caos que es va viure a Sants, Tarragona, Altafulla i Tortosa.
2: Sí, Esquerra Republicana assenyala Renfe, Adif i el Departament de Territori, concretament la portaveu Esther Capella recrimina l'executiu manca de previsió i d'incoherència. Són declaracions a Onda Cero.

0: perquè era evident que si se li estava dient a la ciutadania ahir o aquests dies que no agafessin cotxes sinó que utilitzessin el transport públic, tu has de tenir la previsió necessària que el transport públic doncs, serà capaç d'absorbir doncs, la ciutadania que es vol moure en transport públic. I això vol dir rodalies, però també vol dir autobusos. I vol dir també que l'endemà doncs, els trens han de continuar funcionant.
1: Esther Capella aprofita el col·lapse d'aquesta passada nit per reclamar novament que s'acceleri el traspàs de Rodalies i que vingui acompanyat de les inversions promeses. En matèria d'infraestructures i després de la incidència a l'aeroport del Prat, la portaveu d'Esquerra també reclama la governança sobre els aeroports i canvia el model.
0: Tot aquest sistema aeroportuari ha de treballar conjuntament i que, per tant, el que està passant en aquest cas és que el model que fins ara s'està o que es posa en valor és aquest doncs, únic aeroport, que és el Prat, i no pensar en un sistema aeroportuari ni en la governança dels aeroports catalans, cosa que Esquerra Republicana sí que hi pensa.
1: D'aquesta manera, Esther Capella situa aquí el debat sobre el futur aeroportuari català, més enllà de si cal ampliar el Prat o no.
2: El sistema d'emergències mèdiques va rebre més d'un centenar de trucades relacionades amb l'eclipsi solar d'ahir. Gairebé una quarantena d'aquestes estaven relacionades amb problemes de vista o dels sants. Bona tarda.
3: Bona tarda. En concret, el SEM ha realitzat 37 atencions mèdiques per problemes als ulls i va haver de mobilitzar ambulàncies en només 10 casos. El gerent de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche, ha dit a Catalunya Ràdio que la jornada va ser tranquil·la, però ha recordat que els problemes poden trigar uns dies a aparèixer.
4: La gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
3: Roig ha explicat que els primers símptomes poden ser l'aparició d'una taca o simplement molèsties. Per això recomana que si es detecta alguna molèstia es vagi al seu hospital de referència immediatament.
2: Tot i que ara estem comentant segurament les cares més negatives d'aquest fenomen, el moment culminant de l'eclipsi va ser espectacular, tal com s'esperava. Un dels punts de millor visibilitat a tot Catalunya va ser Prades, a Tarragona. Milers de persones es van concentrar ahir al municipi per seguir un eclipsi solar total que no es veia a Catalunya, recordem-ho, des de feia més d'un segle. Al llarg de tota la setmana, el Parc Astronòmic de Prades havia organitzat activitats per acostar l'astronomia al gran públic. Allà hi va ser el nostre company Joan Valentín. Joan, bona tarda.
5: Bona tarda, Anna. Prades va ser un dels grans epicentres de l'eclipsi al país, poques hores abans del moment culminant. Un dels responsables del Parc Astronòmic, l'Aleix Roig, reivindicava l'oportunitat que representava un fenomen com aquest.
6: Som una generació privilegiada, sobretot perquè tenim a les nostres mans que amb fenòmens com aquests ens puguem emocionar tant com per tornar a estimar el nostre planeta i cuidar-lo.
5: I entre els visitants, la sensació era compartida. Molts feia mesos, fins i tot més d'un any, que preparaven aquest moment.
7: Home, nosaltres vivim als Països Baixos. No ha sigut pas d'última hora, no? Portem un any preparant-ho, això.
8: Que és algo únic, que llavors viva la pena presenciar-ho i viure-ho.
5: I el moment culminant, quan es va poder veure aquest eclipsi total, va arribar puntual, a 8:45. I només van ser uns segons, però per a molts es convertiran en un record inesborrable.
9: Jo, emoció. No sé explicar una altra cosa.
10: És per sempre, això. Això et porta ja seguit tot el que ens queda de vida.
2: Déu-n'hi-do, quin ambient a Prades. Per cert, que l'eclipsi ha deixat molt bones xifres també per l'economia de les zones on va ser total. La Paeria de Lleida ha xifrat en 12.500 els assistents als espais per veure el fenomen i amb més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic. D'aquests, 300.000 corresponen a l'activitat hotelera. També a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona s'ha viscut amb entusiasme i amb molt bones sensacions, malgrat encara no hi ha càlculs oficials sobre l'impacte econòmic. Les butxaques dels catalans continuen patint. L'IPC puja 3 dècimes al juliol, arribant fins al 3,5% interanual. És la taxa d'inflació més alta en un mes des del juny del 2024. La inflació subjacent és del 3%, només una dècima més que al juny. Aquest augment de preus sobretot es produeix en combustibles i en l'electricitat en un context marcat per les tensions geopolítiques a l'Orient Mitjà.
3: Segons les dades que ha fet públiques avui l'Institut Nacional d'Estadística, l'índex de preus de consum, l'IPC, ha repuntat fins al 3,5%. 6% al

0: conjunt de l'Estat, 4 dècimes per sobre de la data del juny. Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya al juliol ha estat d'un 0,2%, mentre que Espanya ha estat del 0,3%. No obstant, la inflació subjacent és del 3%, només una dècima més que al juny. Per sectors, el transport ha estat el que més ha empès l'IPC a l'alça, amb una taxa anual que ha superat el 5% arran de l'encariment dels combustibles. De fet, el govern elevarà la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs del gasoil fins als 20 cèntims per litre, ja que aquest combustible ha registrat una variació de poc més del 15%, superant el llindar previst pel govern. A diferència de l'energia, la inflació no s'ha traslladat de la manera tan pronunciada al cistell de la compra, excepte amb alguns encariments puntuals, com el dels ous, del 13%, o la carn de boví, del 10%. A Catalunya, el juliol és el 5è mes consecutiu, amb l'IPC per sobre del 3%.
1: I en clau local els expliquem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, confirma que els veïns del quart bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 ja poden retornar als seus domicilis de forma voluntària. Diego Fernández, bona tarda.
2: Bona tarda. Es tracta del bloc situat al número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Des de la setmana passada s'ha estat comunicant als residents de la novetat i se'ls ha informat que la seva tornada serà de manera progressiva i esglaonada. Tot i això, el retorn dels veïns serà voluntari perquè les obres continuen actives. Així ho ha assegurat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
3: Tenim aquesta finca que es comunicarà o s'està comunicant ja que pot haver-hi el retorn voluntari, perquè com que aquesta és una zona que estarà encara amb obres durant algunes setmanes, doncs això pot causar molèsties i també és un factor que han de tenir present els veïns per decidir si tornen o no.
2: Per una altra banda, l'alcalde també ha indicat que a finals d'agost s'espera que la Generalitat comuniqui els terminis de les obres d'assentament del subsòl.
1: I a 6 minuts d'arribar a les 3 de la tarda, repassem l'actualitat esportiva amb en Pere Parés. Bona tarda de nou. El PSG guanya la Supercopa d'Europa i té el fitxatge de Ferran Torres a tocar.
4: Recordem que l'internacional amb Espanya hauria hagut de tornar a entrenar ahir amb el Barça. No ho va fer perquè el club li va donar un permís especial per no fer-ho. Avui tampoc ha entrenat, el que fa pensar que la directiva blaugrana ja dona per feta la seva sortida. El PSG podria centrar-se en finalitzar les negociacions amb el Barça ara que ja ha passat la Supercopa d'Europa, Supercopa que el PSG va guanyar per 2-1 contra l'Aston Villa d'Unai Emery. També és notícia un altre exentrenador del Barça, Xavi Hernández, que ja és el nou seleccionador de Països Baixos fins l'any 2030. El català pren de nou el relleu a Ronald Koeman al capdavant de l'equip.
1: Hem sabut també fa unes poques hores que la final de la Supercopa d'enguany es jugarà a Istanbul entre el 2 i el 7 de febrer. La competició enfrontarà el Barça, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid i la Real Sociedad. Pel que fa al mercat, seguim molt pendents a la negociació del Barça per Rodri, que podria encarar els seus dies definitius.
4: El Manchester City ha rebutjat la segona oferta dels Blaugrana, que oferiria 65 milions entre fixes i variables. El preu del capità de la selecció espanyola ha pujat fins als 80 milions, això perquè el City necessita fer caixa per fitxar un altre jugador, Enzo Fernández. El Chelsea, que és actualment qui té contractat el migcampista argentí, ha fet un ultimàtum pel seu fitxatge, o el City paga 120 milions abans de divendres, o no obtindrà el Fernández. Això fa que el City vulgui vendre Rodri més car al Barça, però també podria ajudar a que el fitxatge es produís abans del proper divendres, que és quan l'Espanyol hauria de tornar a entrenar-se amb el conjunt anglès. Rodri arribaria per ser una autoritat al migcentre del Barça, però el club també compta amb Marc Bernal. Ahir va haver una reunió entre el seu agent, Raúl Verdú, i Deco, on es va parlar d'una possible ampliació de contracte. La directiva blaugrana vol deixar clar que compta amb el migcampista de 19 anys provinents de la Masia. Fins i tot podria arribar una ampliació de contracte. Bernal va acabar amb nota la temporada passada, després de recuperar-se d'una lesió de genoll i va jugar 33 partits i el seu paper ha agradat molt a Hansi Flick. En canvi, el també exjugador de les categories inferiors del club, Héctor Fort, podria marxar en qualsevol moment. El lateral té assumit que Flick no compta amb ell per a la propera temporada i hi ha interès a clubs espanyols, italians i anglesos.
1: Això quan hi ha una incertesa absoluta sobre el futur de Julián Álvarez.
4: Ahir l'argentí es va reunir amb l'entrenador de l'Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, i el tècnic li va transmetre que tàcticament compta amb ell i per la resta va dir-li que és cosa del club. El que queda per aconseguir el fitxatge, doncs, és parlar amb el CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín. Se sap que el davanter està molt indignat amb el comportament del club, ja que li havien dit que no volien parlar amb ell fins aquest passat dilluns i el dilluns no estaven disponibles ni

0: Simeone ni Gil Marín, però tant Álvarez com la directiva del Barça, encapçalada per Deco, segueixen decidits a seguir pressionant. També és incert el futur de Jules Koundé. Ahir es va veure com el seu agent entrava a les instal·lacions del Barça i el francès no va acabar content amb els minuts que va tenir la temporada passada i podria buscar una sortida. Hi ha clubs a la Premier que ja han manifestat interès per ell i podrien seguir volent fitxar-lo.
1: I a la plana poliesportiva s'està disputant l'europeu de natació i allà hi destaca un català, Luca Hoek.
0: El de Sant Pere de Ribes va quedar ahir en quarta posició a 100 metres lliures. Es va quedar a les portes de la medalla amb un gran registre 47-39, només 13 centèsimes més lent que la velocitat amb què a la classificatòria de dimarts va batre el rècord d'Espanya. Va competir contra el seu ídol, el romanès David Popovici, que va guanyar la cursa i va fixar un nou rècord del campionat als 46-56 segons.
1: Doncs, Pere Parés, així acabem el repàs de l'actualitat esportiva. Gràcies i bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
1: I en plana cultural els expliquem que Joan Dausà inaugurarà l'Occident Summer Fest de la Cerdanya amb un dels 10 únics concerts de la gira de presentació d'Immortals. Julieta,
2: el cantant porta sobre l'escenari un nou àlbum que significa un punt d'inflexió en la carrera de Dausà. L'artista de Sant Feliu de Llobregat deixa enrere la nostàlgia dels seus inicis per abraçar un optimisme amb sons més electrònics, amb un directe que busca la connexió amb el públic amb uns sorprenents efectes visuals.
1: I acabem aquest informatiu amb Malú, que aquesta nit porta els seus èxits al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Por eso estoy aquí, aquí me
2: siento a salvo de aquí, no me... L'artista porta un concert molt especial per celebrar els seus 25 anys de la seva carrera musical. Repassen els grans èxits de la seva trajectòria i temes emblemàtics. Amb només 16 anys, Malú va publicar l'àlbum de debut Aprendiz i amb aquest mig segle de carrera s'ha consolidat com una de les artistes més venudes del país.
1: I amb Malú arribem al final d'aquest Notícies Migdia, el de l'endemà de l'eclipsi. Ara els deixem que segueixin escoltant la sintonia d'Onda Cero i ens escoltem demà de nou a 2:45 de la tarda aquí a Onda Cero Catalunya. Molt bona tarda.
3: A partir de 2:45 desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia amb Anna Utiel.
4: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, resumimos en 3 minutos la actualidad de este jueves, empezando por la comparecencia que acaba de finalizar hace tan solo unos minutos del ministro de Interior, de Fernando Grande Marlaska, desde Ceuta, que se ha reunido hoy con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. El mensaje que ha querido lanzar el ministro es dejar claro que el Ejecutivo no descarta que pueda haber una nueva entrada masiva de migrantes desde Marruecos y en este sentido ha querido lanzar un mensaje a todas las personas que están pensando si merece la pena intentarlo. Les dice que no atiendan a lo que les dicen las mafias porque que ninguno se va a poder quedar ni en Ceuta ni en Melilla. El ministro confirma que ya hay 1.898 menores identificados y que se han resuelto más de 500 expedientes de asilo. Ha reiterado que, a pesar de las últimas declaraciones desde Marruecos del ministro de Justicia, la cooperación con este país es de una complicidad absoluta, fuera de cualquier duda.
6: Yo he sido testigo de cómo se ha cimentado una relación sustentada evidentemente en la confianza, en la lealtad, con todas las pruebas, con todas las emergencias a las que hemos tenido que hacer frente. Gracias a esa cooperación y colaboración, por ejemplo, con Marruecos, como con otros países, pero ya que me preguntas con Marruecos, hemos podido desincentivar la migración irregular.
4: En cuanto a la comparecencia de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, en el Senado, a petición del PP, hemos conocido también en los últimos minutos que finalmente no acudirá, a pesar de que la semana pasada se puso a disposición de la Cámara Alta para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta. Se ha excusado alegando que no tendría tiempo suficiente para preparar esa comparecencia. Hemos conocido también este jueves el IPC de julio, han subido los precios, ha subido la inflación hasta el 3,6% y esto va a obligar al Gobierno a subir la ayuda prevista por litro de gasóleo en septiembre de 5 a 20 céntimos por litro. Desde Comisiones Obreras recuerdan que sin estas medidas del Gobierno los precios todavía habrían subido más y además avisan.
7: sin el efecto de las bajadas impositivas de los carburantes.

0: comercial. Va treballar per Airbus. Després va estar 4 anys a la Fórmula 1 a McLaren Mercedes, al departament de simulació, on va guanyar el títol el 2008. El 2014 va aterrar al New Zealand Team de la Copa Amèrica de Vela, guanyant 2 edicions. Ara és el director del Departament de Computació, Desenvolupament i Optimització de l'equip.
1: Al final, un dels motius pels que em van contactar i em van contractar és perquè estaven acostumats a sempre tenir els mateixos tipus de gent, no? Gent que havia estudiat enginyeria naval, gent que tenia una manera de fer les coses. I el que es van donar compte és que sobretot amb els barcos d'ara que volen, no? Van sobre uns foils i el casc no toca l'aigua, que havien de repensar la manera de dissenyar el barco. I una de les claus és que la física que s'aplica, doncs és la física que s'aplica a dissenyar un avió o a dissenyar un cotxe de Fórmula 1. La importància, sí, la importància de la simulació, molt, la importància de simular dinàmicament el comportament del vehicle i que la simulació t'ajudi a fer un disseny millor.
0: Roger Frigola és un dels noms propis de l'esport català.
2: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
3: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
2: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur. Para hacer la compra bien hay que ir a
5: Refresca tu verano con un 20% en todos los refrescos de cola solo el 14 de agosto. Y en todos los helados el 15 y 16 de agosto. Que te llevas en un cupón que te renta un montón.
6: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.
7: Ahí llegan los de la vida loca de la radio en verano. Julio, Gil, Mercedes, Aijón, ahí llegáis, ¿eh? Menudo ritmito que lleváis, ¿eh?
8: Hombre, aquí
9: siempre.
8: Estamos a tope, cuernes.
7: Sí. Bueno, por fin expedimos el decálogo del verano inútil de quien tocaba.
9: Chabela Vargas.
7: Chabela Vargas.

0: Mourinho, el último en llegar ha sido Jude Bellingham, que espera con ganas la nueva temporada.
1: No sé, soy un poco más de hombre ahora, un poco más alto en mis experiencias y todo. Yo tengo una buena sensación para esta temporada con los nuevos fichajes y entrenador y vamos a ver.
0: El Atlético de Madrid ha presentado hoy a Grimaldo y el Fútbol Club Barcelona ha entrenado con normalidad en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Dos equipos que junto a Real Madrid y Real Sociedad disputarán la Supercopa de España en Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027. Esta tarde conoceremos al rival del Getafe en Conference League mientras se ha hecho oficial la vuelta de Enes Unal hasta 2029. En fútbol internacional, el Inter de Milán ha oficializado la llegada de Jed Spence del Tottenham por 30 millones de euros más 5 en bonus y a menos de 10 días para que comience la vuelta a España hemos podido saber que la edición de 2028 saldrá de Cerdeña.
2: Es todo, volvemos con el repaso a la actualidad en Onda Cero en el próximo boletín de noticias en poco menos de una hora a partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
3: Estas vacaciones escucha Onda Cero aquí. Aquí. Y hasta aquí.
4: Puedes escucharlos todos los rabos.
3: Bueno, tal vez en todos lados, no. Estas vacaciones sigue disfrutando de Onda Cero en la app, en la web, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en casi todos lados. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
6: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
7: Viatgem fins al sud d'Itàlia, a la regió de Basilicata, per descobrir una ciutat que sembla excavada directament dins la història, a Matera. Aquí no es passeja només per carrers, es camina entre coves, escales de pedra, petites esglésies rupestres i cases que durant segles van estar habitades dins la roca. Matera és famosa pel Sassi, dos antics barris troglodítics que avui formen part del patrimoni mundial de la UNESCO. El que abans va ser un símbol de pobresa s'ha convertit en un dels paisatges urbans més fascinants d'Europa. I el millor és perdre-s'hi sense pressa, pujar i baixar carrerons, entrar en una casa cova, dormir en un hotel excavat, a la pedra, justament, o sopar amb vistes a aquest laberint il·luminat. A Matera la llum ho transforma tot. Al matí és daurada, al vespre les pedres semblen encendre's i de nit la ciutat té alguna cosa de pessebre, de decorat antic, de viatge en el temps. També val la pena mirar-la des de l'altra banda del barranc, des del parc de la Múrglia Materana. Des d'allà, Matera apareix sencera, penjada a la roca, com si hagués crescut a poc de la mateixa muntanya. I després, tornar al centre, buscar una trattoria petita, tastar una pasta amb pebrot crusco, un pa de Matera acabat de tallar, una coca de vi del sud, són algunes de les propostes que us fem des d'Onda Cero Catalunya. Matera és una Itàlia menys evident, més silenciosa i menys massificada.

0: La programació infantil i molt més. Consulta el programa a sabadell.cat/festamajor. Fem festa, fem ciutat. Ajuntament de Sabadell.
1: Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
2: Sintonia tropical, Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
3: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
2: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, lluny d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu. És el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
4: Què tal? Doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic veient, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
2: La pastanaga, no?
4: Però és que no té res a veure, és incomparable.
1: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. La brúixola de Radio Estadio.
5: Yo siento de Osasuna la permanencia, que está un poco complicada este año, así que con eso me quedo.
6: A mí me agrada mucho el partido del Atlético de Madrid contra Real Sociedad, de la Copa del Rey. Bueno, yo no amo el Atlético de Madrid porque me agrada el Atlético, pese a que yo soy del Barça. Y bueno, Mikel Oyarzabal va a hacer muy buen partido y me agrada mucho aquel partido.
7: Yo de la Liga contra el Madrid al Camp Nou, que van guanyar la Liga, y de la Champions, el segon gol de Ferran Torres que van anular, que seria el 3-1, crec, que es van anular i després no van passar, va ser aquell gol.
1: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Però...

0: Bona tarda, ja són les 7. Posem a funcionar la brúixola.
1: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
0: Benvinguts a una nova brúixola d'estiu. Ja ha passat, la lluna torna a ser al seu lloc i espera pacient a que el sol marxi. Jornada magnífica, la que vam viure ahir a la brúixola d'estiu, seguint l'eclipsi solar des del Parc Astronòmic de Prades. I de tot plegat, m'agradaria recuperar una idea. Mentre tothom parlava del present, d'aprofitar el moment perquè allò no ho tornaríem a viure mai, l'Aleix Roig, un dels responsables del parc i també un dels més emocionats per l'esdeveniment astronòmic, es fixava en el futur més immediat.
2: Som una generació privilegiada, sobretot perquè tenim a les nostres mans que en fenòmens com aquests ens puguem emocionar tant com per tornar a estimar el nostre planeta i cuidar-lo.
0: Ens hem fet un fart de repetir que hi haurà un altre eclipsi visible des de Catalunya d'aquí molt, el 2180, però si no cuidem el planeta, ni eclipsis ni res de res. La natura no ens ho regalarà tot sense res a canvi. Jornada magnífica, ho dèiem, però que també va generar col·lapses a Rodalies. De seguida ho repassem. Va, que això comença.
2: Som una generació privilegiada, sobretot perquè tenim a les nostres mans que en fenòmens com aquests...
0: Farem ràdio fins les 10 de la nit i avui sí, ben a prop dels meus companys de viatge, el Vicenç Armero a la tècnica i al meu costat, el Ferran Cuixart de nou. Ferran, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Joan.
0: Sembla que faci una eternitat que no feia ràdio al teu costat perquè...
4: Trobava a faltar una companyia aquí dins de l'estudi.
0: Un dia tan intens que van ser com 3, pràcticament. A veure, què tindrem avui a la brúixola d'estiu?
4: Doncs vinga, començarem parlant del nostre ofici, precisament del periodisme, amb la jove periodista Mar Manrique, que ens explicarà cap on anem. Després tindrem una tertúlia esportiva per repassar el mercat de fitxatges de Barça, Madrid i Atlètic de Madrid i acabarem tot això amb el nostre club de lectura particular amb la nostra companya Anna Utiel.
0: La taula farcida i servida. Ara hi anem, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
1: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
0: L'eclipsi potser no, però el que sí que es torna a repetir és el caos a Rodalies. El fenomen, l'eclipsi solar, va fer mobilitzar-se moltíssima gent per viure'l de la millor manera possible per diferents punts del territori i va posar de manifest, de nou, el desgavell que es pateix a Rodalies. Els usuaris van patir el caos, sobretot, a les línies que connecten el sud del territori amb Barcelona.
4: Sí, de nou, un desgavell amb la xarxa ferroviària catalana que va provocar el malestar i va generar també el caos entre tots els seus usuaris. Trens plens, retards, col·lapses, aglomeracions, mala planificació i això que el servei anava sota avís. De fet, s'havien fet certs reforços, però ni així.
0: I ja hi ha reaccions. Davant el caos, les plataformes d'usuaris de Rodalies han mogut fitxa. Aquestes han presentat una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari.
4: Ho ha fet la plataforma Dignitat a les Vies amb el suport d'altres entitats d'usuaris també de Rodalies. En un comunicat denuncien que es van registrar retards en els trens i andanes saturades, informació suficient, insuficient, canvis de via difícils de seguir, amb seguretat i tancaments també o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. En declaracions a Onda Cero Catalunya, Ana Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, una de les entitats adherides a aquesta queixa formal, apunta que la situació, diu, va ser caòtica no només per les persones que volien viure l'eclipsi.
5: Sortir de treballar i pujar-te en tren amb un munt de gent que també vol anar a veure l'eclipsi, el no poder tornar a casa teva. Ja no és que vulguis anar a disfrutar de l'eclipsi, és que hi ha gent que volia tornar a casa seva. I deixaven passar trens, veien que cap anava buit, gent cridant demanant aigua. Això va ser la baixada. I després va haver la pujada, que la pujada era tota la gent que tornava cap a casa.
0: Mentrestant, des de Rodalies defensen l'operatiu especial desplegat ahir, assegurant que es va reforçar al màxim el servei a les línies regionals, duplicant l'oferta de places tant a l'R16 com a l'R15.
4: La R16, que uneix Barcelona amb Tortosa, i la R15, que uneix Barcelona i Reus. Tot i això, David Andrés, el gerent d'operacions, admet que la demanda va superar, diu, totes les previsions i que la companyia va esgotar tots els recursos disponibles. Són declaracions també a Onda Cero Catalunya.
6: Bueno, nosaltres
3: varen reforçar totes les línies del sud, regionals del sud, vam duplar i vam posar tot el que teníem. No teníem més trens, no vam poder posar més trens perquè no teníem més trens.
4: André.

0: És també ha explicat que davant les aglomeracions a Tarragona es va activar un dispositiu de seguretat coordinat amb els Mossos d'Esquadra i es va enviar també un tren especial d'última hora per recollir els passatgers que encara no havien pogut tornar cap a Barcelona. Rodalies afirma que ara analitzarà aquest operatiu i demana, això sí, disculpes públiques als usuaris afectats.
1: I com la majoria de problemàtiques socials, ha arribat a la plana política. L'oposició carrega contra el govern pel col·lapse a Rodalies. Junts per Catalunya i el Partit Popular insten Salvador Illa a donar explicacions, diuen, d'una gestió incompetent i negligent.
0: Els juntaires acusen l'executiu d'incoherència perquè, d'una banda, van fer una crida a evitar l'AP7 i optar per Rodalies i, de l'altra, diuen, van dissenyar un dispositiu especial del tot inadequat. Des del Partit Popular responsabilitzen directament el president de la Generalitat, a qui qualifiquen del rei Mides del desastre. El portaveu Juan Fernández, del PP, en tot cas, troba que l'episodi d'aquesta passada nit demostra, diu, la incompetència de Salvador Illa.
2: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente.
1: Però també els socis d'investidura de Salvador Illa critiquen aquest caos. Esquerra recrimina manca de previsió i els comuns pregunten qui assumirà les responsabilitats.
0: Esquerra Republicana recrimina a l'executiu manca de previsió. La seva portaveu parlamentària, Esther Capella, també ha aprofitat el col·lapse per reclamar que el traspàs de Rodalies s'acceleri, diu, i vingui acompanyat de les inversions previstes.
3: Perquè era evident que si se li estava dient a la ciutadania ahir o aquests dies que no agafessin cotxes, sinó que utilitzessin el transport públic, tu has de tenir la previsió necessària que el transport públic doncs, serà capaç d'absorbir doncs, la ciutadania que es vol moure en transport públic. I això vol dir Rodalies, però també vol dir autobusos. I vol dir també que l'endemà doncs, els trens han de continuar funcionant.
0: Mentre també als comuns, el diputat Lluís Mijoler demana que s'aclareixi el que va fallar i, sobretot, que hi hagi responsabilitats pel col·lapse viscut.
1: D'altra banda, encara parlant de conseqüències del gran eclipsi, també us comentem que el sistema d'emergències mèdiques, el conegut com a SEM, ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies, coincidint amb aquest eclipsi total solar. D'aquestes, 37 persones van ser per afeccions als ulls i 6 afectats van ser traslladats a centres sanitaris. En total, això va suposar un 2% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. I els hem d'explicar més coses a banda de l'eclipsi. Per exemple, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, confirma que els veïns del quart bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 ja poden retornar als seus domicilis de forma voluntària.
0: Es tracta del bloc situat al número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Des de la setmana passada s'ha estat comunicant als residents de la novetat i se'ls ha informat que la seva tornada serà de manera progressiva i esglaonada. Tot i això, el retorn dels veïns serà voluntari perquè les obres continuen actives. Així ho ha assegurat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Ara tenim aquesta finca que es comunicarà o s'està comunicant ja que pot haver-hi el retorn voluntari, perquè com que aquesta és una zona que estarà encara amb obres durant algunes setmanes, doncs això pot causar molèsties i també és un factor que han de tenir present els veïns per decidir si tornen o no.
1: I una mala notícia, perquè hem de lamentar una nova mort per ofegament a les platges catalanes. Un home de 78 anys ha perdut la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
0: Al Baix Empordà, el 112 ha rebut l'avís prop de les 10 del matí, alertant que una persona s'havia trobat malament mentre era dins l'aigua i que l'havien tret a la sorra per poder reanimar-la. Al lloc hi han arribat dues ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.
1: Un dels temes del dia. Les butxaques dels catalans continuen patint. L'IPC puja 3 dècimes al juliol, arribant fins al 3,5% interanual. És la taxa d'inflació més alta en un mes des del juny de 2024. La inflació subjacent és del 3%, només una dècima més que al juny. Aquest augment de preus sobretot es produeix en combustibles i en electricitat en un context marcat per les tensions geopolítiques a l'Orient Mitjà.
0: Segons les dades que ha fet públiques avui l'Institut Nacional d'Estadística, l'índex de preus de consum consum, l'IPC, ha repuntat fins als 3,6% al conjunt de l'Estat, 4 dècimes per sobre de la dada del juny. Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya al juliol ha estat d'un 0,2%, mentre que a Espanya ha estat del 0,3%. No obstant, la inflació subjacent és del 3%, només una dècima més que al juny.
1: Per sectors, el transport ha estat el que més ha empès l'IPC a l'alça, amb una taxa anual que ha superat el 5% arran de l'encariment dels combustibles.
0: Sí, de fet, el govern elevarà la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs del gasoil fins als 20 cèntims per litre, ja que aquest combustible ha registrat una variació de poc més del 15%, superant el llindar previst pel govern.
1: I precisament aquesta notícia protagonitza l'entrevista del dia d'avui. Passen 15 minuts tot just de les 7 de la tarda, ara ho dèiem, amb

0: crisi de preus. Per analitzar aquesta situació, saludem ara l'Albert Ferrer, responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres. Bona tarda, Albert.
1: Hola, molt bona tarda. Gràcies per convidar-me.
0: A tu, per ser aquí amb nosaltres. A veure, les dades d'inflació del juliol confirmen un repunt dels preus. Quina és la vostra principal preocupació ara mateix?
1: Bé, la nostra principal preocupació és de que aquesta crisi de preus, de la qual les persones treballadores ens sent del tot alienes, perquè no tenim cap culpa i cap responsabilitat, perquè, com molt bé heu dit, té el seu focus i la seva principal explicació a la crisi global, no?, que ve provocada a l'Orient Mitjà, no? La nostra principal preocupació és de que s'enquisti d'alguna manera i que, tal com diuen totes les previsions dels principals organismes internacionals, tinguem encara durant uns quants trimestres aquesta situació d'inflació que d'alguna manera ja està molt l'economia de les treballadores, no?, que veuen cada cop, no?, com els costa més arribar a final de mes. Aquesta és la nostra principal preocupació.
0: Mm-hmm. Te n'ha preguntat precisament això. Comissions Obreres, dieu que les persones treballadores no poden tornar a pagar aquesta crisi. Què esteu detectant al dia a dia de les famílies? En quin sector pateixen més?
1: No, jo crec que pateixen en general, no? Perquè veiem que d'una banda és molt evident que aquesta crisi de preus, aquest episodi d'inflació, té un origen en l'oferta per un tema de restricció d'oferta que té molt a veure amb tots els components energètics, com són els combustibles i com és l'electricitat, com molt bé heu apuntat, que són els principals elements que més encareixen, no? Per tant, això és una qüestió que afecta pràcticament al conjunt de persones treballadores, no? Per tant, hi ha una afectació molt, molt, molt gran, no?, en aquest sentit, no? A més, hi ha unes afectacions ja molt puntuals, no?, que tampoc són noves, no?, com aquest mes també ha pujat molt tot allò que té a veure amb els hotels i restaurants, no?, tot allò que té a veure amb el turisme, també ha pujat molt l'habitatge, no?, que d'això també en podríem parlar i molt, no?, vull dir que hi ha un conjunt de factors que d'alguna manera sí que tenen una enorme afectació amb el conjunt de persones treballadores. No m'atreviria a dir que unes més que d'altres. Jo crec que al final tot allò que té a veure amb el consum energètic ens afecta una mica a tothom, no? I després el tema de l'habitatge, bueno, hi ha unes famílies que ho tenen més resolt i altres que no tant, però en tot cas l'afectació evidentment és molt extensa i afecta a una part molt important de les persones treballadores, evidentment.
0: Ara deies que és una problemàtica que ens afecta a tots perquè al final energia i combustibles, doncs, en major o menor mesura, tots en fem ús. Quines mesures demaneu a aquest govern per contenir aquest impacte?
1: Clar, el que hem vist és que d'una banda sí que va haver-hi en un inici una acció decidida per part del govern de l'Estat per establir tot un paquet de mesures antiinflacionàries que pretenien d'alguna manera contenir la inflació, i tot i que nosaltres vam considerar al seu moment, i ho continuem pensant, que segurament no eren les més eficients pel tipus d'inflació quan ens trobàvem, no? Però s'ha de reconèixer que és veritat, que segurament de manera eficient, però sí que van servir per contenir i per limitar l'impacte de la inflació. El que passa és que aquestes mesures les van retirar al mes de juny, no?, perquè consideràvem que la situació estava més controlada. Uh-huh. I sí que és veritat que van establir unes clàusules de salvaguarda perquè d'alguna manera aquestes mesures o una part d'aquestes mesures s'activés de manera automàtica quan la inflació entrés en uns determinats llindars, uh-huh, com així ha passat ara mateix avui, però el fet és que aquesta retirada d'aquests estímuls, no?, d'alguna manera el que ha provocat és que tornem a incrementar la inflació. No? Amb la qual cosa hem vist que segurament hi havia un excés d'optimisme per part del govern de l'Estat en aquest cas, de que pensava que la cosa es solucionaria de manera més ràpida, i no ha estat així, no ha estat així, perquè aquest mes hem vist que a Catalunya la inflació ha pujat 3 dècimes, al conjunt de l'Estat 4 dècimes, quan al conjunt de la zona euro l'impacte ha estat molt menor, no? La qual cosa creiem que aquí s'ha pecat d'un excés d'optimisme, no? I que d'alguna manera s'hauria de ser més incisiu amb tot aquest de conjunt de mesures antiinflacionàries per contenir aquest episodi d'inflació i fer que es minimitzin els efectes al conjunt de la ciutadania.
0: Uh-huh. Parlant de combustibles concretament, el govern ha recuperat, ho dèiem, parcialment la rebaixa fiscal del dièsel. Entenc que creieu que és insuficient.
1: Sí, és insuficient, no? També hi hauria un debat energètic, quin pes ha de tenir el dièsel amb el conjunt del mix energètic, però en tot cas, evidentment, això només és una petita peça de tot el conjunt de mesures que s'haurien d'articular perquè tingués un impacte més evident per reduir la inflació, per tant, ho considerem del tot insuficient. Sí, sí, i el tema energètic és fonamental perquè aquesta crisi, sobretot, té un origen energètic, no?, que afecta molt especialment pel tancament de l'estret d'Hormuz, no?, com tothom sap, però també hi ha altres elements que no són menors que també afecten i molt, no?, com és el tema de l'habitatge, com és el tema del turisme, en fi, vull dir que jo crec que seria

0: fer un plantejament més global per, d'alguna manera, garantir que no hi hagi un increment de preus tan elevat com el que hem patit aquest mes de juliol, que hem conegut avui les dades.
1: Albert, ja per acabar, des de Comissions Obreres reclameu un observatori de marges empresarials a Catalunya. Explica'ns una mica per què és important i què permetria conèixer que ara no ho sabem.
0: És molt important perquè ja vam veure amb l'anterior crisi de preus, que va ser, recordem, la que es va provocar amb la pandèmia, per entendre'ns, que va haver-hi un episodi inicial de rebaixa de preus, no? Perquè estaven tots tancats, no? I amb el confinament, però després, quan vam poder consumir, no, de cop i volta, no? Va haver-hi un repunt dels preus i va haver-hi un episodi d'inflació important, que recordo que en un estiu, precisament, vam arribar fins al 10% de l'IPC, no? Per tant, un episodi molt important d'inflació. En aquest moment, el que vam detectar, que el govern de l'Estat havia implementat tot un conjunt de mesures precisament per contenir la inflació, i el que passava és que les empreses, d'alguna manera, aquestes reduccions fiscals, aquestes bonificacions, el que feien era directament anar a parar als seus beneficis, no? Al seu saldo com a empresa, en comptes de revertir en un preu que sigui menor de cara al consumidor. I el que no volem és que això torni a passar. Vull dir, si ara es despleguen mesures que suposen d'alguna manera bonificacions fiscals, això ha d'anar a favor de la persona que consumeix, de la ciutadania. No pot ser que les empreses tinguin aquestes bonificacions i el preu sigui el mateix, i el que acabi passant és que tinguin majors beneficis, no? Llavors, per evitar que això passi, ja es va aconseguir, amb molta pressió sindical, de que al conjunt de l'Estat hi hagués un observatori de marges empresarials que el que feia era monitoritzar, el que feia era controlar l'evolució de quins eren aquests beneficis empresarials, precisament per evitar això i per condicionar els ajuts a que els beneficis no siguin excessius, no? Quin és el problema? Que aquest observatori de marges empresarials només té dades a nivell estatal, però no té dades a nivell autonòmic. Per tant, a Catalunya no sabem totes aquestes ajudes que s'estan implementant, d'alguna manera, com s'estan fent servir per a les empreses. I el que reclamem és que a Catalunya tinguem aquestes dades, per veure, de la mateixa manera que ara mateix hi ha dades, perquè hi ha dades oficials, que fan l'evolució dels salaris de les persones treballadores, i veiem si els salaris incrementen o no incrementen, no tenim aquestes dades dels beneficis empresarials. I el que reclamem, precisament, que existeixen aquestes dades també a nivell autonòmic, cosa que ara mateix no existeixen. I això seria especialment útil també de cara a la negociació col·lectiva, perquè d'alguna manera, quan es negociïn salaris, aquests salaris puguin estar molt harmonitzats amb la situació econòmica i amb el nivell d'inflació. I això ara mateix no ho tenim i pensem que és un dèficit important que s'hauria de resoldre.
1: Hem parlat de les conseqüències econòmiques i les mesures necessàries arran de les dades de l'IPC del juliol amb l'Albert Ferrer, responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres. Albert, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. A reveure.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
3: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
1: Vinga, moment de repassar amb més calma una notícia del dia d'avui. Més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de defoliació superior al 40%. A partir d'aquesta xifra es creu el llindar que els tècnics consideren indicador de debilitament forestal. Parlem, per tant, de boscos menys vius i amb menys capacitat de resiliència. Ens ho explica amb tots els detalls necessaris el Pere Parés. Pere, bona tarda.
5: Bona tarda. Així ho constata la darrera campanya del 8x8CAT, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans. Un índex de defoliació elevat deixa els boscos més a mercè de factors com el clima o les plagues, com l'oruga del boix. El cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, Jorge Heras, explica l'estat actual dels boscos.
6: Estan recuperant de la sequera acumulada, tot i que encara es noten les repercussions, i el que enguany és més significatiu és els efectes de les ventades, també els efectes de les onades de calor, i les ventades són importants per les repercussions posteriors que poden tenir de proliferació de plagues, i és el que mirem.
5: Actualment, els boscos catalans encara han d'acabar de recuperar-se dels efectes de la sequera patida entre el 2021 i el 2024, el que cal sumar les ventades i les onades de calor que han tingut enguany.
1: Sabem que aquesta defoliació debilita els boscos, però anem a l'origen. Què provoca aquesta defoliació?
5: Aquí apareix un element que hem sentit molt últimament amb totes les notícies sobre els incendis, que és l'abandonament humà dels boscos. Coses com poden ser el tractament de plagues o la neteja de boscos, que poden realitzar fins i tot els animals quan passen.

0: capturen. Tot contribueix a que el bosc estigui sa i pugui resistir unes condicions climàtiques dures o l'aparició d'espècies exòtiques.
1: Gràcies, Pere. Demà tornes amb un nou tema. I ara fem una secció que no estem habituats a fer per repassar les imatges més espectaculars que ens deixen les xarxes socials després d'aquest eclipsi. I un dels moments més espectaculars que ens ha deixat la notícia de la setmana per aquest espai digital, per les xarxes socials, és aquest.
2: No pare, no pare, no pare,
3: sigue, sigue,
2: no pare, no pare, por Dios.
4: Sí, sí, aquest no pares que sentíem el cridaven un grup de joves que van veure com l'espectacle de l'eclipsi es combinava amb el Dani Leona, el conegut com alquimista de l'skate, que va exhibir durant l'eclipsi solar un salt perfecte en patinet i des d'alguns punts de la zona la pirueta va quedar perfectament emmarcada amb la circumferència de llum al voltant de la lluna que va produir aquest eclipsi.
1: Dani León, una institució en el món de l'skate, va participar, de fet, als Jocs Olímpics de 2021 i 2024, per tant, totes les edicions dels Jocs Olímpics en què ha estat oficial aquest esport. Pels entesos, la maniobra que va efectuar León era un half pipe. Saps el que és o no, Ferran?
4: Sí, jo, sí, no? Eh? Sí, jo feia skate de batida.
1: Domines d'això, eh?
4: Dominar no sé, però però em feia.
1: L'equilibri que tinc em fa patir i no pujar una taula ni boig. Imatges de veritat, espectaculars, que els animem a veure, si no les han vist ja, perquè han donat la volta al món.
4: Sí, de fet no és el primer cop que combina la seva disciplina amb l'astronomia. L'any passat, l'abril del 25, ja va protagonitzar una imatge per la història quan, recordem, es va gravar fent un truc d'skate al capvespre amb el sol emmarcat, emmarcant la seva postura. Per tant, li està agafant, Joan, el gust això de gravar-se dins dels astres.
1: Veurem quina és la propera, doncs.
4: Som-hi.
1: I atenció a aquesta, eh? Gràcies a les xarxes vam saber que el guitarrista de Queen, Brian May, un històric, va viure l'eclipsi des de Teruel. Una foto magnífica, la que ha compartit per xarxes, on surt d'esquenes admirant l'eclipsi.
4: Sí, i és que recordem que no només és guitarrista, és també doctor en astrofísica i caçador d'eclipsis. Aquest sí que fa turisme d'eclipsis. I això ens demostra que en l'eclipsi solar d'ahir, Espanya era un lloc veritablement, com ens venen dient, privilegiat per viure'l.
1: Com deies, un fan dels eclipsis, per tant, n'ha vist bastants. I aquest, com deies, Espanya era un lloc privilegiat perquè va triar-lo, per veure'l amb tot luxe de detall. Això sí, on es veia també molt i molt bé era Islàndia, on una de les artistes nacionals més reconegudes va oferir un concert a les afores de Reykjavik. All these accidents that
4: happen, follow the dots. La cantant Björk va reunir 7.000 persones en el moment culminant de l'eclipsi, que també era el moment culminant d'un festival de diversos dies. El format va ser una rave de gairebé 8 hores amb molts més artistes de l'escena electrònica islandesa. Per tant, una rave que aquesta sí comença i acaba, no com les del cap d'any.
1: Sí, exacte. I 8 hores, déu-n'hi-do. Islàndia és un país, de fet, on durant l'estiu no es fa de nit, pràcticament, i només l'eclipsi ho va poder fer durant pocs minuts. Feia mesos que no vivien una nit, encara que aquesta va ser molt escueta. I sí que es va fer de nit, però el cel era ple de núvols, per desgràcia, i van esgarrar per complet la postal. No van poder veure el sol tapat per la lluna. I de les xarxes i la bogeria de l'eclipsi, passem a una altra bogeria, l'esportiva, perquè aquest cap de setmana torna a la Lliga. I avui tindrà especial protagonisme a la brúixola d'estiu perquè farem prèvia d'aquesta primera jornada de Lliga, repassant altes, baixes, com arriben els principals equips de la Lliga espanyola, els seus 11 tipus a la tertúlia d'avui, que serà amb el Toni Munar i el Marco Jiménez. Però abans, informació. José Agustín Gómez, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, Joan. El barcelonisme segueix pendent de dos noms propis, principalment deixant de banda el tema Julián Álvarez, que ja és una qüestió més del jugador a tractar amb Miguel Ángel Gilmarín quan es puguin trobar. Però el Barça haurà de decidir més aviat que tard si decideix seguir apostant pel Julián Álvarez o ja comença a centrar-se en un pla B. Els altres dos noms propis són el de Rodri i el de Ferran. En el cas de Rodri, el Manchester City ja ha rebutjat la segona oferta del conjunt blaugrana de 65 milions i des d'Anglaterra s'apunta que volen 80. Entre d'altres coses, perquè han de pagar, si finalment es tanca l'operació, 140 milions d'euros al Chelsea per fer-se amb l'argentí Enzo Fernández. El club de Londres li ha donat de marge als City

0: Vicenç, fins demà a les 5 de la tarda per fer l'oferta d'aquests 140 milions. Per tant, veurem si el Barça arriba a aquests 80 o com acaba aquesta situació amb el capità de la selecció espanyola, que recordem ja té un acord ferm amb el Futbol Club Barcelona. I en el cas de Ferran, doncs semblava que tot es resoldria ràpidament, però amb la final d'ahir de la Supercopa d'Europa, on el conjunt de PSG de Luis Enrique va guanyar 2-1 a l'Aston Villa d'Unai Emery, ahir no es va moure gaire la cosa i s'esperava que avui es pogués concretar aquest traspàs per 50 milions més 5 en variables. Ferran segueix sense entrenar-se amb el Barça, perquè recordem que Hansi Flick li va donar ahir permís per no incorporar-se amb la resta d'internacionals per resoldre el seu futur. Seguim esperant que alguna d'aquestes situacions es pugui resoldre més aviat que tard. Parlem ara del Real Club Deportiu Espanyol, que a diferència del Barça sí que debuta aquest cap de setmana a la primera jornada del Campionat Nacional de Lliga el proper diumenge, 7 de la tarda, a l'Arena Stadium, rebent el Llevant, un Real Club Deportiu Espanyol que encara vol incorporar cares noves. Recordem ahir Monchi, el seu director general esportiu, ja va avançar que tenien 2-3 operacions pendents de tancar-se, però que econòmicament i esportivament encara no es podien resoldre. Avui ha parlat davant els mitjans del club Roberto Fernández, el davanter que apunta a ser titular diumenge davant el conjunt llevantinista. Un Roberto que ja té ganes que comenci a rodar la pilota oficialment en un partit de competició.
1: Para mí creo que estamos preparados, estamos con ganas. Un partido físico donde el Levante también es un equipo que seguramente vendrá con muchas ganas de comenzar ellos también bien la liga, pero bueno, nosotros con nuestra gente, con nuestra afición y con las ganas que tenemos ya de darle la primera alegría lo vamos a sacar.
0: I per últim, avui s'ha fet oficial que la propera edició de la Supercopa d'Espanya es disputarà a Istanbul, a Turquia, del 2 al 7 del mes de febrer. Recordem, participaran el Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Real Societat i Atlético de Madrid.
2: Déu-n'hi-do, i ara els col·laboradors de l'estiu se'ls suma a l'inici de Lliga. Per tant, molta feina per endavant. Gràcies, José. I a les 7:33 fem una petita pausa, res, uns segons, i repassem les notícies culturals del dia.
3: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
4: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
5: A tres media.
6: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
7: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
6: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
2: I un dia més, la cultura, la brúixola d'estiu, ens la porta l'Eudald Sanz. Eudald, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Vas veure tu l'eclipsi ahir o no?
8: Sí, parcial, eh?
2: Parcial.
8: Vaig anar a Granollers i allà es va veure parcial. Però bé, bones vistes, igualment. No vam tenir núvols i va estar bé. Tu suposo que t'ho vas passar de conya.
2: Sí, jo vaig veure total, estava a Prades i sí, m'ho vaig passar molt bé, va ser molt, molt engrescador. Escolta, parlem de la cultura que podrà gaudir la població catalana a partir d'avui, perquè són notícies que els repassem d'aquest dijous. I comencem parlant de cultura audiovisual, perquè una convocatòria d'ajuts de la Generalitat permetrà incorporar el català en una quinzena de videojocs.
8: Es traduiran 15 títols com Scrabble Go, que és un joc d'estratègia, o el Quixot, Grans Gestes.
2: Perquè quants videojocs aproximadament existeixen en català?
8: Doncs en tenim més de 300, i aquests 300 els podem buscar, podem trobar-los al web BDJoc, que és el portal web que recull tots els videojocs comercials disponibles en català.
2: No gaires.
8: És a dir, no gaires,
2: per
8: sí.
2: Tot el mercat de videojocs, que n'hi ha milers i milers durant tota la història, 300 em semblen un número escuet.
8: Sí, però bueno, ja, jo crec que ja està bé, perquè almenys quan jo era petit i jugava més a videojocs, no hi havia gaire
2: exacte.
8: Oferta.
2: Vull dir, poc a poc es va engrandint aquest número. Molt bé.
8: Exacte. I si et dic literatura i solitud, a qui et recorda?
2: Home, Víctor Català, no?
8: Exacte. Doncs has de saber que Set d'Art subhastarà aquest setembre un arxiu personal inèdit que s'ha conservat intacte durant més d'un segle que té a veure amb Víctor Català.
2: I què hi ha en aquest arxiu? A veure, detalla'ns més coses.
8: Doncs el conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana, Amèlia Albert Paradís. Conserva 200,

0: 76 postals rebudes entre 1902 i 1906, els anys previs i immediatament posteriors a la publicació de Solitud. Mm. Això ens va molt bé per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista, com era la seva escriptura manuscrita, els seus interessos i com es relacionava amb la seva família. També dona dades de l'entorn de l'escriptora, com per exemple les visites de personalitats de l'època, com Santiago Rusiñol, Miquel Lutrillo i Alexandre de Riquer, els primers projectes arqueològics d'Empúries.
1: Una joia de la literatura històrica catalana, per tant. I va, parlem de música, repassem les actuacions previstes aquesta nit. Primer anem a Sant Feliu de Guíxols, al Festival Porta Ferrada d'Occident.
0: La compositora i guitarrista valenciana presenta La Mona de Nit. El nou projecte és la cara contrària de l'àlbum La Mona, que va publicar doncs, el 2023. Aquest treball electrofolk, amb influències de l'electrònica urbana i de tradició valenciana, perquè és valenciana, explora amb un directe molt enèrgic l'hedonisme, l'empoderament i la ruptura amorosa amb un estil canalla i molt ballable.
1: I canviem totalment de terç, canviem d'escenari i d'estil. Alosa porta el més destacat de la nova escena del folklore català als Jardins, al festival Nosaltres de Mataró.

0: El duo format per Julieta Vidal i Irene Romo debuten amb el disc El primer cant del matí, que va triomfar els Premis Enderrock enduent-se 3 guardons. L'àlbum combina composicions pròpies i adaptacions del cançoner popular amb una mirada contemporània.
1: I ara viatgem de l'est a l'oest de Catalunya perquè Ferran Palau actua al festival minúscul al pati de Cal Jaques de Mollerussa.
2: Aquí no hi ha truc, encara que sembli mentida.
0: Allà porta el seu 8è disc, Aniversari Feliç. Un àlbum que es destaca la seva sonoritat extremadament minimalista. Prescindeix totalment de bateria i de qualsevol tipus de percussió.
1: Mm-hmm. És veritat, ara que ho dius, no hi ha cap mena de percussió, que això és bastant estrany de trobar. La percussió, diguéssim, és molt més sintètica, no és una bateria com a tal, no?
0: Sí, la percussió és raro perquè és l'eix vertebrador, no?, de qualsevol música.
1: Sí, es veu bastant nua, en aquest cas, la melodia. I quins instruments sonen, doncs?
0: Doncs es basa el directe en guitarres acústiques acompanyades per instruments de benicorda, doncs que són al fons de les seves lletres, que tracten el cicle de la vida, l'amor i la pèrdua, des d'un punt de vista lligat a la seva pròpia experiència amb la pèrdua auditiva.
1: I Joan Dausà inaugurarà l'Occident Summer Fest de la Cerdanya amb un dels 10 únics concerts, ho hem anat dient aquest estiu, que hi haurà poques ocasions per veure l'artista català, de la gira de presentació del disc Immortals. Julieta,
0: el cantant porta sobre l'escenari un nou àlbum que significa un punt d'inflexió en la carrera de Dausà. L'artista de Sant Feliu de Llobregat deixa enrere la nostàlgia dels seus inicis per abraçar un optimisme amb sons més electrònics, amb un directe que busca la connexió amb el públic amb uns sorprenents efectes visuals.
1: I acabem la música d'aquest informatiu amb Malú, que aquesta nit porta els seus èxits al Festival Cap Roig de Palafrugell. Por eso estoy aquí,
0: aquí me siento a salvo de aquí. L'artista porta un concert molt especial per celebrar els seus 25 anys de la seva carrera musical, repassant els grans èxits de la seva trajectòria i temes emblemàtics. Amb només 16 anys, Malú va publicar l'àlbum de debut Aprendiz i amb aquest mig segle de carrera s'ha consolidat com una de les artistes més venudes del país.
1: I abans de tancar la plana cultural, parlem de cultura popular.
0: Sí, perquè Estocolm acollirà la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Destaca que enguany serà el més multitudinari de la seva història, amb uns 1.200 actuants de 42 entitats.
1: 5 cèntims del que es farà, vinga.
0: Doncs una cercavila, un espectacle sobre la festa major, un nen de foc, una diada castellera, un concert de cobla i cant coral... Bueno, en resum, cultura catalana en un pack.
1: Molt bé, i alguna cosa que ens puguis avançar del que ens espera aquest cap de setmana i demà en aquesta secció?
0: Doncs més cultura popular, perquè demà comencen les festes del barri de Gràcia. El pregó serà a les 7 i va a càrrec del periodista i historiador Vicent San Clemente.
1: I podrem parlar amb ell, sí?
0: Això demà.
1: Molt bé. Gràcies, Eudald. Doncs haurem d'esperar 24 hores per sentir què ens diu el pregoner d'aquestes festes del barri de Gràcia. Gràcies, Eudald.
0: Fins demà.
3: Ei, tu, ¿qué haces?
4: ¿Tienes ahí a papá o a mamá?
3: Porque somos Bubus Kiski y os vamos a enseñar a todos a gestionar la información.
4: A usar con cabeza.

0: tablet, los videojuegos o el móvil.
1: Y estar seguros en Internet. Búscanos en la app de Amibox y en plataformas de vídeo.
2: Amibox, un proyecto de Fundación A3 Media para toda la familia.
3: Com acostumem a fer a la brúixola d'estiu de l'Eudald, de la cultura de l'Eudald, passem a la història del Diego Fernández. Com estàs, Diego?
4: Hola, Joan. Bona tarda.
3: A veure, en aquest moment, a la presentació, sempre repasso l'últim capítol. Ahir estava una mica lluny d'aquí, estava a Prades, i veu parlar del Chen Xiongwu.
4: De la Chen Xiongwu.
3: De la Chen Xiongwu, perdona.
4: Sí, va ser una científica que va revolucionar el camp de la física amb diferents aportacions i per l'experiment de Wu, que va ser com clau per descobrir doncs, que la naturalesa no era simètrica com es pensava.
3: Molt bé, molt interessant. Per tant, ahir veu parlar en la meva absència d'un perfil històric, diguéssim, d'una persona que no coneixem prou com es mereix i avui, per tant, entenc que toca conèixer la història d'un invent, eh?
4: Doncs sí, avui et porto la història d'un invent que tenim absolutament integrat al nostre dia a dia. Però per començar farem un petit joc, que és que et mostraré una imatge d'aquest joc de taula tradicional asiàtic que es diu Go, vale? T'ensenyo una foto i et demanaré que, si us plau, el descriguis per l'audiència i intentis endevinar quin altre invent ha inspirat. T'aviso que és un invent que ara utilitzem molt i és l'invent del que parlarem avui.
3: El Go que estic veient ara mateix és una caixa de fusta força gran i que té diverses quadrícules amb quadradets petits i sobre d'aquests quadradets alguns estan ocupats per, bueno, bastants d'ells, estan ocupats per rodones, algunes blanques i algunes negres, i de moment doncs, fan una forma bastant irregular, no segueixen un patró que us pugui descriure. Són això, pessetes blanques i negres, rodones molt, molt petitones, com si fossin lacacitos, perquè la gent ens entengui, sobre d'aquest taulell quadriculat de fusta.
4: Doncs, si què penses que pot inspirar? Quin invent pot haver...
3: Res a veure amb un joc de taula.
4: Res a veure.
3: Home, així de primeres, a mi em sembla un codi QR.
4: Doncs, efectivament.
3: Sí, és un codi QR?
4: Doncs sí, aquestes peces blanques i negres sobre el tauler van ser la inspiració directa per crear el codi QR.
3: Res a veure, perquè estem parlant d'un joc de taula, però és veritat que a nivell estètic, sobretot, s'assembla molt a un codi QR.
4: Doncs sí.
3: Vull viatjar a l'origen d'aquesta història, a l'origen en què es concep el primer codi QR, per tant,
4: ja
3: saben
4: que
3: el Diego té una màquina del temps.
4: I veiem com va sorgir.
3: La posem a funcionar. I ja estem aquí, a l'origen de la història que ens explica avui el Diego. On som? Explica'ns.
4: Doncs avui mirem primer el context.
3: Val.
4: Per als 90, evidentment, ja existien els codis de barra, però, tot i que funcionaven, no podien sostenir gaire informació. I això ja plantejava una necessitat que no era gaire urgent, la creació d'un codi de barres que pogués suportar més informació.
3: I quan és el moment en què la necessitat d'un codi de barres més potent es torna major?
4: Doncs no hi ha un moment exacte en què fos necessari una millora per al públic general, però un enginyer japonès va transformar un problema dels treballadors de la seva empresa en un invent revolucionari.
3: A veure, explica'm més. Qui va ser aquest inventor?
4: Doncs per conèixer-lo ens hem de traslladar a l'any 1994 al Japó. Estem a les oficines de Denso Wabe, una empresa del sector de l'automoció que proveia peces a Toyota. I allà és on treballava el Masahiro Hara, el nostre protagonista d'avui. Ell veia que els treballadors estaven farts d'escanejar els 8 o 10 codis que havien de revisar per cada caixa de peces i un dia, després d'esmorzar, estava jugant precisament al joc que t'he ensenyat abans, al Go, i de sobte li va venir la inspiració. Es va quedar mirant el taulell perquè li semblava que veia un paisatge familiar, però no l'acabava d'identificar. I va ser en aquell moment que es va adonar que els quadradets blancs i negres podien transmetre més informació de la que ell pensava.
3: Carai, és a dir, una mica com Newton, diguéssim, respectant les diferències, però amb una cosa natural que es va trobar davant seu, va aconseguir trobar una explicació a alguna cosa i en aquest cas va inventar quelcom, en el cas de Newton no. Pot servir-te d'inspiració, però per passar del joc que m'has ensenyat al codi QR cal molt enginy, no només una referència estètica.
4: Doncs sí, de fet, va costar-li conversar a la seva companyia que li ajudés perquè era una idea una mica boja i li van assignar un equip de només dues persones i l'ajuda va arribar amb comptagotes. I aviat es va adonar que no era un projecte que poguessin abordar tots sols, així que van prendre una decisió difícil. Et pots imaginar què van fer?
3: No, demanar la col·laboració d'altres empreses també interessades en la idea?
4: Doncs no, no era una idea que estiguessin gaire interessats, però van alliberar la patent.
3: Ai.
4: I així, doncs, el Hara, l'inventor, diu que podria haver guanyat milions amb aquest invent, però afirma que va guanyar

0: doncs, en tranquil·litat.
1: Ah, mira, vull dir, que busca la part positiva, el fet.
0: Sí.
1: Això està bé, també, que, escolta, els diners no ho són tot i la tranquil·litat també és una cosa que es busca molt.
0: Sí, però perquè quedi clar, va obrir la patent per acabar de desenvolupar-ho i, per tant, no rep cap comissió de cada vegada que l'invent s'utilitza. I si fem una mica de càlculs, només a la Xina s'utilitza 1.800 milions de vegades al dia en només pagaments sense efectiu.
1: O sigui, ell mateix va desenvolupar-ho.
0: Sí.
1: Veus, això sí que no ho entenc. És a dir, alliberes la patent i després segueixes en aquest camí...
0: Però en col·laboració.
1: Clar, clar, clar. No, està bé. No, segur que la mentalitat del senyor Hara no passava, diguéssim, per prioritzar els diners i tenir altres prioritats a la vida, cosa que em sembla molt respectable i molt honorable, també. Però, clar, quants diners podria haver estat guanyant, eh?
0: Doncs sí, però el Masahiro diu que probablement, si no fos perquè la va alliberar, avui dia no seria un invent que és tan estès i tan universal.
1: Això és veritat, és realment un invent molt universal, però com va passar de necessitar finançament a ser la revolució que és avui en dia?
0: Doncs mira, al principi, l'any 2000, només s'utilitzava al Japó per a coses molt puntuals, com ara, per exemple, les apostes de curses de cavalls per identificar les paperetes guanyadores. Però als dissenyadors no els agradava gens perquè deien que posar un quadrat negre i blanc al costat d'un logotip era una cosa llatíssima i no volien.
1: És curiós que tingui l'origen a les apostes, eh?
0: Sí.
1: Fa uns anys, pocs mòbils podien llegir aquests codis fàcilment, això és veritat.
0: Doncs sí, i tot i que va començar a posar de manera progressiva en diversos llocs, com per exemple els museus, a la gent li feia mandra treure el mòbil i gastar dades, a més. Però llavors va arribar l'any 2020 i una pandèmia mundial.
1: Estem, diguéssim, la màquina del temps ens ha portat fins a una cosa que passava fa 4 dies, que ara ja fa 6 anys, eh? Vull dir que a vegades sembla que estigui a tocar i ja fa 6 anys de la pandèmia, una època en què hi havia una por col·lectiva a tenir contacte amb el virus i va ser una eina, entenc, molt potent.
0: Doncs sí, la pandèmia va ser l'empenta definitiva per aquest invent. De sobte, ningú volia tocar les cartes dels restaurants ni els diners en efectiu. I el QR es va convertir en el pont ideal entre el món físic i el digital. Ens vam acostumar a escanejar-ho tot, entre entrades de concerts, bitllets de transport públic, paquets i tot això.
1: Sí, de fet, ara que dius que això va néixer la Covid, el passaport Covid, us en recordeu? Això era un clàssic amb un QR que acreditava que tenies la pauta de vacunació completa i que, per tant, podies viatjar sense cap problema. Però ara bé, com funciona realment un codi d'aquests? Quina és la ciència que té al darrere? Sempre m'ho he preguntat, perquè veiem un disseny, diguéssim, un logotip amb diferents puntets, però com la càmera, diguéssim, agafa aquesta informació i la transforma en un altre input?
0: Doncs mira, és una evolució directa del codi de barres tradicional del 1951, però mentre un codi de barres només té informació en una dimensió, el QR és bidimensional. Té un patró de punts quadrats en blanc i negre alineats horitzontal i verticalment, a diferència dels tradicionals. Això li permet emmagatzemar més de 4.000 caràcters alfanumèrics, que són unes 200 vegades més informació que un codi de barres tradicional.
1: Realment increïble. I sempre he pensat, no hi ha perill que s'acabin les combinacions de quadrats d'aquí molts anys?
0: Doncs jo no ho crec, perquè es poden crear tants patrons diferents que el número total és més gran que el nombre d'àtoms que hi ha a tot l'univers.
1: Què dius ara?
0: És un sistema pràcticament infinit. A més, saps quina és la millor característica que té? Que està dissenyat per a prova d'errors.
1: Què vols dir, a prova d'errors?
0: Doncs que si el codi està una mica esborrat o arrugat o brut, el lector del teu mòbil és capaç de reconstruir la informació i llegir-lo igualment. I els tres quadrets més grans de les cantonades serveixen per orientar la càmera de manera que el mòbil el pot interpretar fins i tot quan es mira del revés.
1: Carai, prou intel·ligent, eh? Els mòbils d'avui en dia que reconstrueixen la imatge encara que no tinguin tota la informació. I escolta, un dels protagonistes d'avui, sé que el protagonista és el QR, però en Masahiro Hara, què fa actualment?
0: Doncs té 64 anys i està feliç, diu, de veure que el seu invent pot tenir tantes aplicacions tant en la seguretat pública com per la medicina i altres àmbits.
1: Com diu el Vicenç, feliç però sense un duro. Però escolta, falten més persones com el Masahiro Hara, que visquin feliços del seu invent, encara que la seva butxaca no estigui tan plena com ho podria haver estat. I qui ens ho diria, que una partida de Go, d'aquest joc que ens ensenyaves al principi, durant la pausa d'un dinar, canviaria la manera de com tot el planeta, perquè ara ja és, jo crec, tot el planeta interacciona amb la tecnologia.
0: Doncs sí, un invent que no li va fer guanyar milions, com diu el Vicenç, però que ha fet del món un lloc una mica més fàcil i connectat.
1: Diego, història impecable, com sempre. Moltes gràcies, demà més.
0: Moltes gràcies, Joan. Fins demà.
2: Vuelve los Electro Days del Corte Inglés.
3: Hasta el 19 de agosto tienes un 15% de descuento adicional en una selección de grandes electrodomésticos de AEG, Midea, Bosch, Haier y muchas más marcas.
2: Y hasta un 20% en una selección de pequeños electrodomésticos de Roomba, Dreamy,

0: Remington Kosori.
1: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
0: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
2: I després de viatjar i capbussar-nos per la història, arriba viatjar a través de la ràdio. I això ho fem gràcies a la Irene Martín. Irene, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
2: Et veig aguantant el riure. És que entra més d'hora, ara, i llavors està a la secció del Diego i li ha fet molta gràcia el seu comiat. Bueno, Irene, va, intentarem tirar això endavant perquè la gent vol saber on viatgem avui. Ahir, també, amb la meva absència, veu descobrir Bohinj. Ho he dit bé, Bohinj?
3: Sí.
2: A Eslovènia. I avui sí. Deixem Europa i fem un viatge molt més llarg. Si agaféssim l'avió, trigaríem moltes més hores.
3: Sí.
2: Irene, explica'ns on anem avui.
3: Doncs avui viatgem fins a l'Àfrica. Anem a un lloc conegut pels seus lleons, elefants, girafes i grans espais naturals. Et fas una idea d'on podem anar avui, Joan?
2: Àfrica, m'has dit un
3: lloc,
2: un lloc petitó. Diria Namíbia com a país i serà el parc natural de Toixa, potser?
3: No.
2: No, eh? No ho sé, no sé de què m'ha vingut al cap aquest. A veure, explica'ns.
3: Avui viatgem fins al parc nacional del Serengeti, a Tanzània.
2: El molt més conegut el Serengeti que Etosha. Vull dir,
3: sí.
2: Et dono aquí el punt. Era més fàcil del que jo mateix m'he posat.
3: Sí, doncs mira, el Serengeti es troba al nord de Tanzània, a l'Àfrica Oriental. El seu nom prové de la llengua dels masais i significa plana infinita, perquè el paisatge sembla no acabar-se mai.
2: Sí, sí, tots hem vist aquestes fotografies, que sembla que l'horitzó
3: sigui
2: com el del mar, que no hi ha final.
3: Sí,
2: és tan gran, Irene, com sembla, en les fotografies?
3: Doncs mira, molt més, ja que el parc ocupa quasi 15.000 quilòmetres quadrats. Sí, sí. Perquè ens fem una idea, és una superfície més gran que moltes ciutats del món.
2: Realment impressionant, eh?
3: Sí. I a més, el Serengeti està format principalment per grans sabanes, però també hi trobem rius, boscos, zones rocoses i petits turons. Aquesta varietat de paisatges permet que hi visquin moltes espècies diferents d'animals.
2: I a part d'aquesta gran àrea tan exagerada de l'espai, què és el que fa el lloc que sigui tan famós?
3: Doncs mira, sense dubte, la gran migració.
2: La gran migració, eh? Explica'ns això
3: més
2: detall.
3: Doncs mira, és un dels espectacles naturals més espectaculars del planeta, on cada any més d'un 1,5 milió de nyus, milers de zebres i moltes gazeles recorren enormes distàncies buscant herba fresca i aigua.
2: O sigui, veuríem animals en moviment constant, eh? Si ho visquéssim.
3: Sí, exacte, sí. I on durant el seu viatge travessen rius plens de cocodrils i zones on hi ha lleons, lleopards i altres depredadors. És com una lluita per la supervivència. Però el Serengeti no és famós només pels seus grans ramats, també és un dels millors llocs del món per observar grans depredadors.
2: Parles de lleons, per exemple?
3: Exacte. El Serengeti acull una de les poblacions de lleons més importants de l'Àfrica, però també hi viuen lleopards, guepards, hienes i gossos salvatges africans.
2: Va ser impressionant, eh? Veure un lleó.
3: Sí.
2: N'has vist mai algun?
3: No, però m'encantaria.
2: Al zoo n'has vist, no? Quan
3: sí.
2: Eres petita, que hi anàvem.
3: Sí, però un safari.
2: No, clar, clar, i en llibertat. Ha de ser molt més engrescador. I tots aquests animals conviuen al mateix espai, però...
3: Sí, però cada espècie té els seus hàbits. Mira, per exemple, els lleons solen caçar en grup. Els lleopards prefereixen estar sols i els guepards destaquen per la seva velocitat, com segurament ja saps. Però Joan, saps a quina velocitat pot arribar a anar el guepard en distàncies curtes?
2: En mesures jo sóc molt dolent, eh? Et dic que és un pam és un metre i mig. Però jo et diria... És que crec que em quedaré curt, no ho sé... Com un cotxe per la ronda litoral, a 80 km per hora.
3: Doncs no, eh? Ahir...
2: M'he acostat.
3: Sí. El guepard pot arribar a superar els 100 km per hora en distàncies curtes.
2: Déu-n'hi-do, 100 km per hora, eh?
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do, eh? A veure, ja estem ubicats al Serengeti. Ja sabem més o menys què hi trobarem, quins animals, quins espectacles naturals podrem gaudir. Què podem fer si visitem el Serengeti?
3: Doncs, com és evident, la principal activitat és el safari.
2: Jo crec que tothom té una idea de què és un safari, però explica'ns per aquests despistats en què consistiria agafar un safari, en aquest cas, en el Serengeti.
3: Doncs mira, és una excursió guiada amb vehicles tot terreny, 4x4, on es recorre tot el parc per observar els animals i els paisatges.
2: I entenc que podríem veure animals de tota mena.
3: Exacte, de tot. Elefants, girafes, zebres, ocells i paisatges espectaculars. Hi ha paisatges que arriben fins a l'horitzó, com has dit abans, arbres solitaris i unes formacions rocoses anomenades copges.

0: Copges. Què és això? Copges. Amb K-O-P-G-E-S, eh?
1: Sí. Copges. Sí. Doncs mira, són grups de grans roques que sobresurten de la sabana i molts animals les utilitzen com a refugi o com a punts d'observació.
0: Com els lleons, per exemple.
1: Exacte, sí. Sovint descansen allà mentre observen el seu territori.
0: No sé com enfocar aquesta part de la secció, perquè hem dit que eren planes de natura, sense res més que natura, natura, arbres, animals... Què mengem aquí?
1: Doncs mira, un dels aliments més típics és l'ugali, que es prepara amb farina de blat de moro i aigua, que es couen fins a formar una massa espessa i consistent. És un dels aliments bàsics de molts països de l'Àfrica Oriental, com Kenya i Tanzània.
0: És com el pa que mengen allà, a l'Àfrica?
1: No exactament. És una massa que es menja juntament amb verdures, salses, carn o peix.
0: És la base, diguéssim, a coses una mica més llamineres. Sí. Què més? Què més podem tastar si viatgem a l'Àfrica i concretament a Tanzània?
1: Doncs mira, també són molt habituals l'arròs, els plàtans, els mangos... les pinyes, diferents guisats i a les zones costaneres també es consumeix molt el peix fresc.
0: Molt variat, per tant, una cuina a gust de tots els paladars.
1: Sí, exacte. Sabies que la Serengeti és Patrimoni Mundial de la UNESCO?
0: M'ho imaginava, perquè és de les reserves naturals més famoses d'arreu del món.
1: Sí, doncs mira, va rebre aquest reconeixement perquè és una de les àrees naturals més importants del planeta i perquè conserva ecosistemes pràcticament intactes.
0: I em podries dir des de quin any es considera un parc nacional?
1: Doncs des de l'any 1951. Des de fa molts anys es treballa per protegir els seus animals i els seus paisatges.
0: I abans has mencionat els Masais. Què és això exactament?
1: Doncs mira, els Masais són un poble africà que viu a diferents zones de Tanzània i Kenya i durant segles han mantingut moltes de les seves tradicions, la seva llengua i la seva manera de viure.
0: Els autòctons de la zona, per tant. Sí. Qui no són autòctons de la zona són segurament molta, jo crec que la majoria de la gent que ens escolta i potser escolta un viatge a Tanzània. Home, ha de ser espectacular. Sí. Jo crec que has obert gana a molta gent que ja està mirant dates per poder-s'hi desplaçar. No sé si serà gaire econòmic, però bé,
1: no. És
0: un viatge per invertir els diners perquè deu ser inoblidable. Sí. Alguns consells que donaries als nostres oients que visitin el Serengeti?
1: Doncs mira, el primer, sense dubte, és respectar sempre la natura i seguir les indicacions dels guies.
0: M'agrada molt que aquest sigui el primer consell. Què més? Sí.
1: Doncs portar prismàtics, una càmera de fotos i molta paciència, ja que a vegades els moments més especials apareixen quan menys t'ho esperes.
0: Com el que deia abans, no? Veure un lleó, que per mi seria una imatge espectacular i emocionant, eh?
1: Sí, per mi també. Bueno, veure un lleó o una família d'elefants travessant la sabana, una girafa menjant fulles o una zebra acabada de néixer seguint la seva mare.
0: Quines imatges de postal que ens has portat avui i que són possibles de presenciar en directe si tenim la sort de viatjar a Tanzània i més concretament al Parc Natural del Serengeti. Hem descobert la gran migració, també, animals espectaculars, grans planes i una de les reserves naturals més importants del món. I demà, divendres, tanquem la setmana a on? Viatjant a on, Irene?
1: Doncs demà deixarem les sabanes africanes i viatjarem fins a una ciutat universitària que és coneguda per la seva universitat i la ciència, que és Europa.
0: Faig una idea.
1: Sí?
0: No te la diré, com sempre. Sempre em faig l'interessant i al final no tinc ni idea. Gràcies, sí. Irene, fins demà.
1: Gràcies a tu.
0: Falten segons per arribar a les 8 del vespre i ja saben que en aquest moment fem una pausa de mitja hora per repassar tota l'actualitat que ens deixa a nivell nacional a Espanya. Després tornarem a agafar l'emissió. Avui es parlarà, sens dubte, com ho hem fet nosaltres, de l'eclipsi solar i segurament d'una de les reunions que ha protagonitzat el govern el dia d'avui sobre el reallotjament dels menors migrants que han arribat a Ceuta. Una reunió que ha començat a les 11 del matí, que ha sigut sobretot tècnica, però a veure si ens en poden explicar els nostres companys alguns dels detalls que han transcendit. Vinga, mitja horeta, i nosaltres, Onda Cero Catalunya, tornem a 9:15. Fins ara.
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
3: Són les 8, les 7 en Canàries. En Onda Cero... La brújula. José Miguel Azpiroz.
4: La prioridad informativa a esta hora de la tarde está en Huesca. El incendio de las Peñas de Riglos ha empeorado en las últimas horas. A las 8.000 hectáreas arrasadas por el fuego y las 12 localidades desalojadas hay que sumar otra enorme preocupación, y es que las llamas están a las puertas del monasterio de San Juan de la Peña. Redacción en Aragón, Luis Puyuelo, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Como medida de prevención, técnicos de patrimonio del Gobierno aragonés y de la Unidad Militar de Emergencias han recopilado todos los elementos que atesora el Monasterio Viejo, incluidos los restos óseos, ya que es el panteón de los Reyes de Aragón. Ese espacio histórico se quemó ya en 1675 y se construyó un monasterio nuevo, amenazado ahora también por las llamas. En la zona trabajan más de 500 efectivos. Además, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno Autonómico, Luis Biendicho, destaca la presencia de medios aéreos.
6: Estamos utilizando el máximo de medios aéreos que hasta ahora hemos utilizado. Ya sabéis la campaña que llevamos hasta 30 medios aéreos. La dificultad que tiene en este incendio en particular el uso de medios aéreos es la conectividad y luego la inversión térmica, que realmente pues hace que la labor no sea todo lo eficaz que pudiera.
5: El fuego ha calcinado ya 8.000 hectáreas y tiene un perímetro de 58 kilómetros. Más de 800 vecinos de 12 localidades siguen evacuados y otros dos núcleos, Santa Cilia de Jaca y Puente de la Reina, están confinados por el humo. Las altas temperaturas y viento sur están avivando las llamas en estas últimas horas.
4: Luis, para los que no conocen esta maravillosa zona de Jaca, estamos hablando de dos monasterios diferentes, ¿verdad?
5: Exacto, el primero es de 1675, que fue cuando se quemó, y se construyó ese segundo para evitar que las llamas volvieran otra vez a afectarlo. Finalmente, las llamas han llegado al monasterio viejo, pero toda la capa de roca parece que lo está protegiendo, y ahora las llamas afectan al monasterio nuevo, donde hace unos años ya se construyó una hospedería donde pueden alojarse. De hecho, a lo largo de esta semana, con la amenaza del incendio, se ha cortado los accesos y todas las personas que estaban ahí pernoctando tuvieron que desalojarlo.
4: Es una zona maravillosa. Gracias, Luis. Cualquier novedad, estamos en contacto.
5: Hasta luego.
3: En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.

0: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
1: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
0: Pero cero dudas, ¿eh?
1: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Ja tornem a seguir els de la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya després de repassar durant mitja horeta l'actualitat a nivell nacional, molt marcada per l'eclipsi.
4: Sí, home, l'eclipsi al final, un fet que no es tornarà a viure fins al 2180, una xifra que has repetit. Quantes vegades creus que has repetit aquesta xifra?
3: Moltíssim, és home. Que em sembla espectacular. No es repetirà aquí a Catalunya, eh?
4: Que a Catalunya, que quedi clar, exacte.
3: El context. I ahir m'explicava molta gent que, escolta, li havia agradat tant això que potser feia turisme d'eclipsis.
4: Turisme d'eclipsi, eh?
3: És a dir, anar per parts del món on es produirà aquest eclipsi. I crec que l'any vinent n'hi ha una a Egipte, em va dir una senyora.
4: Egipte, Marroc senyora. Pot ser? No, o no?
3: No, Egipte, Egipte.
4: Egipte.
3: I que duren molts minuts. No sé per què duren molts més minuts. Suposo que és l'angulació que tenen respecte al sol.
4: Alguna explicació deu haver-hi,
3: molts minuts. Jo crec que tindrem molts catalans allà perquè ahir es va xalar, amb aquest eclipsi.
4: Si no, sempre li podem preguntar a Àlex Roig.
3: Aleix Roig, sí.
4: Aleix
3: sí,
4: Roig,
3: sí,
4: que ens expliqui el motiu aquest.
3: Estava excitat, estava nerviós, molt nerviós abans de la connexió, perquè no. Havia d'estar a mil coses, era una feina, una festa que portava molta estona, molts dies, setmanes treballant.
4: Recordem que tens un 0% de probabilitats de viure un moment així.
3: Sí.
4: És a dir, que hem estat uns afortunats, la gent que l'ha pogut gaudir en directe,
3: ho deia, sí,
4: visualment, sí. Doncs enhorabona i...
3: Sí, no, i el que diu el Vicenç, que vam patir moltíssim per la climatologia. És a dir,
4: sí, sí.
3: A les 5 i mitja, t'ho vaig dir en directe ahir, plovia.
4: Plovia.
3: Hi havia un núvol enorme i darrere les muntanyes de Prades, que diguéssim no són altes per on es ponia el sol, però sí que són altes, diguéssim, per l'oest, on hi havia aquest núvol, no sabíem què hi havia darrere.
4: Clar,
3: llavors no sabíem si hi havia més núvols o si no, i evidentment el vent va ser benevolent en aquest sentit i ens va escombrar tota la nuvolada i ho vam veure, escolta, però... Preciosa.
4: Escolta, i la tornada amb cotxe com va ser?
3: Molt complicada.
4: Sí, no,
3: ja
4: t'ho
3: esperàvem.
4: No t'he preguntat, tio. Com
3: no,
4: va ser?
3: Perquè ahir, diguéssim, et vaig dir que a l'anada, diguéssim, la cosa s'esponja més, uns van a les 11, altres a la 1, i alguna gent a la tarda, però a la tornada va ser un caos.
4: Vaig
3: evitar les principals artèries, com AP7 i això, però igualment vaig
4: menjar. És a dir, va ser un caos per carretera i també per rodalies.
3: Sí, ho hem repassat una miqueta.
4: Sí, era previsible, però clar.
3: Parlarem d'aquest eclipsi molt, perquè hem pogut gaudir, hem sigut una generació privilegiada i encara durarà això, i els que l'hagin pogut veure de manera total guardaran aquest record per molts anys. Ara parlem de periodisme, canviem de terç.
4: Sí, interessant.
3: Sí.
4: Un tema que m'interessa molt a mi.
3: Parlem amb la Mar Manrique, una persona que ha aconseguit fer periodisme fora del circuit habitual de periodisme i, per tant, un missatge clar. És possible fer-ho. L'escoltem.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
3: Seguim a la brúixola d'estiu, a Onda Cero Catalunya. Aquest estiu ens hem acostat, ja, encara no hem acabat, portem tot just la meitat, però encara ens queden molts capítols i ja ens hem acostat a molts oficis per conèixer-los millor, però hi ha el nostre, Ferran, hi ha el periodisme, perquè vivim envoltats d'informació, però també de soroll, les xarxes socials, la immediatesa i els nous hàbits de consum han canviat completament la manera d'informar-nos.
4: Sí, per això avui tenim amb nosaltres a la Mar Manrique, una jove periodista que ha apostat per una altra manera d'explicar el món. A través de la seva newsletter i dels seus projectes reivindica un periodisme més pausat, més honest i més connectat amb el context, la reflexió i també el pensament crític.
3: I amb ella avui ens preguntarem quin periodisme necessitem i com es pot recuperar la confiança en la informació. Mar Manrique, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
3: T'ha agradat la...
5: La introducció?
3: La introducció, la
5: sí,
3: presentació.
5: Sí, superbé, m'ha encantat.
3: No hem fallat en res, no ens hem equivocat.
5: No, tot bé.
3: És que he fet aquesta petita pregunta per trencar el gel, perquè vull començar directe. Et volia preguntar, qui té el problema? La gent que cada cop consumeix menys els mitjans de comunicació o els mitjans que no han sabut comunicar a través dels nous canals que la gent sí que consumeix?
5: Crec que el problema és de les dues parts. Per un costat els mitjans de comunicació i els periodistes, perquè moltes vegades això, no, el que tu dius, no saben apropar el missatge, i per altra banda també la gent, perquè estem... És que jo crec que el problema és estructural, és la infraestructura. Estem en un moment de creació de contingut on estem els periodistes lluitant amb molts altres altaveus, no?

0: creadors de contingut, els influencers, els desinformadors, o sigui, hi ha molta gent. Llavors també, o sigui, tampoc cal fustigar-nos tant perquè hi ha molta gent intentant fer-ho bé, però és veritat que la infraestructura, el moment en el que estem, el context, és molt complicat.
1: Clar, és veritat que la premsa, d'una banda, pensa, escolta, que fa 25 anys jo venia moltíssims diaris, no? I de fet encara segueix fent diaris. I dona la sensació que amb aquests nous espais digitals, que els joves, sobretot, perquè són un sector del qual parlarem molt avui, utilitzen més, com són les xarxes, els mitjans treuen el cap, però jo crec que de moment tímidament, és a dir, encara no fan gaires continguts, cada cop més, dius.
0: Jo crec que depenent, o sigui, és veritat que crec que hi ha molts mitjans a nivell nacional que ho estan fent molt bé, hi ha els Daily Podcast, hi ha gent que està creant contingut, ara penso, per exemple, el País ha creat un vertical només per joves que es diu Club i fa coses que els periodistes són superjoves, fan coses a peu de carrer, moltes coses com molt mem, no? Molta cultura popular, llavors jo crec que hi ha bons exemples, és veritat que depenent de què, potser et vas a un mitjà que no ho té tant per la mà o potser no creu tant en el talent jove, no? En els periodistes joves que coneixen doncs, el mitjà digital i no s'atreveixen a donar aquesta passa.
1: Perquè a vegades potser és simplement que tenen xarxes, perquè jo crec que ara has de tenir xarxes sí o sí, però les utilitzen d'una manera com de calaix de sastre, no? De posar continguts que o no els hi caben a la seva edició del dia. Però ara ho dius, exemples com el País, per exemple, que sí que té un vertical, m'agrada molt aquesta expressió, no? Que aposta pels joves i perquè siguin ells qui portin les regnes en aquests espais digitals.
0: Sí, i que també cal pensar que el que deia abans, no? Aquesta infraestructura, aquest algoritme, per molt que moltes vegades facis un contingut bo, que la gent com que doncs et consumeixi, no? O et trobi, és molt complicat. Llavors, sí, hi ha mitjans que utilitzen les xarxes socials com a calaix de sastre, però hi ha d'altres que ho estan fent bé, però que no aconsegueixen molts seguidors. De fet, suposo que després ho parlarem, no? Però el llibre, el que parlo justament és això, que moltes vegades hi ha gent fent-ho molt bé, però la promesa d'internet o digital ha estat aquesta de, bueno, amb l'algoritme tothom pot triomfar en algun punt. Però la realitat és que moltes vegades no, ho pots fer molt bé, però potser no ho petes o no tens èxit.
1: De moltes coses que parlarem en aquesta secció apareixen al teu llibre, ara l'esmentaves per la gent que no ho conegui, que es diu Un Trabajo Soñado, que parles una mica d'això, no? Que ens ha mogut la idea de llibertat laboral, de, tu mateixa ho dius, no? Treballar des de la platja o on vulguis, ets el teu propi cap, com l'objectiu que tots volem assolir a la vida, però clar, el que ningú t'explica són els sous precaris, el posar-te tu massa càrrega de feina, una mica és aquesta idea que volies transmetre amb el llibre, no? Un anàlisi més genèric en aquest sentit.
0: Sí, jo crec que va estar una mica una exploració, perquè nosaltres, segur que us ha passat, i també la gent que està aquí a la redacció d'Endacero, tu surts de la carrera pensant que podràs dedicar-te al periodisme més tradicional, doncs a la ràdio, a la televisió, a la premsa, que podràs fer carrera, no? Un projecte de vida doncs, afincat al mitjà tradicional en què tu doncs, has apostat. I la realitat és que després és molt difícil. La gent jove, el talent jove està doncs, a la base de la piràmide, és molt difícil doncs, intentar pujar amb els seus precaris que tu deies, amb veure doncs, això, que potser no confien tant en tu, llavors t'has d'intentar tu també crear el teu camí paral·lel, que és el que jo vaig fer amb el que deia el Ferran, amb la newsletter i a més. I veure això, no?, que amb els projectes paral·lels moltes vegades doncs, et pot anar bé, pots anar obrint portes, però no a tothom li va tan bé, no? I no tothom es podrà dedicar al periodisme, sigui tradicional, sigui digital o sigui el que sigui.
2: I tu, mare, en quin moment decideixes sortir d'aquest circuit dels mitjans tradicionals i optes per fer aquesta newsletter? En quin moment fas el clic, el canvi de mentalitat d'aquesta professió?
0: Jo és que crec que no vaig entrar ni al circuit al qual vam acabar la carrera, no? 6 mesos després vaig pensar de quina manera jo puc entrar justament a aquest circuit tradicional, perquè jo estava treballant com a creadora de contingut a una startup que estava a Bilbao, jo estava a Barcelona, estava teletreballant, o sigui, ja era el 2020 i veiem totes aquestes noves formes de treballar, per així dir-ho, no? I això em feia com molt inquieta el fet de no poder dedicar-me al periodisme com jo pensava que podria quan vaig acabar la carrera. Llavors vaig decidir crear aquesta newsletter Fleet Street, on feia una mica una mirada insider del periodisme, intentant entendre de quina manera funcionava justament el sector quan jo encara no estava dins dedicant-me, no?, al periodisme com a tal. Llavors va ser com un joc de loca, sempre dic, perquè diu que no caigo perquè me toca, no? Jo vaig començar doncs, jugant amb la newsletter, i això m'ha obert moltíssimes portes al treball que jo ara tinc i de més.
2: I aquesta newsletter, quina evolució va tenir? És a dir, al principi entenc que la vas crear per voluntat pròpia, en el sentit de sortir una mica del circuit per tu també sentir-te realitzada, però després va tenir una evolució que, com comentes, t'ha obert diverses portes. L'evolució d'aquesta newsletter, com va ser des del principi fins ara?
0: Sí, jo crec

0: que al començament podia dir que era un hobby, no? Hi havia molta gent que m'ho deia, però jo després vaig pensar, això és un treball, és un projecte personal perquè m'ha obert moltes portes a altres treballs i també jo he pogut monetitzar indirectament aquesta newsletter per les portes laborals que m'ha obert i també perquè feia promocions i de més i patrocinis i això també em donava diners, no? Llavors crec que sempre ha estat un projecte paral·lel i un treball que he acompanyat juntament amb la jornada completa que feia doncs, a un mitjà tradicional, a una agència de comunicació i de més. I sempre quan jo he anat a les universitats, no?, a parlar amb els periodistes, perquè jo el que vull que entengui la gent també, i no només el periodisme, sinó la comunicació, els treballs creatius i de més, és que és molt important. Tu has de pensar en tu, no sé com dir-ho.
1: Cliché.
0: No, un cliché, anava a utilitzar una paraula una mica més negativa, no? Però és una mica rotllo el fet de que has de pensar en tu com aquesta marca personal, no? Com una mica aquest currículum andante amb totes les teves aptituds, habilitats i a més, però la realitat és que per dedicar-se al periodisme ara, a no ser que tinguis doncs un capital econòmic per pagar-te un màster, capital social, uns contactes i a més, t'has de buscar tu la vida, no? I jo me la vaig buscar amb aquest projecte personal, però altres estudiants hauran també de fer-ho així.
1: Sí. I potser hi ha altra gent del món del periodisme que troba el seu format no en una newsletter, sinó en un altre producte, no? Perquè jo crec que és important això, saber que no només hi ha la porta dels mitjans
2: tradicionals,
1: jo crec que cada cop s'estan obrint més, hi ha més espais on pots dedicar-te, i crec que el problema és que la carrera no ens ho ensenya, això.
0: No.
1: Sortim tots de periodisme dient, val, ara he de trobar el meu lloc en un mitjà i quedar-me allà fins que mori.
0: Sí, és veritat que això va molt accelerat, no? Igual que les xarxes socials i l'espai digital, jo no sé ara què estaran fent 6 anys després d'haver-nos graduat els estudiants de comunicació i potser, espero, hauran fet alguna cosa més. De fet, jo crec que la cosa així com més innovadora que vam fer nosaltres va ser crear un perfil a LinkedIn que a més als periodistes no ens serveix de res perquè justament les ofertes laborals no estan a LinkedIn, o sigui, és com t'explota el cap, no? Però és veritat que tot això, una cosa que jo vull reivindicar molt és el fet del periodista digital, moltes vegades la meva família no, encara no acaba d'entendre el que faig, no? I moltes vegades has de passar per aquests elements d'autoritat, no? Publicar un llibre o presentar un acte molt important en aquest cas jo, amb el rei i amb el president del govern. Llavors, comença la gent...
2: De fet, vas guanyar el Premi Periodista Jove de Madrid 2025, no? Que això també suposo que per la teva família deuria ser...
0: Sí. Van venir els meus pares, estaven supercontents.
2: Un canvi de paradigma.
0: Clar, llavors no acaben d'entendre, potser no, ah sí, fa una newsletter que té 10.000 subscriptors i després fa... Jo també treballo en un programa d'actualitat en streaming,
1: sí,
0: no?
1: Ara
0: a YouTube.
1: Parlarem d'això, sí.
0: Llavors fas com coses que la gent no acaba d'entendre, que són anglicismes, que són coses això, no? Que no estan en l'imaginari col·lectiu tradicional, però has de, com... recolzar-te una mica en aquests elements d'autoritat més tradicionals com el llibre o el que
1: deia. I ara deies aquests elements que al final publicar un llibre no és fàcil,
0: no és fàcil
1: arribar
0: no.
1: a presentar un acte com el que deies amb els Reis i tan important tampoc és fàcil. Per tant, hi ha molta gent que potser està acabant la carrera i diu, escolta Marc, clar, jo tinc una idea, no sé, un podcast, el que sigui, i no m'atreveixo, perquè clar, tu m'estàs parlant d'un cas d'èxit, però hi ha molta altra gent que no té aquesta sort. Com ho ha de fer? Ha d'apostar, però entenc que sempre amb una assegurança, amb alguna feina en el sector o en un altre que li permeti combinar les dues coses, perquè si apostes de primeres, doncs pots caure en una piscina sense aigua.
0: No, 100%, i jo de fet hi ha molta gent que se m'apropava també i em parlaven i em deien de monetitzar els seus projectes molt ràpidament, i jo potser vaig començar a monetitzar el meu projecte 3 anys després de fer-ho gratuït i fent-lo també amb el meu treball a jornada completa, no? O sigui, jo crec que no cal córrer, cal donar-se una mica l'espai i també ser conscient de que hi ha gent que triomfa i hi ha gent que no. Jo ara penso, i això m'ho han preguntat algun cop, jo aquesta newsletter la vaig començar al març del 2021. Si comencés la newsletter a l'agost del 2026, em seria molt difícil, segurament, triomfar de la manera en què jo ho he fet. Llavors, és complicat, perquè ara hi ha moltíssim més contingut que abans, no? Llavors, jo, quan vaig començar amb la newsletter, potser a Espanya hi havia 4 butlletins i érem 4 rates, com diu la Mària en el meu llibre, 4 rates peleándose por una raspa, no? Érem molt pocs, però ara hi ha moltíssima gent. Llavors, crec que és que per mi ara seria molt més difícil, imagina't per la gent que vol entrar en aquest ecosistema digital.
1: Clar, també és veritat que tu has anat per altres camins, diguéssim, que potser ara, diguéssim, ja estan més explorats, però que en aquell moment no tant, i crec que aquest és l'avantatge, que s'està creant estructura fora de l'estructura que sempre ha estat allà i que té taranyina, si se'm permet la metàfora, no? I tu també canvies de format i ja no entres ni al circuit perquè...

0: Tenies ganes d'explicar les coses diferent a com ho feien molts mitjans. Parles moltes vegades del, del context, no? La necessitat de amb, amb calma, a assumir què passa al món i que moltes vegades potser els mitjans per aquesta llei del més ràpid, de tenir l'exclusiva, es perden en aquesta immediatesa i perden el context i la, la reflexió que és necessària per entendre què passa al món.
1: Sí, sobretot per la pregunta inicial que feies, no? De que els mitjans potser no s'estan apropant de la manera que s'haurien d'apropar a la gent jove. Mm-hmm. Jo moltes vegades quan preparo un tema estic pensant, vale, de quina forma puc apel·lar a la gent, als meus amics que no es dediquen a la comunicació, perquè nosaltres sempre tenim una mica de un sesgo, no? De sí, que vols estar sí, informativa sí, sí. Més, però la meva amiga que és química, el meu amic que és metge, no, no, o sigui, s'informen a través de les xarxes i no saben, no tenen cap mitjà de referència, no tenen el ABC, el País, Onda Cero, la SER, no tenen res, no? Llavors sempre cal fer-se una mica la pregunta de quina manera jo puc apel·lar a la persona perquè li interessi el que estic explicant. I el tema del context, jo entenc que és difícil, perquè és veritat que un mitjà de comunicació, al final, un diari, tindrà moltes notícies, no? D'aquesta cosa, i jo per entendre el que m'estan explicant potser he de llegir 5 i fer una mica aquest puzzle. Nosaltres en el programa en What If TV, on jo treballo, intentem doncs, donar tot aquest marc i tot aquest context perquè en 15 minuts entenguis la notícia amb tot, com una mica, sí, tot aquest quadre.
0: Clar, al principi et preguntava si, si el problema era dels mitjans o de la gent, hem entès que era una barreja de les dues coses, perquè per una banda necessitem temps com a mitjans per explicar les coses bé, i l'altre és que, clar, la gent està submergida en una societat on hi ha l'economia de l'atenció, on l'atenció és el més important per a les empreses i cada cop és més difícil, ja no et dic llegir una notícia, veure una pel·lícula sencera sense cap pausa.
1: I per això deia tampoc, o sigui, crec que no cal fustigar-se ni els periodistes ni els usuaris. Ahir estava amb uns amics i em deien que fins i tot estan veient una sèrie i estan jugant al Tetris, de mentre, no? O sigui, això... aquesta economia de l'atenció de... he d'estar amb aquests estímuls de dopamina, no? Aquests xutes, perquè tota l'estona he de fer alguna cosa que es senti productiva. I això, o sigui, no cal com dir, ai, l'usuari ho fa malament, no? És que jo com a periodista també sóc usuària de contingut i a mi també em passa, no? Aquest dèficit d'atenció que vaig notant a mesura que passa el temps. Llavors, és que és molt complicat, la veritat, sí.
2: Parlem ara, Mar, del teu projecte, What If. Estàvem parlant ara de sortir del circuit del periodisme tradicional. What If és potser l'exemple principal al nostre país, aquí a Espanya. És un projecte, una manera de consumir la informació pensada bàsicament per les xarxes socials. Com creu aquest contingut? Com us dirigiu al públic i com ho feu?
1: O sigui, jo crec que la idea principal va ser justament pensar que la gent de la nostra generació no tenia un lloc de referència, potser estava com una mica cansada, hastiada, no? De tot el tema del consum informatiu. A mi també em passa, no? Que a vegades penso, mare meva, o sigui, he de descansar ara a l'agost, jo tot el que pugui no veure les notícies, millor per mi, encara que sigui periodista i que tingui aquesta curiositat, no? Llavors, entenent una mica aquest context del que parlàvem, en què la gent està molt cansada, hi ha molt també molta polarització, molt toma i daca, no? Dels polítics, un diu una cosa, un diu una altra, ja no saps qui diu què i per què i què està passant i hi ha molt, jo crec que hi ha, sí, com molt l'enfado, no? De tot. Llavors, tenint això en compte, no? Tenint una en compte que la gent doncs, potser no s'informa de la manera que s'hauria d'informar i que nosaltres som nadius digitals que sabem com utilitzar aquestes eines de creació de contingut, hem utilitzat, no? Som periodistes i som creadors de continguts. Llavors, volem fer un programa informatiu, un matinal, però que s'apropi a la gent a través d'aquestes xarxes socials.
0: De fet, fa gràcia perquè us identifiqueu com una televisió.
1: Yes, What If TV.
0: What If TV, yes.
1: Sí.
0: Però vull dir que és una televisió, la primera televisió que no s'emet per televisió, sinó que s'emet per YouTube i altres
1: sí,
0: xarxes. Sí, no?
1: De fet, el logo, això és una cosa molt interna que jo crec que la gent no s'ha donat compte, però la gent que ho miri el logo, a l'IF, està com emmarcat en un requadre que és vertical, pensant que aquesta televisió, aquesta nova televisió, aquestes noves notícies es veuen a través del telèfon mòbil, no? De manera vertical.
2: Home, és rebuscat, Mar?
1: Sí, hem filat prim,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
0: Jo et volia preguntar, clar, al final és molt ambiciós, no em sortia la paraula, a crear un mitjà, no? Perquè crear un mitjà per mi el més difícil, sobretot, evidentment connectar amb l'audiència, que t'escoltin, veure quin format és el millor, però és editorialitzar quins temes entren al meu mitjà i qui no. Aquí tenim maneres, no? Aquí als mitjans convencionals com la ràdio, ordenem per proximitat amb el fet. Si som un mitjà català, doncs si passa a Catalunya, ja té un punt a favor, no? La transcendència. Però clar, en el vostre cas, on suposo que el context implica tractar menys temes, però amb més profunditat, també és important saber què deixo

0: fora i què no, i això també és un acte on fugim de la famosa objectivitat. Com ho feu, això?
1: Jo crec que és una cosa que ens plantegem molt, i de fet cada cop que nosaltres fem un directe també fem la típica reunió d'abans, no? Ens juntem la gent de la redacció i estem parlant, i la idea o la pretensió és sortir una mica de l'agenda setting del mitjà tradicional, perquè per alguna cosa també la gent de la nostra generació no va als mitjans tradicionals. Llavors, òbviament, de parlar, no? Si ara fa poc hem viscut la crisi migratòria de Ceuta, doncs si ara estiguéssim a Matín, que ara estem de vacances, parlaríem d'això, no? Però també, sabent quina és la cosa que consumeix la nostra audiència, doncs parlem de del casament de la Taylor Swift i del Travis Kelce, no? I tota la cosa que van fer al Madison Square Garden. O sigui, fem una mica tant aquesta informació, doncs, objectiva, rigorosa, els fets que ens apel·len a nosaltres perquè estan passant al nostre país i també internacionalment, perquè per exemple, el meu company Emilio va estar durant molt temps corresponsal als Estats Units i ell té molt expertise en això i ho explica molt bé, però també una mica de cultura popular, d'una cosa que no et faci tan dens, no, el tema de consumir informació, i sobretot sempre pensant una mica en el llenguatge, que sigui molt accessible, que la gent ho entengui, que no, jo què sé, si parlo d'alguna cosa econòmica, dels mercats de predicció, anem a aterrar una mica perquè la gent entengui el que estem parlant.
2: Suposo que en aquest projecte també teniu una llibertat informativa, una llibertat editorial, clar, que els mitjans tradicionals potser no tenen, i això també us facilita una mica la vostra feina, en el sentit de decidir quin contingut voleu explicar, i sobretot, exacte, de quina manera l'expliqueu, no?
1: 100%. O sigui, això és el bo i el dolent de no tenir una estructura darrere, no? O sigui, el fet de que, doncs, si això ens va malament, ens quedem sense treball, perquè és com, és una startup, no? Està tret una mica pulmó de l'ajuda que ens donen els inversors i les marques, però també les marques que col·laboren amb nosaltres saben que a la línia editorial no es poden ficar. Llavors nosaltres parlem del que volem. Llavors,
2: i com voleu.
1: I com volem, sí.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: Abans parlàvem del risc que podia tenir una persona que tenia un projecte personal que li feia molta il·lusió, però diu, escolta, és que jo com trauré rèdit econòmic d'això? Com m'hi podré dedicar? Crec que una mica el que també expliques, Marc, és que l'importància és com tocar molts pals i intentar-ho molts cops amb coses molt diferents. Algunes coses em sortiran, podré aconseguir diners d'això, d'altres fallaran. Següent cosa, no? Aprendre dels errors també i tornar més fort, però tenir com moltes opcions, moltes portes obertes, perquè si només te la jugues a una, tens un risc.
1: Jo això ho veia molt abans com una mica un component negatiu, no? El fet de ser aquesta dona una mica malabarista, no? El fet de fer moltes coses també cansa molt, i això és una cosa que parlo molt al llibre. Però després he pensat, no, i he agafat un concepte que diu el Sergio Dosal, que treballa a Código Nuevo, i ell parla d'una navalla suïssa, no? I veus això, doncs, el sacacorxos, la navaja, tal, i no sé, és una mica com mirar de manera positiva el fet de haver de fer tantes coses perquè les coses surtin bé. Clar. Aquest ecosistema digital en què ens hem ficat aquests nadius, no? Que ens volem dedicar, doncs, a les paraules, a la informació, a la creativitat, etc.
0: Com més bitllets de loteria compris, més opcions tindràs que et toqui. Això funciona així. Ja per acabar, volia parlar també un altre cop d'un tema que abans hem comentat, l'economia de l'atenció, que em sembla molt interessant quan parlem de periodisme. Inclús jo crec que a la carrera ja ens parlaven d'aquesta economia perquè deien, no, el titular és el més important, el subtítol també, i després el cos poso el més important al principi i almenys al final.
2: I en negreta, sobretot.
0: S'ordena així. Per què? Perquè si la gent deixa de llegir, com a mínim s'haurà quedat amb la informació més important. Això ara ja s'ha multiplicat després de tants anys. I clar, hi ha qui podria pensar que això és una evolució. És a dir, abans escoltàvem els vinils, posàvem un disc i escoltàvem totes les cançons, encara que ens agradessin tres. Després d'això, ara hem passat a escoltar un playlist. És a dir, triem cançons de diferents artistes fins i tot i les posem a una llista que es diu Lista para correr o para ser feliz. Potser ha passat això amb el periodisme. Intentem tenir un oceà de coneixement molt gran, però d'un centímetre de profunditat. Sabem moltes notícies, llegim molts titulars, però no aprofundim sobre cap d'ells. És una realitat? Ens hem d'adaptar a això o ho hem de combatre?
1: Com a periodistes o com a usuaris? Com a tot?
0: Jo crec que els usuaris i els periodistes s'haurien de donar la mà en aquest sentit, si volem trencar aquest sistema.
1: O sigui, jo crec, el que tu dius, crec 100% en això, no? El fet de que coneixem la informació de manera superficial, però és veritat que crec que ens estem com abocant a un futur on, bueno, un futur i ja és un present, on la gent consumeix segons els nínxols i les àrees d'interès que tenen, no? Llavors, si tu ets una persona, ets un emprenedor, només escoltaràs podcasts d'emprenedoria, etc. Llavors, potser saps molt d'això, però no saps d'aquesta cultura general o de la informació d'actualitat que hauries de saber, no? Llavors, crec que ens estem movent com per comunitats, que això també ens ajuda molt als projectes nous, no? Perquè hi ha aquesta cosa més propera, que la gent et vol conèixer com a prescriptor, com a curador de contingut i a més, però després és veritat que com que falta molt d'aquesta cultura general o d'aquest

0: de saber una mica de tot, perquè saps una mica de tot i no saps
1: Clar.
0: De res, no?
1: Exacte.
2: Et limites.
1: Sí, sí. Per això són importants projectes com el de la marca, que hi posen context a les coses, i no és fàcil de fer, eh? Ara ens ho deia, que sobretot en el fet de triar què destaquem al nostre programa i què no, doncs és una tasca molt difícil, sens dubte. Ho hem parlat amb la periodista Mar Manrique. Escolta, ha sigut molt interessant això, ens ha donat molt, molt de sí. Tornem a parlar, perquè jo crec que al periodisme li queden molts anys de veure cap a quina direcció va i veure com resolem aquesta crisi de la informació.
2: I de confiança.
1: I de confiança, també és un altre concepte que parlarem. Mar, moltes gràcies, bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
3: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
6: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
5: Sí, senyor.
6: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
5: Sí, senyor.
6: Senyor, tal, pum, pum, pum. Pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots sí. Passar.
5: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Jo ho veig, això, eh?
6: Va, bueno, trigarem una mica més, però...
5: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio, puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
1: Vinga, doncs això ha estat la xerrada amb la Mar Manrique. Ara, com fem sempre, fem una pauseta de 5 minuts per actualitzar l'última hora del dia d'avui, de dijous, en àmbit nacional, i després farem ràdio encara una estona.
2: Seguirem. Fins les 10. Sí, home, fins les 10 parint l'oïda. L'orella o l'oïda?
1: Parint l'orella, no?
2: Parint l'orella.
1: L'orella és tot el sistema.
2: I l'oïda és per on entra.
1: Potser sí. No ho sé, hauríem de revisar-ho, perquè al final fem el programa en català i aquests dubtes lingüístics fa molt que va venir l'Ona.
2: L'Ona, exacte. Haurem de trucar a l'Ona, que és la nostra lingüista de confiança de la bruixola d'estiu.
1: Jo m'agafo com a un cargol molt... És que no, tampoc ho puc dir en català. Un cargol cremant, podríem dir. M'hi agarro un clavo ardiendo.
2: Sí, ah,
1: que
2: això, ah, sí. Hosti,
1: mira, un clau ruent, ens apunta el Vicenç.
2: Era un false friend.
1: Sí, m'agafo això a la frase que va dir. És més important parlar-lo que parlar-lo bé. Per tant, nosaltres fem això, parlar-lo. Parlar-lo bé ja és una altra cosa, ja és més complicat. Vinga, deixem-nos de xerinola i xerinola, donem pas a aquest boleto de 5 minuts on repassem l'actualitat i tornem.
2: Endavant, boleto.
4: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
8: Són les 9, les 8 en Canàries.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. Técnicos del Gobierno de Aragón y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han procedido a extraer esta tarde del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña los restos óseos del pabellón real, así como otros bienes de incalculable valor, ante el avance del incendio declarado el pasado lunes en las Peñas de Riglos, informa Pilar Benayas.
10: Según ha informado el Gobierno de Aragón, los bienes han sido extraídos de forma preventiva ante el avance de las llamas, que de momento no han llegado a ninguno de los dos monasterios que forman parte del complejo, pero sí a sus inmediaciones y al espacio natural protegido, por lo que los citados bienes han sido llevados al Museo de Huesca. Hasta el momento el incendio afecta a unas 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a cerca de 900 personas de 12 poblaciones y un camping junto a la carretera N240. El operativo trabaja a esta hora en defender tanto los dos monasterios como el municipio de Santa Cilia.

0: traen cosas buenas y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
1: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
2: Aquest estiu espero que estiguin aconseguint, jo crec, l'objectiu principal dels estius, Ferran, que és desconnectar. No? Nosaltres al final estem treballant, és més complicat, ens estem passant bé, però l'important és desconnectar per poder reconnectar llavors amb hàbits o activitats que no hem pogut fer tant com ens agradaria durant l'any. Per exemple, la lectura. I aquest estiu, un cop a la setmana, xerrem amb l'Anna Utiel sobre llibres que ens vol proposar per recuperar precisament aquest hàbit lector. Anna Utiel, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs sí, espero que estigueu fent els deures, vosaltres també, sou també part del meu alumnat. No vull agafar, exacte.
2: Me'l vas deixar, el primer llibre que vas comentar, vull dir
4: sí.
2: Que...
4: Sí, de fet. El Joan i jo volíem els dos i se'l va quedar ell, suposo que pel fet de ser editor, però...
2: No, no és per això, és perquè crec que estic més a prop de començar-lo, cosa que no he fet encara.
4: Una setmana, és com les biblioteques, si tarda més, ja penyora.
2: Sí, sí. Escolta, Anna, tu és veritat que aquest estiu estàs al matinal, al migdia, i ara la bruixola d'estiu amb una secció. Tens temps, tu, per llegir? O estàs trobant temps?
3: Me'l robeu una mica, però no, sí, perquè mira, com que vinc amb metro, doncs...
2: Ets de llegir al transport públic, eh?
3: Sí, és veritat que si trobo, tinc la mala sort de seure al costat de típica persona que parla per telèfon a crits o que estan tenint una conversa molt interessant, Clar. Llavors ja lectura en l'aire, però si més o menys hi ha un volum normal, llegeixo molt, i si no, auriculars amb...
2: Això t'anava a dir.
3: Sí.
2: Jo he vist gent que té auriculars, que imagino que té la música molt baixa o així, per aïllar el so exterior i llegir, no?
3: Jo em poso una llista de reproducció de Ruido Blanco,
2: sí,
3: para
2: home.
3: Mi bebé, es diu així.
2: Para mi bebé.
3: Es diu para mi bebé.
2: O les del mar, no?
4: O si no, et pots posar uns taps directament.
3: També és veritat.
4: Té menys aura, però...
3: Sí, és veritat que... Però Ruido Blanco para mi bebé m'està agradant bastant.
2: A veure, la setmana passada recordem el títol, el recordo molt clarament, com eres Flores, i l'autora, no tan clarament la recordo, Anna.
3: Lucía Soya Sobral.
2: Lucía Soya Sobral.
3: Perquè ja us vaig dir que la meva intenció aquest estiu és portar-vos doncs, aquells títols que una mica han marcat la temporada editorial, i per mi, en aquesta llista, no hi pot faltar Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano.

0: Oxígeno es va publicar al gener d'aquest any, per tant també és un llibre nou i era un llibre molt esperat. A Marta Jiménez Serrano, nascuda a Madrid el 1990, també li va passar allò que dèiem la setmana passada de la Lucía Soya Sobral, que és que ho va patar
1: sí, eh?
0: amb el seu primer llibre, la seva primera novella.
1: Molt jove també.
0: Sí, és del 1990, per tant té 36 anys, si és que els ha fet, desconec la data de naixement.
1: 25 de febrer.
0: 25 de febrer, doncs els ha fet. Perfecte, molt bé. El cas és que això, que amb Los nombres propios, que va ser la seva primera novel·la, doncs va tenir molt d'èxit i després va publicar un recull de relats que es diu No todo el mundo, també li va anar molt bé, i llavors doncs aquesta novel·la d'Oxígeno era molt esperada. Ja que hem mencionat a Lucía Soya Sobral, una anècdota és que la Lucía era alumna d'un taller d'escriptura de Marta Jiménez Serrano.
1: Ostres,
0: i de fet, com Eras Flores, es va començar a escriure en aquest taller.
2: Sí.
1: Va ser la tesi final d'aquest taller, no? Segurament, sí, el projecte final.
0: Pel que expliquen, Lucía Soya Sobral tenia una idea, tenia una mena de tal, va fer com un relat, una cosa molt petita, i ella diu que la Marta Jiménez Serrano van estirant d'aquest fil.
2: És a dir, que poden haver-hi pinzellades de Marta Jiménez en la novel·la de Lucía.
0: Sí, bueno, és veritat que són temes molt diferents, ara ho veurem.
1: Mentora i deixeble, no? Molt maco.
2: Però estils, aquesta... diguéssim, estils de redacció, potser.
1: Sí, aquesta correlació entre els llibres que ens portes.
0: Uh-huh. Sí, aquesta, sí, és xulo. Que sapigueu, ja us avanço, el tercer llibre no hi haurà...
1: Bueno, no hi haurà correlació?
0: Em sembla que tan bèstia com aquesta no, ja m'esforçaré. Bueno, en qualsevol cas, anem per feina. Oxígeno és el llibre més personal de Marta Jiménez Serrano, i això no és el típic que es diu de tots els cantants que fan el segon disc i es diu, és el seu treball més personal. Aquí és purament veritat, perquè narra en primera persona una vivència real que va tenir l'autora. Concretament explica una experiència propera a la mort que va tenir fa sis anys. La primera frase del llibre és «Hay una mujer tirada en el suelo del cuarto de baño». Llavors descriu l'escena, que ja us deixaré que la descobriu vosaltres, i el segon paràgraf fa «Es el sábado 7 de noviembre de 2020 y la mujer que está tirada en el suelo soy yo. El hombre que acaba de abrir la puerta del baño y contempla la escena desde el vano es Juan, mi novio. Me llama para que me despierte. No me despierto». Aquell dia, aquell 7 de novembre del 2020, l'autora i la seva parella van estar a punt de morir estaven en el seu pis, en un pis de lloguer, important això, van estar a punt de morir per una intoxicació per monòxid de carboni. Aquest tipus d'amor és el que es coneix com a amor dolça. No sé si us sona, controleu pel·lis de Sorrentino o la seva biografia, sabreu que això que...
1: Dolce Morte, no? Seria?
0: Sí, exacte, la Dolce Morte.
2: Molt ben traduït, molt bé.
1: No, però Sorrentino ho utilitza amb aquests termes. Sí, si veieu la pel·lícula en versió original, clar.
0: Exacte. El cas es diu mort dolça perquè el monòxid de carboni és un gas incolor, inodor i insípid, que és el mateix. Aquestes tres característiques les comparteix amb l'oxigen. El que no comparteix amb l'oxigen és que és un gas molt tòxic i que pot causar la mort bastant de pressa i de manera silenciosa. I justament això no provoca patiment, simplement si respires monòxid de carboni, doncs et vas quedant adormit fins que deixes de respirar. I d'on surt aquest gas? Doncs tampoc ens posarem gaire científics, però bàsicament es produeix per una combustió deficient, per exemple, per una caldera que no funciona bé, que falla.
1: Ja sap on vas.
0: I això és exactament el que li va passar a Marta Jiménez Serrano. Això és la sinopsi del llibre, per cert, no és spoiler.
1: Perdona, 7 de novembre del 2020, època Covid, sortint, però encara molt present, eh?
0: Sí, exacte. De fet, venien de pandèmia, d'haver passat la pandèmia... Bueno, jo crec que la pandèmia, en el confinament, tothom es va adonar de com és important tenir una casa en condicions.
2: Sí. La gent es barallava per balcons.
0: Exacte. Llavors, una mica arran d'això, van decidir fer un canvi de casa i llavors això és el que els va passar 7 de novembre de 2020, quan feia poc que vivien en aquesta casa. Sé que sembla que tota l'estona estigui fent spoilers, però és que ella, a les entrevistes, la Marta Jiménez Serrano ho diu. Diu, el spoiler soy yo. Perquè el llibre va sobre una experiència propera a la mort i l'autora l'ha explicat. Per tant,
2: Sí, bàsicament.
0: Està viva. Ens n'alegrem moltíssim d'això. La narració d'Oxígeno, com explica ella, els fets no és lineal, no és cronològica, sinó que van fent salts temporals. Combina l'explicació dels fets, que són com el present de la novel·la, amb records del passat recent, una mica això que us he explicat ara, de pandèmia i tal, però també una mica més enllà de quan es coneix amb la parella i tot això, i del passat llunyà. Hi ha com escenes de la seva infància i la seva adolescència. També intercala algunes dades científiques, podríem dir, i notícies sobre morts per monòxid de carboni, que és una cosa que passa. I així va construint el relat, reconstruint els fets, que és una manera de narrar molt interessant, que no agafi de principi a final i ens ho expliqui per ordre. Està una manera d'explicar-ho que, a més, està molt ben feta. Ella diu que s'ha complicat, que es va complicar una mica la vida al decidir fer-ho així.
2: Clar, anava a dir, al final és una manera molt bonica d'explicar una història i sobretot trasllada molt el joc dels fets i de més, però és més complicat a l'hora de redactar que una novel·la, digués, una història cronològica.
0: Sí.
1: Jo el primer cop que vaig llegir un llibre amb aquest tipus d'estructura sempre pensava, el que fa l'autor és escriure, diguéssim, cronològicament i després ho desordena. Però no pot ser així, perquè això encara complicaria més les coses. Jo crec que s'ha de fer d'una manera on expliquis els fets i després, per algun motiu que desconec, expliques una cosa abans que l'altra per donar-li cert context i queda molt més manit.
2: Clar, sobretot es deu fer servir per donar context.
0: Acabo de trobar com enllaçaré, com sí? trobaré la relació amb el llibre.
1: Escolta, ho apuntem, això?
0: Sí, ho marcaré aquí un algo, perquè si no... No, però sí, l'autora diu que això, que podria haver triat una manera més fàcil de fer-ho, que es va complicar, però és cert que pel lector no és gens complicat. Em sembla que en algun moment ella es va plantejar a mig llibre dir, vale, una cosa, tornem a començar, ho faig per
1: ara,
0: deixem-nos estar de... Però jo agraeixo que ho fes així perquè realment és que pel lector és molt fàcil de llegir, paradoxalment.
1: No et perds, diguéssim, eh? Això
0: no,
1: és important.
0: No, de veritat que no. A més, un cop més, com amb el de Com eres flores, és un llibre curtet, lleuger...
1: Lletra gran. L'Anna té una... Bueno, tenia una pàgina marcada...
0: Tenia una pàgina marcada i l'acabo de desmarcar, però me'n recordo de quina era.
1: No, i com porta un exemplar sempre a l'estudi, podem veure que això, que és una lletra gran, que per aquestes persones a qui ens dirigim, persones que han perdut l'hàbit de lectura i l'han de recuperar, aquestes característiques també ajuden. Després que la història sigui potent, però que no sigui difícil endinsar-s'hi.
2: Ara, aquest llibre me'l quedo jo, Joan.
1: Va,

0: Aquest sí.
1: Vinga, va, fem això. Doncs això, en aquesta narració tan xula que dèiem, de seguida descobrim que les coses no passen perquè sí, i entenem que si una caldera falla i

0: Insisteixo, sense voler entrar en més spoilers, però això, en aquest llibre es retrata molt bé com ha evolucionat una mica la relació que tenim les persones amb casa nostra, no? Fa l'evolució de tres generacions, parla de com els nostres avis tenien una casa amb un galliner o amb un estable, on potser vivia la família sencera, on després els fills, aquests fills d'aquestes persones van fer grans i potser van tenir més sort i van poder comprar un pis en una ciutat, perquè un dia anaven passejant i es van trobar un cartell de "es ven al balcó", i llavors venim nosaltres, que som una mica pringats, trobo, i ja diu, clar, després estem nosaltres que ens fem, ho resumeixo ràpid com ho diu ella, però ens fem un fart d'entrar en plataformes, no?, com aquestes que coneixem.
1: Sí.
0: Aviam si trobem alguna oferta, algun pis que ens puguem permetre, truquem a un telèfon i potser no ens l'agafen, o si ens l'agafen ens diu, ui, és que hi ha moltíssima gent interessada, i el pis resulta que té una habitació i mitja, un lavabo, i val una pasta, i hem de dedicar bona part del nostre sou, i tot i això l'anem a veure i ens diuen, bueno, ja ens ho pensarem, perquè sembla que passem una mena
2: un
0: de càsting.
2: Exacte. Et miren ells a tu i no tu al pis, diguéssim, és més una exhibició de com ets tu.
1: No dones el perfil, ets una persona sola, no tens parella,
2: sí, feina,
1: exacte, si ets fixa,
2: contracte indefinit,
1: 25.000 històries.
0: Exacte, més això que deies, et comencen a demanar coses,
1: sí.
0: A part de la fiança, un aval, si no et veuen solvent, la nòmina, i et posen mil condicions, i a més et diuen... No dic que sigui el cas del que passa sempre, però és el que l'autora retrata aquí en el llibre. Diu, llavors potser preguntes, ei, què puc pintar? Què em podeu arreglar això que està trencat? I llavors ja comencen les pegues. I llavors m'agrada perquè ella fa tota una reflexió d'això i, si us sembla, llegeix un petit fragment.
2: Som-hi.
0: Diu, será en el momento de la firma, en la entrega de llaves, cuando ellos nos digan, por cierto, está prohibido colgar cosas en las paredes, por cierto, está prohibido tener mascota, por cierto, está prohibido hacer fiestas, y nosotros pagaremos 1.050 euros al mes por un lugar sin luz directa, en el que no podremos colgar un cuadro, en el que un perro no vendrá a saludarnos al abrir la puerta, y diremos casa para hablar de esos 36 metros cuadrados. Diremos, me voy a casa, o me lo he dejado en casa, o podemos quedar en mi casa, pero es difícil llamar casa a un lugar en el que no puedes colgar un cuadro.
2: Una reflexió i a més això ho escrivia amb, diguéssim, una història que li va passar el 2020, la publica el 2026. Aquest marge ha empitjorat molt les coses i entenc que també li ha fet sumar ganes per explicar aquesta història que li va passar amb l'habitatge, perquè la situació, ho dèiem, ha empitjorat molt. I m'agradava la reflexió que feies, a través del Covid hem après a valorar la casa on vivim, i crec que nosaltres també, i tristament doncs els especuladors també, i d'això s'han aprofitat, i per això la situació doncs ha empitjorat.

0: camión. Aquesta cançó de Kiko Veneno jo la vaig descobrir perquè l'autora va penjar una foto, em sembla que va ser la publicació que va fer per Sant Jordi signant llibres, va posar aquesta cançó. Intueixo que a ella li agrada perquè parla de les mil maneres de morir, no? O sigui, les mil maneres en què podem morir, que per tant estar vius és una mica un miracle. Ella, de fet, mira, estic tocant...
1: Ets un altre, eh?
0: Estic tocant molt el llibre avui, no?
2: D'això es tracta, d'això es tracta.
0: Sí.
1: Està en les primeres pàgines, he de dir, ho confirmo,
0: sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: no hi ha cap mena d'espoiler greu.
0: I ara, de fet, és un...
1: És la primera, de fet.
0: Bé,
1: la
0: és la cita que posa abans.
1: D'acord.
0: Ella cita el llibre Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite, i, bueno... No cal llegir-lo tot, però bàsicament...
2: Té ganes,
0: diu, lo raro es vivir, que estemos aquí sentados, que hablemos y se nos oiga, poner una frase detrás de la otra sin mirar ningún libro, que no nos duela nada, que lo que bebemos entre por el camino que es y sepa cuándo tiene que torcer, vaja. Ve a explicar que, en realitat, cada segon que estem vius és un miracle, perquè és curiós, a mi m'agrada que es quedi amb això quan és un llibre que parla de com va estar a punt de morir per una negligència... I que, a més, és que no hi podia fer res perquè no ho sabia que s'estava morint, perquè insisteixo que el que li estava passant no es percep, et quedes adormida i ja està.
1: I trobo molt encertat que el títol sigui Oxígeno, que li podria dir Dióxido de Carboni.
0: Exacte,
2: Això seria un spoiler ja directe.
1: No morir, però quasi, no? Tota,

0: el clar, subtítol.
1: Per això és guai que es quedi amb això, i ella també, la vaig sentir una vegada, és que a mi ella m'agrada molt, llavors l'escolto bastant, i un dia va dir, jo creo que el pánico por morir lo podemos transformar en asombro por estar vivos. Clar. I és xulo. Ara, tot i això, clar, jo ara estic dient tot això i sembla que el llibre sigui flors i violes, no, el llibre és dur, eh? El llibre és, clar, perquè fa molta ràbia, penses, però per què ens hem de trobar en situacions en les que la nostra vida estigui en risc per culpa
2: d'un tercer, d'una negligència en aquest cas, evidentment.
0: Torno a preguntar, fruit de la meva curiositat i com va passar la setmana passada, igual et poso un problema perquè sí que estem parlant d'espòilers, però ella, com a mínim, digue'm, si parla de què passa a partir d'allà. A partir de sortir viu, el litigi que té amb el propietari, això ho explica, eh?
1: Sí, sí que ho explica. No m'he volgut passar perquè també vull que la gent hi quedin ganes de llegir els llibres, però sí, sí que ho parla i sí que veus com això, com una cosa que per tu és la teva vida, per una altra pot ser una cosa fins i tot menor, un mal de cap o...
0: Clar.
1: Clar. I de fet...
2: Clar, no... I es tracta de, diguéssim, d'un propietari, diguéssim, que té un parell, tres de pisos, o, clar, d'un gran tenidor, una, diguéssim, diferent aquí?
1: Mira, bueno...
2: Perquè personificar aquest cas, diguéssim, clar, no és el mateix que tens un pis llogat que tinguis 25.
1: Mira, jo diré que una de les coses que ella diu, quan ella explica que no volia escriure aquest llibre, a banda perquè diu que és el llibre que mai hauria volgut escriure, per una cosa evident, que és que tant de bo mai li hagués passat això, també li va passar que des de que el 2020 que li passa això fins que el publica el 2026, clar, passa molt de temps, de fet, el 2020, quan li passa això, encara no havia publicat la seva primera novel·la, per tant, encara no era una autora d'èxit.
0: El 21, has dit, sí, sí.
1: Llavors, clar, ella ha trigat molts anys, entre altres coses, per superar el trauma, però també perquè ella diu que no li semblava que fos prou literari el que li havia passat, i un dels motius és que el villano de la història, el dolent de la història, és un cliché, és la dolenta de la història. És a dir, la propietat... És que és igual, ja
0: sí,
1: ho direm.
0: Va, digue-ho.
1: La propietat és que és el perfil de tot el que no s'ha de fer i del que no s'ha de ser. I aquesta imatge de... especuladors i tal que tenim al cap, doncs és una mica això. I ella diu si això fos literatura, la propietària no seria tan dolenta. És a dir,
0: perquè si no quedaria forçat, no?
1: Clar, diu, és que el que va passar és, sembla irreal.
2: Que
1: per això,
2: supera
1: la ficció.
0: No dona això... noms i cognoms, entenc, eh? Això
1: no.
0: Sí que s'ho...
1: No, ja...
2: Clar, deu estar encara en tràmit, segurament. Bueno.
0: Sí, sí, clar.
1: I a banda d'això, una altra cosa que... Hi ha com noms a la història que de cop i volta dius com pot ser que aquestes dues persones es diguessin així, ¿vale? Per exemple, Ana Belén i Víctor. Em sembla que no acabava de ser Víctor Manuel, però quasi, saps? I és com, diu, si jo hagués escrit la història,
0: impossible,
1: me l'hagués inventat, no hauria triat coses tan típiques
2: tan
1: i tòpiques.
2: Tan òbvia, sí, sí.
1: I és gràcies perquè... mentre estàs llegint el llibre, ella fa una mica com de metaliteratura perquè va explicant una mica això, eh? Això no és literatura, això no és una història, ho va dient mentre t'estàs llegint.
0: Perquè clar, aquesta coincidència que en teoria ens allunyaria de la idea de que evidentment és una història real, aquí passa el contrari, no? Que l'autora és sincera i diu, no, és que si jo hagués escrit utilitzant la ficció, no hauria utilitzat aquesta coincidència perquè us hauria allunyat d'un relat que podria ser veritat. Bé, i que en aquest cas ho és.
2: Acaben sent un fet que confirma el que ens està passant com a societat.
1: Sí, totalment. I una altra cosa que també interessant és una mica la reacció de l'entorn. Jo crec que quan a tu et passa una cosa així que et trastoca, que l'endemà no pots seguir sent la mateixa persona encara que estiguis viva i estiguis bé, jo crec que esperes que el teu entorn més proper com a mínim tingui un nivell d'empatia i li doni una importància a allò que t'ha passat, doncs, jolín, digna de la gravetat de l'assumpte, no?
2: Clar.
1: I no sempre passa això. I llavors també és xulo veure com a vegades, doncs, és un exemple que passa en aquest llibre amb aquesta situació, però que li deu passar molta gent a qui li passen coses greus, parlo de malalties o d'accidents, que potser troben molta incomprensió al seu voltant i és una mica... Bueno, és un tema que també apareix aquí.
0: Entenc que en aquest cas, diguéssim, com és una crisi que ens afecta a tots, excepte doncs, la gent que té molts diners i moltes propietats, crec que també és fàcil trobar, diguéssim, l'escalf en el lector, que es pot veure en una situació, no sé si tan crítica, però alhora similar, no?
1: Sí, sí, jo crec que, bueno, no sé, a mi m'estava llegint el llibre i vaig anar a mirar la meva caldera. De casa,
0: clar,
1: a dir,
0: una mica de por, no? No?
1: Que jo, tampoc sé, vull dir, es veu que hi ha maneres de veure si la flama...
0: T'has informat, eh?
2: Sí, bueno, si fiques un periquito al costat i mor, doncs...
0: Doncs ja està,
1: ah, mira,
0: ja saps.
2: No, però hi havia tècniques abans que un periquito...
1: Sí, sí, a les mines, això,
0: això
1: no,
0: a les mines. Això ara no. Això no, això cal, no. Vull dir...
2: Però a les mines es feien així, si no
0: el
2: recordo malament.
0: El Vicenç ens apunta que hi ha detectors per 15 euros, no cal matar cap perico, sí. Per tant...
2: No, no, matar no, tens una bona supervisió, no...
0: Bueno, clar, clar, però si, i si
2: no,
0: no,
2: hauria de morir.
0: I si no, què passa, no? Aquí? I si no, sí que mor.
1: No, doncs ara no. Potser em busco un detector d'aquests, eh?
0: 15 euros.
1: És que realment... Va, és un,
2: anem,
1: és
2: a mitja,
1: una
2: anem a mitges i una setmana tu, una setmana jo.
1: Vinga, va.
0: Com el llibre, no?
2: Sí.
1: Exacte. No, això, no va por desbloquejada, però bueno, recordem això, que ella diu que aquesta por de morir l'hem de convertir en
2: ganes de
1: alegria
2: viure.
1: I ganes de viure.
2: Sí, sí, clar.
0: Molt interessant. Mira, dilluns parlàvem amb Antonio Pampliega. Què, t'ho he tret de la boca? No.
2: Anava a dir una altra cosa, també d'una altra
0: no,
2: secció.
0: No, parlàvem que tenia un llibre, diguéssim, al cap des del 2016, quan el van segrestar i que no va saber-lo publicar. Al principi volia ser una història, un relat per ell mateix. I finalment el context li va dotar d'aquesta força per dir, escolta, això pot ajudar molta més gent que no només a mi. I jo crec que és una mica el que li ha passat a la Marta Jiménez Serrano, que després de 6 anys d'aquesta experiència vital tan traumàtica, on estàs a punt de morir, a més per un culpable tan injust, no?, en aquest sentit, doncs, com ha empitjorat en la situació, podia oferir un relat que ajudés a moltíssima gent.
2: I de fet és bonic que sigui la seva tercera novel·la, perquè segurament si hagués estat potser la primera, no hagués tingut a lo millor... Dic jo, la capacitat de fer aquesta obra literària, el fet de flashbacks, de tirar enrere, tirar endavant, i potser no li hagués quedat tan bé, i la seva tercera segurament li ha quedat, diguéssim, millor i s'agraeix segur com a lector.
0: Encara que ho va patar, eh? Amb la primera?
1: Amb la primera, sí, sí, sí, los nombres propios.
2: Però diguéssim que era diferent,
1: sí,
2: un estil literari diferent.
1: Allò era ficció pura i dura i això és una cosa que li ha passat
2: vivència,
1: a ell.
2: Que deu ser més dur també a l'hora d'escriure. Mm.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la segona novel·la que ens proposa l'Anna. Bueno, novel·la, en aquest cas, bueno, sí, és una novel·la.
1: Tot i que sigui basada en
0: Exacte, sí. Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, l'ha relacionat amb la primera que va portar, com era Les Flores, i la relacionarà, us ho prometem des d'aquí, me'n faig càrrec, que la tercera també estarà relacionada d'alguna manera. Anna, d'aquí uns dies més.
1: Exacte, gràcies. Fins ara. Gràcies.
0: Bona tarda. Som-hi.
3: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
6: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
7: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
8: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de... el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat, no és certa.
7: Home.
8: No és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
6: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio, puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
10: Alcaldes, alcaldesas, concejales...
11: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
10: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
11: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
10: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
12: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
5: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes

0: con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
1: La brújula d'estiu, amb Joan Valentín.
2: Per tot l'alt comencem avui. Vinga, vinga, que torna el futbol. Per fi torna el futbol, després d'un Mundial magnífic. Tornen les lligues nacionals, els tornejos de la regularitat. I tots els equips estan ultimant les seves plantilles. Encara queden setmanes de mercat de fitxatges. I volem analitzar com s'estan reforçant els equips. I sobretot, el que farem avui és que els nostres tertulians es posin el xandall, o l'americana, depèn de l'estil que cadascú s'estili, i que facin d'entrenadors. Jugarem fent 11 inicials i valorant també la profunditat de plantilles. Va, que rodi la pilota! I avui els qui dominaran el joc en aquesta taverna serà, per una banda, el Marco Jiménez. Ja va venir la primera setmana del programa. Com estàs, Marco?
3: Tot bé.
2: Tu què, xandall o americana? Si fossis un entrenador...
3: Americana, americana sempre. Americana, fosca.
2: Sí, amb xinos, no?
4: Estil xolo, estil xolo.
2: Sí, no, clar que sí.
4: Americana apretada.
2: I per l'altra banda, un debutant, el Toni Munar, periodista del diari Esport. Com estàs, Toni?
5: Hola, què tal? Molt bé.
2: En el teu cas?
5: Jo sóc bastant postureta, bastant populista, jo xandall.
2: Ah, sí, eh?
5: Sí, sí, sí.
2: L'equip del poble, no?
5: Per cridar la grada, tal, que vinguin... Sí, sí, jo, xandall.
2: Clar, clar, clar.
4: Època Javier Aguirre del Mallorca.
2: Clar, exacte.
5: No em facis plorar, per favor.
2: A veure, començo amb una pregunta per escalfar motors. No té res a veure amb cap equip concret. Us dic, què opineu que el mercat acabi tantes setmanes després de que comenci la Lliga? Perquè hi ha molta gent que està molt escalfada amb això. Hi ha fitxatges que es fan en base a com comença la temporada. Recordo el cas d'Almeria amb Ramazani i Sadik. Com ho veieu, això?
5: Home, jo crec que no té sentit, però si t'hi fixes, per exemple, en aquest mercat... Clar, tindríem dues setmanes de mercat, però durant el Mundial ningú vol fitxar, ningú vol moure-se d'aquí perquè està concentrat amb el Mundial. Acaba el Mundial, comença la Lliga dues setmanes després, per tant, pràcticament no tindríem temps. És veritat que no té sentit i crec que la Premier intenta regular-ho una mica més, tot i que tampoc ho aconsegueix molt, però amb els temps i amb els partits que hi ha, no sé si és possible tenir un mercat que acabi abans de que comenci el futbol.
2: Ja. I que comenci més tard el futbol és impossible, no? Amb els calendaris que tenim últimament, Marco.
3: Jo penso també que està prou bé que els equips que han pogut planificar-se amb temps i gestionar les seves plantilles correctament tinguin aquest benefici, no? O sigui que és veritat que al final, si tu no has pogut preparar la teva plantilla quan ja ha començat la Lliga, tot el que vas a buscar al mercat... cada vegada és més car, et posen més exigències, llavors també és donar una miqueta de premi a aquests equips que ho han fet bé. Jo crec que la majoria d'equips intenten fer-ho correctament abans d'arribar a l'última setmana de mercat i dir, ostres, em falten dos jugadors per posició, o sigui, dos jugadors o el que sigui. Llavors, bueno, és complicat, però penso que també és això, doncs, un paper de les directives i de més de tota la gent que s'encarrega dels fitxatges, que s'ho prepari correctament i que pues, pugui arribar als plaços que toca. Mm-hmm.
2: Són opinions. Hi ha gent que diu, si no ho sé, el Màlaga, per exemple, ara que parlem de primera, comença perdent els tres primers partits, té poc marge per fitxar un jugador potent que li canvi la situació. En canvi, si li passa al Barça, doncs sempre té milions per sanar.
4: Clar,
2: no?
4: Però és el que diu el Marco. Al final, la planificació aquí s'ha de premiar també, però també és el que diu el Toni, que en casos com el d'aquest any, però evidentment cada any hi ha Eurocopa, Jocs Olímpics, Mundials, Nations League, és a dir, ara actualment hi ha de tot, el temps per fitxar seria molt limitat. Aleshores, és l'etern debat que antigament tothom, o quasi tothom, gairebé tothom estaria a favor que el mercat anés a cort en termini amb l'inici de la Lliga, però actualment això seria molt complicat.
2: Va, ja m'ha escalfat. Comencem a repassar els equips i comencem per un que esmentàvem fa uns moments, el Barça, que després d'una setmana segueix sense tancar les carpetes que encara segueixen obertes sobre la taula. I és que de moment només oficials hi ha dos fitxatges, que són els d'Adeyemi i Gordon. La setmana passada gairebé ho donàvem per fet, Ferran, amb el sí de Rodri al Barça, que arribarien a un acord. L'última oferta del Barça ronda els 65 milions i el City diu que no, que vol més. Sou optimistes amb l'acord?
5: Sí, jo amb aquest acord crec que sí, perquè Rodri ha decidit. I Rodri té una certa importància al Manchester City com perquè al final el City acabi cedint una mica, el Barça acabi pujant la seva oferta i arribar. Jo aquest fitxatge no crec que no corre perill. L'altre, que és el gran fitxatge que necessita el Barça, sembla que està més complicat. Però parles, Rodri diria que sí.
2: Parles de Julián? Parles del punta en general?
5: Parlo del punta perquè es van acabant les opcions, perquè va sortir el nom de Lautaro l'altre dia...

0: que tampoc m'acaba a mi de convèncer per l'estil de Flick, i Julián, bueno, veiem que l'Atlético de Madrid no el deixarà escapar.
1: No el deixa escapar ni tan sols li dona reunions.
2: No li dona ni veu, no?
1: Exacte.
2: Ni aquesta opció. Clar, Marco, ara, si aquesta oferta de 65 milions no ha convençut els Citizens, estem parlant de 70 o més per un jugador que acaba contracte l'any que ve, un jugador de 30 anys, en una posició que el Barça, en principi, no havia de patir al mig del camp. Com veuries l'operació si al final s'acabés saldant amb 75-80 milions?
3: Jo crec que ja 80 milions igual és massa. Sí que és veritat que em sembla que el salt que donen amb Rodri respecte a Frenkie de Jong tampoc és tan gran com per oferir 80 milions tenint un any de contracte i no sent un jugador jove. Però sí que penso que al final s'acabarà fent, més que res, perquè és el que diu el Toni, el jugador vol anar al Barça, i el City tampoc és un equip que vulgui retenir a jugadors que no volen estar al club. El City necessita dues ventes, que són la de Rodri i la de Reinders, per amb aquests diners anar a per Enzo Fernández, que
2: 140 milions es parla.
3: Sí.
2: Una barbaritat.
3: I crec que han donat fins divendres o no, sí, fins uns dies de marge per poder fitxar-lo. Llavors jo penso que el City sí que l'acabarà venent. El que passa que, clar, 80 milions jo crec que es dispararia moltíssim, i més si el Barça també vol i necessita diners per un jugador a dalt. Llavors, bueno.
2: És que, Toni, em sembla que a Madrid i Barça, això és evident, són vasos comunicants. Quan a un li va bé, a l'altre li va malament, normalment. I clar, repassem després els noms del Madrid, dels fitxatges, però Cucurella, Bernardo, jugadors que interessaven al Barça i que al final el Real Madrid s'ha acabat avançant. Rodri ho tenia gairebé fet pel Madrid i s'avança al Barça. Hi ha un punt d'això, hi ha un punt d'estratègia de si el tinc jo no el té el rival?
0: Sí, això segur. El fitxatge de Rodri és el que hem dit. El Barça té jugadors en aquella posició. Jo crec que el salt de Rodri sí que és bastant important i crec que pot fer que l'equip de Flick aconsegueixi aquesta mica de pausa que a vegades no té, que ha costat tant, sobretot fa dos anys contra l'Inter de Milán o contra l'Atlètic de Madrid, la temporada passada mateix. Però jo crec que el Barça s'està movent bé al mercat, el Madrid també, però és veritat que justament aquesta peça de Rodri era la que necessitava el Madrid. Al Barça li fa falta, sí o no, el que vulguis, però al Madrid li feia moltíssima falta i sembla que si no és Rodri no serà ningú, per tant, crec que és doble mèrit del Barça, un fitxatge bot que t'emportes i un que fas que no se'n vagi al Madrid.
1: De fet, és que la Rodri és la peça clau pel Madrid, perquè, per exemple, ha fitxat lateral dret, que ja tenen cobert amb Arnold, salvant les distàncies, la qualitat que pugui tenir a nivell defensiu. Ha fitxat Cucurella, un jugador interessantíssim, però ja té a Mendy, Álvaro Carreras. Per tant, la posició de Rodri segurament era la posició clau que el Madrid necessitava i per això potser el Barça es fa amb ell, no?
3: Sí. Al final, el Madrid, ja parlarem més endavant, però al mig del camp el que té és Cemento, amb Tchouaméni i Camavinga, i al final el que necessitaven era un jugador que endreçés, que jo crec que l'han buscat amb Bernardo, però al final no és un pivot que t'organitzi l'equip com ho pot fer Rodri.
2: No ens avancem amb l'anàlisi del Madrid. Fem això tan llaminer, que ens agrada, que és construir un 11 inicial. Hi ha més incerteses que certeses, realment no sabem la situació de Ferran, que encara no està confirmat que marxi. Jo, si voleu, us deixo jugar amb la carta de Rodri, fem com si estigués a la plantilla del Barça. I quin 11 confeccionaríeu, tenint en compte la situació de Koundé, Eric García, Bernal, tots aquests jugadors, doncs, que han de maridar amb l'11 de Flick? Va, Toni, comences tu.
0: Bueno, jo m'he apuntat aquí un 11 al Barça, m'he apuntat a Rodri i he deixat una posició buida, perquè bàsicament no hi ha jugador ara mateix.
2: Val, tu tens clar que el problema del Barça és el punta, eh? Que aquí ha de guardar, bueno, cobrir d'alguna manera, eh?
0: El punt és un problema i jo crec que ens estem deixant una mica el central, perquè amb Araujo dius más o menos la tens coberta a titular i suplents.
2: Araujo s'ha dit al Liverpool, va, això recordem-ho.
0: I ara sense Araujo jo crec que falta alguna peça més, però bueno.
1: L'aport, diuen, potser, però...
0: A veure la clàusula com és, perquè amb l'Atlètic Club
1: 12 no milions, deien, no?
0: Sí, però si no és aquesta, l'Atlètic Club no negociarà, per tant ja coneixem com va fitxar la Lliga Espanyola, que el Barça no pot fitxar la Lliga Espanyola.
1: No té amic.
2: Va,
1: no
2: comencem per la porteria.
0: Anem amb Joan García. La defensa jo la deixaria ara mateix la mateixa temporada passada, que és Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, i mentre no arribi Cancelo seria Valde. Un altre tema, Cancelo,
2: aquí
0: que
2: ja sembla tema,
0: que
2: sí, tal. Sí.
0: Al mig del camp, si està Rodri, seria Rodri, Pedri, i després jo crec que Olmo ara mateix partiria amb una mica avantatge després del Mundial. Per l'esquerra, Rafinha o Gordon, el que vulguis. Per la dreta, Lamine, i en punta, pues, puc jugar jo. Perquè ara mateix, si Ferran marxa, si no arriba Julián, pues no tenim... el Barça no té punta.
2: La gent que diu, escolta, és que Adeyemi i Gordon també han estat fitxats per fer minuts de punta. Això no et convenç, eh?
0: Adeyemi ha jugat de punta, més que Gordon, diria, però és un jugador que necessita espais. El Dortmund tenia espais, Jo no sé si el Barça tindrà molt d'espai jugant al camp del Getafe.

0: per exemple. Gordon no és un jugador que m'agradi a punt, a mi m'agrada més per la banda, i jo crec que dels que hi ha ara mateix, el que pot jugar més a dalt, és o jugar amb Fals Nou, amb Olmo, o jugar amb Rafinha. Que almenys té gol, i saps que té gol.
1: I ha jugat per dins, ha jugat més de mitja punta que de punta, però és un jugador que rendeix on sigui perquè, diguéssim, l'esforç, que és un valor elemental d'aquest jugador, l'ofereix sempre.
2: De fet, l'Òscar Ramos ens comentava la setmana passada que també aposta per Dani Olmo com a fals nou d'entrada, és a dir, d'inici.
1: Segurament és una bona idea, Marco, perquè la posició de mitja punta amb Fermín i Olmo és una de les millors cobertes pel Barça.
3: Exacte, jo sóc partidari de que Fermín sigui titular al Barça, la veritat. No és un jugador que m'agradi molt, però sí que penso que li dona moltíssim al Barça, tant en la pressió com, bueno, en moltes més coses. I crec que pot ocupar aquesta posició de mitja punta si Olmo fa de fals nou. Inclús Rafinha pot fer de mitja punta i Fermín partir des de la banda, tampoc em sembla res descabellat. Sí que és veritat que el que no comparteixo amb el Toni és el central esquerre que ell ha posat a Gerard Martín. Per mi Eric va molt per davant de Gerard Martín.
1: Cubarsí Eric?
3: Cubarsí Eric, claríssim. I ja està, i en la punta, clar, l'ideal pel Barça seria Julián, no? I per mi també. Però penso que si no acaba arribant Julián, jo crec que pot començar a provar Gordon o Adeyemi de punta, sobretot per la inversió i perquè són fitxatges nous.
1: Deia el Marco, per mi també, recordem que el Marco és un fidel seguidor de l'Atlético de Madrid, per tant, ja aquesta frase és un termòmetre de com està tots els directius i també els aficionats de l'Atlético de Madrid amb el tema Álvarez. A veure, també us volia proposar, abans de marxar cap a la capital espanyola, quina línia reforçaríeu? Clar, molta gent es queixa que el fitxatge de Rodri, si acaba costant tants diners, deixa poc marge de maniobra per fitxar o bé un central o bé un punta, que crec que són les dues posicions que més s'han de reforçar. Quines de les dues creieu que s'hauria d'invertir més diners?
0: No, ara mateix 100% al punta, perquè centrals, a mi Gerard Martín m'agrada, no sé si encara et dona per competir al màxim nivell a Europa, però crec que és un central que ha guanyat moltíssim aquests anys, però és que punta ara mateix, és el que hem dit, si marxa Ferran no tens punta i hauries d'inventar. Per tant, tot, si no és Julián, Lautaro, Micautadze, que està sonant molt ara aquests darrers dies,
2: sí.
0: Però algú que marqui gols, perquè el Barça veig que té un gran equip, però algú ha de marcar els gols. I Lamine ja sabem que marca, però no te farà les xifres de Lewandowski o que t'ha fet el mateix Ferran. Per tant, necessites algú que marqui gols.
1: Marco, tanquem el Barça. Posada nom sobre la taula el Toni en aquesta punta d'atac. Micautadze, Lautaro, t'agraden? Proposaries algun més?
3: Micautadze a mi em semblaria un fitxatge clau. O sigui, crec que té tot el potencial per ser un davanter nou boníssim i rodejat de Rafinha i Lamine, doncs ja, imagina't. Però bueno, jo crec que és ara el moment perquè encara crec que no és molt car el Villarreal i el podries treure per 50-60 i d'aquí uns anys igual estem parlant de més milions.
2: El problema, problema és que el Villarreal no dona mai la xifra del traspàs, no, la clàusula de rescissió, mai dona aquesta xifra, per tant estem partint de cegues.
1: 25 anys té Micautadze. Per cert, abans de tancar el Barça, una notícia que també hem conegut avui: Xavi Hernández, seleccionador dels Països Baixos després de Koeman. És a dir, van d'exentrenador a exentrenador. A mi m'ha sorprès molt.
0: Bueno, el Xavi ja va venir a substituir a Koeman al Barça. Ho va fer bastant millor, sobretot l'última temporada. I jo, Xavi, sempre és un nom que va acabar molt de meme, però és una persona, és una llegenda del Barça que va fer debutar a Lamine, que va treure Fermín, que va treure a Cubarsí. Per tant, molt de mèrit del Barça i de la selecció espanyola campiona del món. És mèrit seu, per tant, que li vagi bé amb Països Baixos.
1: Va plantar les llavors, segons el Toni, d'un hort que ara té les hortalisses molt i molt altes. Vinga, anem cap a la capital madrilenya, la capital espanyola, més aviat, a territori madrileny. El Real Madrid, comencem, Marco. Ja sé que tens ganes de l'Atlético, però comencem pel Real Madrid. Ha fitxat oficialment Diomandé, que no ho vam dir dijous passat, i segons sembla, donen per tancada la plantilla mentre no hi hagi una sortida important. Repassem els noms: Carlos Espí, Konaté, Diomandé, Dumfries, Cucurella, Bernardo, Silva, crec que no m'oblido a ningú. Us demano una nota del mercat. Marco, comença per tu.
3: Home, per mi és una bastanta bona nota, jo et diria que un 9. Sí que és veritat que la posició que més havien de reforçar potser era la del pivot i la de buscar un organitzador, com estàvem parlant abans de Rodri, i no l'han trobat. Crec que el de Diomandé no ho necessitaven, Dumfries sí, Konaté, bueno,
1: No jugarà de titular, per tu?
3: Jo crec que sí, però no ho sé, no m'agrada gaire Konaté per ser un

0: central titular d'un equip que aspiri a tot. Però bueno, aquesta és la meva nota i crec que si hi hagués un fitxatge com Rodri al mig del camp o un pivot organitzador, doncs seria un 10, claríssimament.
1: Toni, dona'm la nota i et faig una pregunta ràpida.
2: Jo li posaré més baixa nota, jo un 7.
1: Un 7, eh? De 9 a 7, hi ha una diferència
2: perquè claríssima. Perquè si no fitxes el que necessites, no pots treure bona nota. Mm-hmm. I el que necessitava el Madrid era un migcampista.
1: Del que ha dit el Marco m'ha interessat molt, que deia que Diomandé no el necessitaven quan l'extrem dret sempre ha sigut una posició molt demandada des de Gareth Bale, que s'ha provat de moltes maneres.
2: És veritat que Diomandé ha jugat per la dreta, l'hem vist per la dreta, però ell, la seva posició natural és per l'esquerra, tot i que pot jugar per la dreta, no és un desastre. El Madrid necessitava una mica tirar el camp a la dreta, perquè Vinícius juga per l'esquerra, Mbappé sempre tira a l'esquerra, Bellingham també, i acabava fent allà un tap que la defensa sabia aprofitar. La cosa és això, Diomandé, el necessitaven? Home, per aquests milions ja t'ha de sortir molt bé, perquè són quasi 140, diria.
1: Sí, sí, una barbaritat.
2: Una barbaritat. Però bé, és un jugador que a mi m'agrada molt, però jo crec que és un fitxatge que no li pots posar mai bona nota, i de fet és un fitxatge que t'hauria de fer a replantejar-te els teus propis ojeadors, perquè l'any passat va sortir per 20 milions de Leganés, i el tenies aquí al costat. I ara has pagat 140 un any després de que fes una bona temporada amb el Leipzig i un bon Mundial, però fa un any estava aquí, estava a Madrid mateix.
1: Tinc moltes ganes de conèixer els vostres 11, perquè aquí hi ha moltes posicions dubtoses, Dumfries, Alexander-Arnold, Rudiger, Konaté, al mig del camp, Déu-n'hi-do, a la dreta, tirem en Diomandé a titular. Marco, va, comencem amb tu ara. A veure.
0: Jo em posaria a Courtois, per dreta Dumfries, per esquerra Cucurella i la parella central Militao-Konaté.
1: Militao, eh?
0: Sí.
1: Militao si li respecta les lesions.
0: Exacte, per mi és el millor central del Madrid. Mig del camp han de jugar amb algú que sigui com l'escombra, en aquest
3: cas. Un stopper.
0: Sí, un stopper, Tchouaméni o Camavinga. A mi m'agrada molt Camavinga, però sí, està bastant malament. Llavors seria Tchouaméni, després per mi Bellingham Valverde i a dalt Vini Mbappé, Diomandé, amb els diners que t'has gastat, clar.
3: Bernardo fora, eh?
1: Sí, i deia això al Marco, eh? Pivot, diguéssim, Tchouaméni, després per davant Bellingham i Valverde, que la posició de Bellingham d'interior, diguéssim, no, i no de mitja punta, l'hem vist bastant al Dortmund, al Madrid no tant. Toni, feies una cara curiosa com no coincideixo gaire amb el Marco.
2: Quan parlava de Camavinga, sobretot, perquè no és un jugador que Mourinho l'ha intentat posar tots els partits de pretemporada per veure si feia alguna cosa bona i no hi ha manera.
1: Sí.
2: És un jugador que no està.
1: Va arribar molt bé, no?
2: Però va arribar molt bé, era un suplent que cada vegada que entrava a canviar els partits i ara mateix.
3: La prova és que no ha anat al Mundial, en França.
1: Imagina't. És veritat que està car, diguéssim, bueno, anar a França.
3: A mig del camp tampoc està molt car.
1: Ja, és veritat.
3: La davantera sí.
1: Jugava a Rabiot, i no riguem amb Rabiot perquè ha fet un gran Mundial, eh? Però
3: sí.
1: Va, tinc ganes de conèixer el teu 11, Toni, explica'ns.
2: No, seria molt similar. Courtois, Dumfries, si Militao està bé, és el millor central que té el Madrid. Jo crec que s'hi han fitxat a Konaté perquè sigui titulat, tot i que Mourinho li agrada molt Hausen, que ja el va tenir la Roma,
1: sí.
2: I Cucurella clarament a l'esquerra. Després jo crec que jugaran doble pivot amb Bernardo Silva intentant fer aquesta funció de Rodri, intentant organitzar el que és ara mateix, jo crec, inorganitzable, que és aquest atac que té el Madrid, i jo posaria Bernardo Silva juntament amb Tchouaméni, tot i que a mi qui em queda fora és Valverde, perquè seria Bernardo Silva, Tchouaméni, mitja punta Bellingham, per la dreta Diomandé, Vini a l'esquerra en Mbappé de punta.
1: Tchouaméni per davant de Valverde, en aquest cas. Per la funció que bueno, necessita l'equip, entenc. Eh?
2: La lluita que van tenir l'any passat va acabar guanyant Tchouaméni, la lluita física.
1: Sí,
2: per
1: no,
2: tant,
1: no, no.
2: Per tant, imagino que sí.
1: Val. Marco, una cosa. Sobre el que comentaves, no sé com amb quin esquema jugarà Mourinho. Potser crec que li agradarà Bellingham de mitja punta, a més veient com ha fet amb Anglaterra aquest Mundial, que ha sigut espectacular, ha sigut un huracà. Clar, Tchouaméni Valverde és un plat de llenties a l'agost. Jo crec que Bernardo, amb 32 anys i el poc historial de lesions que té al Manchester City, podria tenir més minuts del que ens pensem.
0: Sí, clar. Al final, jo crec que Valverde ens estem oblidant que li han donat la capitania del Madrid i és un pilar fonamental. Jo crec que s'han equivocat donant la capitania, però si li han donat, jo crec que és perquè sigui titular, indiscutible, i el jugador essencial en el mig del camp. Sí que és veritat que si treus a Tchouaméni i poses Valverde, Bernardo, tenint a Vini i a Mbappé a dalt, patiràs en defensa, això està clar. Però bueno, jo crec que Bellingham no jugarà de mitja punta, acabarà sent interior esquerra perquè Vini seguirà sense voler defensar. Estic convençudíssim d'això. Per molt que Mourinho s'impliqui i treballi amb ell, crec que serà així. I poc més.
1: Mm-hmm. Perquè una de les opcions que a vegades es plantejava i que inclús jo crec que havia fet molts cops Xavi Alonso més que Arbeloa és, diguéssim, jugar amb quatre migcampistes, amb Bellingham el més avançat, mitja punta i gairebé segon davanter, i llavors Vinícius i Mbappé per dalt caient a les bandes. Això no us convenç.
2: Així ja et carregues a Diomandé i has pagat, sí, 140 quilos.
1: És així, és veritat que és molt jove. Vull dir que amb el mercat que estem gastes molts diners perquè però, tenen 19 anys.
2: Però Florentino, quan ha gastat diners, els vol veure al camp. I per això Tchouaméni ha tingut tants minuts, Camavinga també quan no ha estat bé.
3: Clar, però si algun entrenador potser pot contradiure a Florentino,
1: és veritat.
3: Potser és Mourinho. Potser pot jugar la carta de que Diomandé és nou, de que ha arribat fa poc... Jo acabo veient més Valverde, potser no tant al mig del camp, sinó més tirat a la dreta. És
2: l'única posició.
3: És l'única posició on pot coincidir amb Bellingham, Bernardo Silva i Tchouaméni.
1: És curiós perquè jo crec que coincidim tots que Valverde és capital en aquest Real Madrid. Sempre que juga... Tu no, eh? Però és el que deia el Marco, se li ha donat el braçalet, per tant, hi ha una confiança en que sigui prou important, però no hi ha cap posició del camp on el vegis claríssim, no? És el més complicat. Escolteu, va passant el temps i vull parlar de l'Atlètic de Madrid, que té un nom d'última hora que crec que il·lusiona molt a algú que està a aquesta taula. Cuti Romero, no és oficial, és oficiós, central de garanties, m'atreviria a dir, això sí, si el físic el respecta, Marco.
0: Bueno, té 28 anys, hem pagat 40 milions, a mi em sembla una molt bona operació. Sí que és veritat que, per el que he llegit, abans d'estar al Tottenham no s'havia perdut molts partits per lesió i en els últims dos anys s'ha perdut com uns 35 partits.
1: Wow.
0: En dues temporades, entre sancions, perquè recordem que és un jugador que les grogues i alguna vermella en veurà segur, i si el respecta a les lesions, per mi jo crec que serà gairebé el líder a la defensa de l'Atlético.
1: Clar, el que us volia preguntar, us anava a oferir la nota del mercat, crec que estàs més content que la vegada que vas venir on no s'havia fet oficial, ara tampoc, insistim, però està gairebé fet. Cuti Romero, teníem a Kang Inglí, teníem a Hulman i Grimaldo, que crec que era la millor operació que havia fet fins ara l'Atlético. Clar, Janko, Pubill, se'n va Nahuel Molina, no es parla de fitxar un lateral dret, Marcos Llorente arriba una mica tocat després del Mundial que ha fet en molt pocs minuts. La defensa de 3 està gairebé confirmada, Marco?
0: Per mi sí, per mi tenint a Pubill, tenint a Janko, que fan aquesta funció de central lateral tant a la dreta com a l'esquerra, i tenint el Cuti al centre és que ho tens claríssim. I donant-li tota l'altura per bandes a Llorente o Juliano, que jo crec que veurem a Juliano bastant de carriler dret, i per l'esquerra tens a Grimaldo. Sí que és veritat que potser ara que ha marxat Roger i a l'Aston Villa podries tenir alguna altra opció allà, però jo crec que se't queda una defensa molt sòlida i tant... i molt ofensiva també, encara que siguin 5 defenses.
1: Clar, per partits potser més defensius necessites un recanvi, no?, per Grimaldo, o poses a Janko allà, sona Salinas també del Racing, vull dir que falta algú per tenir més profunditat de plantilla.
2: Sí,
1: l'11 inicial crec que és bo, però falta profunditat.
2: Sobretot profunditat, perquè al final la Lliga és molt llarga, hi ha molts partits, la Champions cada vegada té més partits i l'Atlético ja ens està demostrant que està arribant lluny de totes les competicions cada any. Per tant, sí, jo el fitxatge de Cuti Romero a mi m'apassiona. Crec que és ser... m'agradava pel Barça, tot i que no li acabava de veure l'encaix, a l'Atlètic de Madrid jo crec que és claríssim i crec que amb Simeone pot ser un jugador capital. A mi és un jugador que m'encanta, igual que l'altre central d'Argentina, que si fes 5 centímetres més d'alt, que Lisandro. És Lisandro Martínez, Lisandro. Jo crec que seria el fitxatge pel Barça.
1: Quin peu té Lisandro, eh? Oh, el Mundial, espectacular. Mira, pensava que tenia 30, Cuti, i no, en té 28. I crec que és una edat, diguéssim, perfecta.
3: Home, sí.
1: per un jugador.
3: Maduresa increïble.
1: Construïm, si us sembla, l'11 tots plegats. Vèiem la defensa de 5 clara, evidentment, ho deia el Toni, temporades molt llargues, haurà de tenir alternatives. Mig del camp, Barrios, intocable, oi?
2: Sí, està fi, sí.
0: Per mi sí.
1: I després, a qui l'acompanya?
0: Hulman i Baena. Per mi.
1: Hulman i Baena, per tant, Kang Inglí, fitxatge, però no...
0: Que esperi a la banqueta.
1: Que esperi a la banqueta. No el veus com a titular ni molt menys,
0: no.
1: 25 anys. No, és
0: dels, de primeres, no.
1: Dels fitxatges que ha fet l'Atlético Madrid és el que menys
0: a mi és el il·lusió que menys m'agrada, sí.
2: Mm-hmm. Et sorprendrà com a aficionat del Mallorca, et dic que et sorprendrà.
1: Sí, amb el Mallorca el recordeu amb molt bon regust de boca.
3: La parella que feia amb Muriqui.
2: És un jugador amb molta qualitat i jo crec que és el més semblant, evidentment, guardant les distàncies, amb el que era Griezmann en el seu moment. És un jugador amb molta classe que pot jugar darrere els puntes i pot fer córrer els davanters.
3: Més que Baena, potser.
2: És que Baena a mi m'agrada més per banda. però jo crec que l'Atlético de Madrid ha fet un gran mercat i té posició molt ben coberta.
1: Això t'anava a dir, Marco, Baena al Villarreal triomfa moltíssim, normalment partint des de l'esquerra amb el 4-4-2 de Marcelino. A Espanya també ha jugat d'extrem i jo crec que ha fet un molt bon Mundial. Aquí la centralitat de l'Atlético de Madrid crec que és clara, perquè ha marxat el jugador més central, que era Griezmann, es fitxa Kang In-Lee no per substituir-lo, però per tenir aquest perfil. Baena, diguéssim,

0: Una tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
2: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bona nit! Demà a Catalunya continuarem amb molta calor i altes temperatures a tot el territori. Al litoral es podran superar els 34 graus, a zones de l'interior més de 38. S'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 35 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Temperatures molt altes, excepte zones altes de muntanya. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Temperatures mínimes també bastant càlides. Durant la nit no es baixaran de 26 graus a Barcelona, 25 a Tarragona o 22 graus a Girona i a Lleida. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
2: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
4: La comarca del Penedès no només és terra de vins i caves, sinó també de castells amb molta història. La ruta inclou joies com el castell de Sant Martí Sarroca, el de Castellet o el de Penyafort. A més de visitar aquestes fortaleses, podràs fer tastos de vins, passejar entre vinyes i descobrir pobles amb encant. És una proposta ideal per a caps de setmana en família o escapades romàntiques combinant cultura, paisatge i gastronomia.
2: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
5: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I és que m'imagino que a tots vostès els hi passa el mateix, que estan a casa seva i a aquesta secció li agafen tant de carinyo, li agafen tanta emoció, saben que estaran tan a gust escoltant el nostre estimat artista, perquè és un artista de la ràdio, que ja fins i tot ens aprenem o sigui, el que diu la sintonia de memòria, diem, vaig a ver, fai que tenim el grandíssim Robert Calvo!
6: David Cervelló!
7: Ai, Déu meu, faig uns crits que penso... El meu veïnat s'accentualitzarà. Què li passa a aquest noi a aquesta hora de la matinada?
5: Bueno, algun dia s'estudiarà a les universitats, a la Universitat de Michigan, de Cornell, de Massachusetts. S'estudiarà que aquest programa va començar a fer audiència a base de cridar, a base de fer que els veïns s'enteressin a aquestes hores.
7: Els veïns a tu no et senten, jo t'escolto pels auriculars.
5: Correcte.
7: Però ara que és aquesta hora tan bona de la matinada, hi ha algú que a damunt meu, a sota meu, sent... David Cervelló!
5: Sí.
7: I diu, bueno, qui és David Cervelló?
5: Exacte, què està passant aquí? Busquen al Google.
7: Clar,
5: i d'on
7: també hi ha poca gent a Catalunya que no sàpiga qui és David Cervelló.
5: Bueno, i Robert no Calvo. Home, és que pensa que entre els dos, quan ens cridem el nom, es fusionen les ones. Arriba un punt que es xoquen les ones i toca a la torre de Collserola i d'aquí es reparteix per tot el Principat, per tot el territori de Catalunya.
7: Sí, la veritat és que sí. I per la mitjana també, vull dir, arriba fins a l'Àfrica.
5: Fins a l'Àfrica, sí, no, aquí anem fent i escolta, i ho gaudim. Avui, què ens portes, quin homenatge farem, Robert?
7: Doncs mira, en aquesta secció Celebrities hi hem portat, en aquesta temporada, que l'hem anomenat així, Celebrities, que són celebritats que han passat per la televisió o que han estat importants per la televisió, doncs hi han passat molts personatges. I el d'avui, ara quan l'anunciï, la gent dirà, ah, clar, per què ha passat això? Però aquest home ha fet tele? Sí, sí que

0: Perfect Tele, sí. Parlo de Fernando Esteso.
1: Sí, senyor.
0: Un artista immens que ens ha deixat fa uns dies, aquest cap de setmana passat, i que ho ha estat tot en aquest país, David.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, tot, que ha fet coses que potser molta gent no recorda. Anem a pams, perquè hi ha moltes coses per explicar. Quan dic que Fernando Esteso ho ha estat tot, tot, és perquè, vull dir, sense entrar al detall, si m'agradava més o menys, no dic a mi, a vostè que ens escolta, li agradava més o menys el cinema que ell feia, un cinema que feia juntament amb Andrés Pajares, que ho petaven a la taquilla. Bé, doncs aquesta parella de còmics són una institució a Espanya.
1: I tant.
0: Vull dir, una institució perquè
1: és
0: han
1: un llegat, sí,
0: levantat,
1: sí,
0: les taquilles d'aquest país. I he de dir una cosa. A mi, per exemple, Santiago Segura no m'agrada gens. Com a còmic no em fa cap mena de gràcia, les seves pel·lícules no em fan cap mena de gràcia, però se li ha de reconèixer,
1: i
0: ho diu l'Acadèmia del Cine,
1: sí, sí,
0: que gràcies a ell les sales estan plenes cada any. Bé, doncs, Fernando Esteso, juntament amb Pajares, va protagonitzar pel·lícules que es van convertir en èxits importantíssims de taquilla del cinema espanyol. N'hi ha un d'aquests èxits que destaca especialment, i és que Pajares i Esteso eren, són, Los Vingueros. Ens transporta una Espanya gairebé de, anava a dir, de postguerra, no, però de postdictadura, sí,
1: sí,
0: de transició.
1: Molt principi de, dels 80,
0: sí,
1: sí, finals dels 70, principis dels 80, i a més, jo recordo, no sé si exactament va ser, això ens ho podria dir Pablo Mérida, amb Los Vingueros o amb Yo hice Roque III,
0: sí, sí,
1: que tenen una escena memorable també en què estan, tenen una bàscula per pesar-se i estan en anglès i es fan un lío amb el Ozores, que és meravellosa, però sobretot que, clar, llavors els cinemes no tenien multisales, tenien una sala, i per tant, quan una pel·lícula funcionava molt bé, no la volien treure fins que no, un cine no li havia tret tot el suc, i van haver d'esperar aquí a Espanya l'estrena de l'Imperio Contraataca, perquè la gent no volia renunciar, els cines no volien renunciar encara a treure-li suc a aquesta. Espanya es va estrenar més tard per culpa de l'èxit d'aquest parell, o sigui, imagina't, atenció, juntament amb Ozores.
0: Sí, sí, vull dir, atenció a les dades que ara t'oferiré. Estava repassant de quina data concreta és Los Vingueros. Es va estrenar l'1 d'octubre del 1979, és a dir, a les portes de la dècada dels 80, i diguéssim que està englobada aquesta pel·lícula dins aquest fenomen que es va anomenar aquí el Destape, que ara en parlarem d'això. Però atenció al repartiment d'aquesta pel·lícula, que no només hi havia Fernando Esteso i Andrés Pajares, sinó que hi havia Antonio Ozores, que és el compositor d'aquesta banda sonora que ara escoltava. No, perdó, Mariano Ozores és el compositor d'aquesta banda sonora, i en aquesta pel·lícula hi havia Antonio Ozores, també hi havia Norma Duval, hi havia Luis Barbero, Florinda Chico, vull dir, la flor i nata de la cinematografia pàtria del moment.
1: Sí, no,
0: i atenció, perquè la pel·lícula va tenir un pressupost de 15 milions de pessetes, és a dir, 90.000 euros, baratíssim, i va recaptar, atenció, 197.885.368 pessetes. Vull dir, 1.189.000 euros. Una passada. Una passada de taquilla que va portar aquests dos homes, Esteso i Pajares, Pajares o Esteso, tanto, monta, monta, tanto, el més alt de la cinematografia d'aquest país, i ara ho explicarem també, no se'ls ha reconegut degudament. Són dos homes que van consolidar-se en aquella època, sobretot als 80 ja, com una de les parelles més populars del cinema espanyol. Estem en aquesta època de la transició i post-transició, i en aquells anys les seves pel·lícules no només eren èxits a la taquilla, com dèiem, sinó que a més van fer una cosa que és, això és molt interessant, David, que és, hi havia un context d'eclosió, no?, en aquest país,
1: sí,
0: on s'estava parlant de coses que mai abans s'havien pogut parlar. No dic que no es parlessin, però es parlaven a cau d'orella dins de casa.
1: Clar, clar.
0: Ara estaven al carrer. I, per exemple, en les seves pel·lícules tractaven temes de tota mena. Vull dir que tractaven temes d'actualitat que, a més, omplien pàgines de premsa. Vull dir, es parlava d'ells. Es deia, escolta'm, això que fan el Pajares i l'Esteso, què coi és?
1: Sí, sí, sí.
0: No deixaven ningú indiferent. I això és el més important de l'èxit, David, i tu ho saps prou bé.
1: Sí.
0: És no passar desapercebut, perquè quan ningú et mira, doncs potser t'has de dedicar a una altra cosa.
1: Total.
0: Pajares i Esteso, com et deia, abordaven temes com el divorci, la

0: liberalització del sexe, la prostitució. Mm. Les sueques, David, sí, sí. El turisme que arribava a aquest
1: sueques,
0: país.
1: Les sueques, eh? El López Vázquez.
0: El López Vázquez, sí. I també, per exemple, l'especulació immobiliària, que estava molt a l'ordre del dia, la corrupció, també molt a l'ordre del dia, o el bingo, esclar.
2: Oiga, este bolígrafo no pinta. Ya, ya tacha uno. Ya. Pero un momento, yo no estaba preparado.
3: 62, 62, 89.
2: Oiga, ¿ha dicho 62 o 72? Yo qué sé. No vale, que vuelva a empezar. 26, me ha pillado desprevenido. 26, tache el 9, que ha salido. ¿Y dónde 26, está el 9? Ahí está. 27, ¿no lo ve? Es el 6, que lo ve usted al revés, hombre. Vale, 21. Perdone. Un momento, pero ¿cómo el 101 si aquí no se pasa del 90?
4: 101, no, 21, hijo.
2: Gracias. ¡Más alto, que no se oye! Despacio, despacio, que me pierdo.
4: ¿Línea?
3: ¿Eh? Encantado, línea.
0: He de dir, David, que veient aquesta escena de Los Vingueros, sí, he pensat, jo he anat dues vegades al bingo i em sento bastant identificat amb ell, perquè em vaig perdre bastant al bingo. No guanyaré mai el bingo, perquè primer em perdo amb les boles.
1: Van massa de pressa, no em deixen... No, espera que no trobo on està aquest número, etc.
0: És caríssim.
1: Sí,
0: dir, el cartró no sé on deu estar ara, però la copa, que és el que... On te peguen els sablazos és la copa. És bastant cara. Mm. En fi, aquests dos homes amb gràcia i talent van consolidar el cinema popular com a negoci estable després del franquisme i les seves pel·lícules van aconseguir ser grans productes comercials d'èxit que competien, com tu deies, David, amb el cinema estranger. És a dir, que estaven allà, les sales veien a veure a qui projectaven, no?
1: Sí,
0: a George Lucas o a Mariano Zores.
1: Sí, totalment.
0: Mariano Zores els va saber treure suc, aquests dos paios, perquè va aconseguir que dos tios que eren amics es fessin socis, fessin negoci i a més ho fessin d'una manera molt intel·ligent. I jo crec que molta visió de negoci. Aquests dos tios van tenir molta visió de negoci.
1: Sí, sí.
0: Perquè van dir, què podem fer que la gent li agradi? Doncs baixar al poble. I això és molt interessant. És a dir,
1: divertir des del punt de vista de fer feliç a la gent.
0: Sí, i sense fer coses grandiloquents, intentant ostentar una cosa que no érem, perquè aquest país era el que era en aquell moment.
1: Sí,
0: encara té molt d'allò, però això és un altre debat. Ells van ser protagonistes, com et deia, d'això que es deia el destape, no?
1: Sí.
0: Destape. Les sueques, les noies amb despitregades, una mica lleugeretes de roba.
1: Sí.
0: El seu cinema va ser clau en l'eclosió d'això que es deia l'erotisme de l'època, no? Jo m'imagino, David, que, clar, després, jo, clar, per sort no vaig viure, i tu tampoc, però després de 40 anys de grisó, de negró, aquell moment de veure pit i cuixa, i de color, i d'arribada de...
1: Sí, i de que tot era d'amagat, no? Que de cop i volta tot fos de cara fora, públic, no? Quina tranquil·litat, no? Quin deixar-se d'estar amagat, no? Amb tantes coses.
0: I el que feien també era anar, diguéssim, en consonància amb la societat del moment. Explicar i dibuixar i retratar la societat del moment. Ningú els pot prendre el mèrit, aquests dos, d'haver estat cronistes involuntaris del canvi social que estava vivint el país amb la sortida de la dictadura i amb l'arribada de la democràcia. I aquell moment té molts noms propis, no? Però el de Pajares i el d'Esteso crec que són dos que ressonen amb molta força. Van ser èxit aclaparador a la taquilla, personatges indiscutibles de l'Espanya del moment, i aquests dos arguments jo crec que serien ja suficients per haver-los donat molts reconeixements en vida, però no han arribat. I Esteso se'n lamentava d'això, de que no li hagi arribat el reconeixement en vida, fa justament 4 mesos. 4 mesos que va estar amb Sonsoles Sonega, el seu programa d'Antena 3, i ara Sonsoles, i ella li preguntava doncs, per aquest Goya que mai no ha rebut, ni el Goya d'honor a tota la carrera, i això fa 4 mesos que li deia Sonsoles i, evidentment, se'n va sense el seu Goya d'honor.
5: Cuando se presentó ahí Carmela, me preguntaron a mí que a quién iba a votar y tal, igual. Y cuando el voto era secreto, era miembro de la academia, ya no soy, era. No soy por varias razones, porque no me cabían los DVDs en casa y todo eso.
6: Será por esa.
5: Estarán esperando a que palme para darme algún honorífico. Porque, y lo dije, y lo dije. Y Andrés me llamó para darme las gracias por hacer mi voto público y que yo era como el hermano que no tenía.
1: Qué bonito.
7: Has dicho esto de la academia. ¿Tienes un dolorcillo aquí? ¿Tienes un dolor? ¿Te ha faltado un reconocimiento, Fernando?
5: No. no porque lo tengo de los compañeros.
7: Uh-huh. Voy a toda una vida.
5: Tengo que morir.
7: ¿Y no hay a la carrera vivo?
5: Es que lo he terminado.
7: ¿Te has sentido reconocido?
5: Bueno, ya sabes cómo son en la academia. No lo sé cómo son.
7: No tengo ni idea.
5: Pues hombre, creo que he hecho bastante por el cine. Porque gracias a esas películas se han hecho otras para premios, se han podido hacer. Y muchas que no las ha visto nadie, también, subvencionadas. Yo no estoy subvencionando mi vida por nada.
0: Qué interesante això que diu, que ell no ha estat subvencionat mai per ningú, però sobretot que ha donat diners a una indústria que s'ha nodrit del seu talent per créixer. I això és molt important.
1: Sense tot allò no s'entendria que hi hagi gent que s'hagi pogut dedicar professionalment.
0: I sense tot allò, David, no s'entendria l'Espanya del moment. L'Espanya d'aquella època, jo que no l'he viscut, no s'explica sense el cinema de Pajares i Esteso. Vull dir, és una cosa que crec que van lligades a l'Espanya del moment amb el cinema de Pajares i Esteso.
1: Totalment. I que s'ha de mirar tot amb el context de l'època. És a dir, no s'hi val a mirar aquestes pel·lícules ara amb la visió d'avui. L'has de mirar amb la visió de llavors.
0: Això és ridícul, però qualsevol cosa.
1: Sí,
0: crec que ho hem mencionat aquí en alguna ocasió.
1: Sí, és que ho defenso, vamos, claríssim.
0: Quan a la BBC del Regne Unit, a la televisió pública del Regne Unit, van haver de posar un cartell quan es va emetre la pel·lícula Gris, dient... Senyores, senyors, aquesta és una pel·lícula que es va estrenar l'any 78, que està basada en una història dels anys 50, que no és en el context actual. Ja, però això ho hem d'explicar, a aquestes altures?
1: Això és el fort,
0: És el fort?
1: Hem de donar les instruccions. Mira, com diu Enric Gervé, és trist, però hem de posar les ampolles de llegiu. Hem de posar...
0: No se lo beben,
1: diu, perquè la gent... I el Enric Gervé, amb tota la sorna que té, diu, potser hauríem de començar a no posar-ho. Perquè així començaríem a fer una mica de selecció natural.
0: Sí, és totalment així. Com diu Esteso, en aquest país t'has de morir perquè et reconeguin. David,
1: que nosaltres
0: espero que ens quedin molts anys pels reconeixements.
1: No cal que ens reconeguin.
0: Mira, et diré una cosa. Fa, doncs mira, era 2020, no? Sí, 2020, fa 5 anys, en aquella visita meravellosa que vaig tenir de Concha Velasco a l'estudi de la ràdio,
1: història.
0: Que és allò que jo sempre dic que m'emporto per a los restos.
1: I tant.
0: Ella, grandiosa, em va dir: "Ya me han comenzado a dar muchos reconocimientos. Eso quiere decir que me moriré pronto." I jo vaig dir: "Hombre, Concha, ¿cómo te vas a morir pronto?" Diu: "2 anys me queden."
1: Imagina't.
0: 2 anys. I ho va clavar,
1: Imagina't.
0: Ho va clavar.
1: Uau.
0: En fi, que tornant a Pajares i Esteso, i Pajares, aquest home també ha estat Esteso, per cert, cantant.
1: Sí.
0: Jo l'he escoltat. T'he de dir, cantant Jota, perquè ell és manyo, cantant Jota com ningú, i és que els recomano a les persones que ens escolten...
1: Cantava molt bé, cantava molt bé.
0: Que vagin a les xarxes, i que, quan acabi el programa, ara no, i que vagin a les xarxes i que busquin les Jotas d'Esteso, que no les portarem avui aquí perquè no acabaríem tot el programa, però canta Jota com ningú. I moltes altres coses, com les que escoltarem ara. A mi sempre m'ha impactat d'ell això que deies tu, la veu, la capacitat vocal que té. Una cosa afinada, neta, polida... I a més, fent humor, perquè l'1-2-3 es va dedicar a imitar un superamic seu, Julio Iglesias.
6: Vamos con más canciones, pero esta vez no porque las canciones en sí sean alegres, sino porque yo creo que la persona que las canta, pues tiene una gran simpatía y una gran alegría. Vamos a ver a ese gran cómico, a ese gran artista, que es Fernando Esteso.

0: Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
1: Quina meravella.
2: És que és molt fort.
1: Molt, molt.
0: Capitán de un velero que no tiene...
2: Que... Aquest és Fernando Esteso.
1: Ho fa igual i canta bé.
2: Sí, sí, és que canta molt bé.
0: Soy Quijote de un tiempo que no tiene...
1: Està molt bé. Està molt bé.
2: He d'explicar una cosa que preparant aquesta secció ho he vist i m'he pixat de riure en una entrevista amb...

0: Este se li pregunten per la seva superamistat, no?, amb Julio Iglesias, que eren allò coetanis d'una època molt concreta, amb una manera de ser molt concreta. No entrarem en valoracions, perquè ens toca a nosaltres, dic.
1: Sí, sí.

0: còmics, i si l'imitava així de bé, a mi, un amic meu m'imita així i dic, home, per favor.
1: És que em coneixes. Tens
0: tots els reconeixements. En aquella època, Esteso estava al Candelero, com es deia, per les pel·lícules d'en Pajares, també per la música que acabem d'escoltar, i per la seva faceta com a còmic televisiu. De seguida anirem a això, però, clar, si parlem de Fernando Esteso, tu a molta gent d'aquest país li dius Fernando Esteso. Diu, vale, a veure, Los Vingueros, Pajares, no sé què. Diu, i la Ramona.
1: La Ramona, és que és meravellosa. L'escoltem?
0: Sí, som-hi.
2: La Ramona.

0: Aquesta és una cançó, David, que avui en dia no es podria fer. És que no correcte, es podria fer.
1: Correcte, correcte.
0: Això seria impensable en aquest moment. Deixa'm que et llegeixi alguns passatges d'aquesta lletra, perquè ja el que acabem d'escoltar diu: la Ramona és la más gorda de las mozas de mi pueblo, tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo. Sus piernas son dos columnas, su trasero es un pandero. Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro. Y cuando se acuesta, tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa del cerrajero con 14 patas para que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo. La Ramona es pechugona, tiedos cántaros por pechos. Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo. En fi.
1: Clar, que passa és que fixa't que en l'humor hi ha una sèrie de, diguem-ne, d'estructures clàssiques que funcionen. Un és la comparació, l'altre és la negació, l'altre és l'exageració, no? Sí, sí. I l'humor en el que es basa aquesta cançó és l'exageració. O sigui, sí, sí, és buscar l'exageració. No va contra una persona concreta. Dic l'essència, eh? Després hem après molt que certes coses poden fer mal a la gent, d'acord? Però el que busca és l'exageració, és l'humor per exageració. El que passa és que jo crec que hi havia estils d'humor que eren més ofensius, per exemple, per defectes o per problemes, això, que no això.
0: Sí. En aquesta entrevista que hem escoltat, aquest passatge que hem escoltat de l'entrevista que li fa Sonsoles Sonega fa 4 mesos, ell diu: toda España se ha reído con nosotros.
1: Claro.
0: Digo, sí, hasta los gangosos, cuando les hacíamos los chistes de gangosos, se tronchaban con nosotros. I jo he pensat, home, a veure, no ho sé, no conec cap gangoso que estigués en aquella època en aquest país.
1: Per això et dic, jo crec que el límit està en el que és ofensiu directament sobre algú que en general se't faci burla, no?
0: És a dir, avui en dia jo crec que tothom està d'acord.
1: No, està clar.
0: Que per fer humor no cal riure's ni de la gent grassa, ni de la gent que no sap parlar bé, o els homosexuals, transsexuals, sí, gent diferent, no?
1: Però s'ha d'entendre el context d'aquella època, i llavors, és a dir, que jo plantejaria des d'un punt de vista, és a dir, si ho fes ara no tindria gràcia, però no ho critiquem perquè ho fes en aquella època.
0: No, clar.
1: Aquest seria un matís sobre el que partia, possiblement.
0: Arevalo, abans de morir, va dir que lamentava que a Espanya ja no es poguessin fer xistes de mariquites.
1: Clar, això és una altra història.
0: Clar, no s'ha entès res, sí. No has evolucionat, t'has quedat allà. Bé, sigui com sigui, Fernando Esteso es va coronar en aquella època com a intèrpret al cinema, com a actor al cinema, com a còmic d'aquest país, en una època en la que la televisió experimentava, David, perquè...
1: Sí.
0: Això l'any 56, això era el 70-80, per tant tenia molt pocs anys de vida i molta necessitat de cobrir hores amb gent que tingués talent.
1: Sí.
0: I ell ho aconseguia amb números com, per exemple, m'he pixat de riure, perquè jo no recordava aquest número. L'he vist i m'he pixat de riure.
1: És boníssim.
2: Conyac, la parra. El que lo bebe la garra.
1: Mític.
2: Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico conyac será su único deseo.
1: I aquí comença, anava bé.
2: Que placer al paladar, que sabor. El coñá la parra deja la copa empañada con un aroma inconfundible que le define como el mejor coñac de Solera.
1: I anava bevent. És que quan preparàvem, comentàvem una mica amb el Robert de fer aquesta secció, jo li deia, és que per mi ell era com el previ dels Martes i 13.
0: Sí, sí.
1: Feia un tipus d'humor, un tipus de gag que era molt del

0: Martes i 13, de... o sigui, previs a ells, eh?
1: A més, o sigui, està super aconseguit aquest to d'aquests anuncis de l'època de, Soberano, és cosa d'hombres, no? Deia aquell anunci, doncs ell feia això. Tant va ser l'èxit d'aquest número, que llavors és un sketch sense més, però tal va ser l'èxit i tant feia riure a la gent que en un especial que va fer Televisió Espanyola fa molt pocs anys li van demanar: Fernando, haznos otra vez el coñac la parra. Oh, i va passar això.
2: Coñac la parra. El que lo bebe la garra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico coñac será su único deseo. Salud. ¡Qué placer al paladar, qué sabor! El coñac la parra deja la copa empañada con un aroma inconfundible que le define como el mejor coñac de Solera.
0: Hala, venga, hala, ven més. Venga, salud.
1: Mira, he dit una cosa, que és que escoltant aquesta veu que té, que és meravellosa, sí, per cert, em recordava, i tu que eres de los viejos del lugar sabràs a què et parlo. Tu te'n recordes d'un anunci dels anys 90 que deia Werther's Original?
0: Ai, sí senyor, és veritat.
1: Sembla la veu de Fernando Esteso en aquest gag que feia. Bé, és que em sembla meravellós que tingui tantes aptituds vocals per cantar i per fer anuncis com aquest.
0: I aquest és un... Jo aquest gag és que el conec, imagina't, de quan estudiava jo al principi d'interpretació de teatre, de com fer sketches i tot això, em fascinava perquè era un gag que evoluciona, és a dir, és un gag que tècnicament a mi m'agrada molt de com funciona, perquè cada cop, clar, has de passar de parlar perfecte a parlar com si estiguessis borratxo. Llavors, clar, té un treball i sembla fàcil, però és molt difícil de fer-ho exactament, de fer-ho correctament, i ell ho feia meravellós. Clar, al final ho repetia tants cops que al final ja no se li entenia res del que deia, no? I era meravellós.
1: I difícil que no se t'escapi el riure, com per exemple en el que ve ara, que és que ell s'ha d'acomiadar de si mateix en un programa de televisió, en el cas del programa de l'Íñigo, que hi anava molt, a Televisió Espanyola, i ell va decidir posar-hi humor, fer humor absurd, absurdíssim, i fer entrar al plató a ell mateix vestit amb un altre traje, amb un muntatge, diguéssim, de vídeo, que és meravellós, escolta.
3: Quisiera desde aquí dar las gracias a todos mis compañeros, a la prensa, a todos ustedes, por la buena acogida que han dispensado a esta página de humor. Página de humor que no termina, sino que solamente cambia de redactor. Para no dejarles huérfanos de humor, he elegido a un cómico que no es conocido, pero que a lo largo de los 36 programas que le esperan, yo creo que logrará la popularidad que él merece. Cuenta los chistes mejor que nadie, imita mucho mejor que yo, y canta que da gloria no oírlo. Recibamos con un fuerte aplauso a esta promesa que pronto se va a convertir en realidad. La gracia, el humor, la simpatía de Fernández Espeso.
0: Està molt bé.
1: Fernández Espeso, és meravellós.
0: Deixa'm, abans que se'ns posin espessos els companys informatius, fem una petita pausa i de seguida acabem aquest homenatge que li estem fent al meravellós que ens ha deixat recentment, però que la seva obra, com sempre diem, ens quedarà...
1: Acabarem per tot l'alto.
0: Home, com ha de ser, recordant Fernando Esteso. Fins ara mateix.
4: ¿De qué manera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
5: Disfruta con un consumo responsable.
6: ¿Estás escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló?

0: I és que seguim a Nits de Ràdio, seguim amb el grandíssim Robert Calvo i estem fent avui un homenatge recordant los más viejos, amb tots els respectes, i grans i sàvios del lugar, coneixeran totes aquestes èpoques que hem anat comentant. D'altres potser en coneixien algunes, però no totes, i em sembla que era una ocasió fascinant per recordar un artista, Fernando Esteso, que va fer molt, va fer feliç a molta gent. Va haver una època en què tothom el coneixia i que de cop i volta ja com allò que el Felipe González deien dels bonsais que s'havien de deixar en un sitio ahí cerca, tal, escondido una mica, doncs perquè clar, sembla que molestin, a veure si diuen alguna cosa, no? I clar, al final, després, si aconsegueixes tenir doncs família, amistats, doncs mira, pots retirar-te, però ostres, aquesta gent que hem estat tan agraïts, és ser molt desagraït després oblidar-los, no? I per això creiem que els hem de recordar. Que
1: durant la pausa, un amic d'origen aragonès, que a més és molt militant del Centro Aragonès d'aquí del carrer Joaquim Costa de Barcelona. Per la gent que no sigui de Barcelona que ens escolti aquesta hora, doncs el Centro Aragonès està al carrer Joaquim Costa, a la plaça Goya. Doncs diu, es dic que l'Esteso canta jotes, posa una jota. Dic, no ho teníem previst, però te la posaré ara mateix perquè això la gent ho pot trobar a les xarxes, al YouTube, vostè entra i posa Jota Fernando Esteso, i escolta Fernando Esteso.

0: Com canta Fernando Esteso la Jota?
1: Mare meva.
0: No, no, és impressionant. Ara l'escoltarem cantant una altra cosa, que a més fa una cosa que és això que dèiem ara, de humor sense ofendre, retratant l'Espanya que tenim encara a dia d'avui. Mm-hmm. Per exemple, posant-se en certa manera amb el flamenc.
2: Cap allà. Dame el tono que me he mirado con el lío este y ahora no sé pas de mirar-me. Ole! Vamos allá.
1: Venga.
0: És totalment així, David.
1: Sí, sí.
0: No passa res. Però ell li dona aquest aire d'humor que et pixes de riure.
1: Ai, ai.
2: Se ha hecho lo que no se puede aguantar, madre mía. Un momento, no, madre mía. Vamos allá, mierda.
1: Venga, vamos allá otra vez. Vamos allá.
2: Vamos allá.
1: Vamos allá.
2: Por Dios que me vuelvo.
0: Alerta,
2: loco. Ole, ay, cante caro, de verdad, cante. Mi corazón dice un dip. Y mi jibi dice. Ole, ay, cante caro, de verdad. Por Dios que me vuelvo. No responde mi conciencia, ni mi corazón tampoco. A Dios le pide mi y yo clemencia.
0: A veure, que això no és fàcil de fer,
1: què va,
0: David?
1: Què va? Quin,
0: ho fa amb aquest to d'humor, però hi ha una tècnica aquí al darrere.
1: Sí, sí.
0: Impressionant.
1: No, i cultura, i tocar tots els pals, i ser un... Això, és a dir, que ha sigut un... Ell volia ser cantant, primer de tot, el que passa és que després, clar, la vis còmica, doncs li va tirar cap a una altra banda, no? També perquè, com que li veien que no seria, per entendre'ns, un guapires, doncs el van tirar més cap a aquesta banda, i ell sempre tenia aquesta coseta de dir, bueno, tal, però al final mira el que deia el Julio, o sigui que va saber aprofitar les seves...
0: A més, recomano a tothom qui ens escolta també, que si primer han d'anar al YouTube i buscar Jotas Fernando Esteso, i després busquen el disc on hi ha la Ramona, i en aquell disc hi ha moltes cançons, còmiques, no còmiques, però toca molts pals, toca des del flamenc fins a la jota, fins a aquest, diguéssim, musical festiu que és la Ramona, Festa Major, en fi, una varietat musical impressionant. D'aquest home de Fernando Julián Esteso Ayué, que va néixer a Zaragoza el 16 de febrer de l'any 1945 i que ens ha deixat aquest 1 de febrer passat a València, on estava ingressat en un hospital des de feia uns dies, i és, podríem dir això que es diu ara, l'artista 360, doncs això és el Fernando Esteso.
1: Total.
0: Artista 360, et presenta programes de televisió, et fa pel·lícules, te les produeix, et canta, et fa de còmic i t'omple l'espectacle. Tant és així que després de riures, entre cometes, dels flamencs, com acabem d'escoltar, els propis flamencs el convidaven als seus espectacles, com per exemple Los Marismeños, que en un concert... Mira, això que et portaré ara, no és que ho hagi trobat a col·lació de preparar aquesta secció. No, no. Hi ha algunes sevillanes que a mi m'agraden molt. Per exemple, una d'elles és Vente Razones, que no l'escoltarà.
1: Que bonic.
0: Vente Razones és una sevillana que canten Los Marismeños. I en un concert que van fer a Sevilla, hi va anar Fernando Esteso convidat.

0: fer un resum, David, de les xifres d'aquest home. Mm-hmm. Ja hem detallat abans les xifres de Los Vingueros, però aquest home que avui acomiadem i que li fem aquest homenatge, Fernando Esteso, Fernando Julián Esteso Ayué, té, atenció, 43 pel·lícules fetes. Wow. 43 pel·lícules, les acabo de comptar, una a una. 43 pel·lícules fetes. Vull dir que... Déu-n'hi-do per un home que ha viscut 80 anys, eh?
1: Sí, sí.
0: És que la meitat de la seva vida...
1: Imagina't anys amb 2-3 pel·lícules que devia fer.
0: Sí, sí. Recordem que a la dècada dels 70 i 80 en va fer moltes d'aquestes pel·lícules, gairebé totes, vaja. Mm. Ho va concentrar en una cosa de 15 anys o menys. I que té una filmografia, com dèiem, això, molt, molt exitosa, també aparicions a la televisió, en programes, en sèries, a tot arreu, però li falta el Goya d'Honor.
1: Sens dubte, sens dubte, i que en el nostre cor i en la nostra ment el millor que podem fer, ja que ja no hi és i que és absurd donar-li, és pensar que el té, és pensar que, mira, que se l'ha endut.
0: A més, la gala dels Goya, que per cert se celebra enguany a Barcelona, al Fòrum, és el dia 28 de febrer, no falten gaire dies.
1: Estan a temps, de reaccionar.
0: Clar, estan a temps de reaccionar, potser reaccionaran. No em vull imaginar que el posin en aquelles fotografies que posen en aquell moment que tothom va al lavabo de la gala del Goya.
1: A l'In Memoriam, no?
0: In Memoriam. No, espero que no el posin allà. Vull dir, no per menys tenir la resta de companys que també han traspassat aquest any. Però Fernando Esteso t'agradarà més o menys. Però torno al principi. És una estrella d'aquest país i, a més, és que ha ingressat molts diners en aquest país i ens ha fet créixer.
1: Jo... No som ningú, però escolta, llancem la idea. Jo crec que Pajares, llegint o dient alguna cosa sobre el seu company...
0: Home, per favor, seria una...
1: Alguna de les Ozores, que l'estimaven com si fos un tiet seu, com si diguéssim, doncs estaria molt bé que poguessin elles, no?, alguna de les Ozores, el propi Andrés Pajares, doncs dir una cosa.
0: Jo m'imagino que el telèfon, el WhatsApp, el correu electrònic del president de l'Acadèmia de Cine, de Fernando Méndez Leite, Fernando Méndez Leite, deu treure fum aquests dies. Li deuen dir, ¿qué hacemos?
1: Sí, sí,
0: jo
1: sí.
0: crec que sí.
1: Sí, sí. Estan a temps, com tantes coses, mentre s'està a temps, pot ser, és tard perquè no ha tingut aquest reconeixement, però com a mínim ens queda evident, fins i tot del tall que ens ha seleccionat, que ell sabia que tenia l'apreci, el carinyo dels seus companys, i a vegades es va intentar posar com que s'havien enfadat amb el Pajares. Mira, com tota gent que treballa molt de temps, de vegades passa que hi ha distàncies, hi ha moments, però després es retroben. I ells es van retrobar...
0: I per mig,
1: sí, clar,
0: jo crec que som conscients que les relacions a vegades acaben malament.
1: Aquí està. Però em quedo amb la tranquil·litat de que sé que al final estaven bé, s'apreciaven, es valoraven i crec que han fet història. Com història fa totes les setmanes en Robert Calvo, a qui agraïm.
0: Espera't, David, que vull dir una cosa abans de marxar.
1: Val.
0: La setmana que ve, aquí, misma hora, mismo lugar, portaré una telebrita

0: ti,
1: val?
0: Només et diré una cosa, que viu dins teu.
1: Ostres, doncs sí, mira, sí. Ja aniré repassant,
0: sí, sí,
1: totes les veus.
0: Que... Investiga, investiga.
1: Oi, oi, oi, que ja veig pista, ja veig... Voy uniendo la línia de puntos, que ens ho passarem bé, que ens ho passarem bé com totes les setmanes amb en Robert Calvo. Robert, moltíssimes gràcies, fins ben aviat.
0: Adéu-siau.
1: L'escolteu en bones mans, eh?
0: Gràcies, gràcies.
1: No, sí. No us oblideu, en bones mans, amb Robert Calvo. Que vagi molt bé, fins ara.
0: Adéu-siau.

0: Els que ja tenim una edat, recordem perfectament allò de que, bueno, per si hi havia productes que eren de més qualitat o no, i, doncs per dir que, escolta, que allò estava ben fet i que era el producte oficial i que era bo, tenien com un adhesiu, com una etiqueta que deia anunciado en televisión. Quan ens deien anunciado en televisión, allò vol dir que allò era bo, eh? Allò s'havien deixat una pasta en fer un anunci perquè ho veiessis per la tele i això, no? Tothom sapigués que allò tenia una qualitat al darrere. Després han aparegut molts tipus de segells, doncs, que intenten allò, els premis dels vins, per exemple, tots els vins tenen premis, a vegades no saps quins són, però bueno, és igual, els hi han donat premis perquè és una forma de dir, escolta, això està fet amb cura, hecho a mano, no? Quants cops allò fet a mà, doncs la gent entén que val més. Per això ens ha cridat molt l'atenció, perquè aquí sempre ja ho veníem intuint que això podia passar algun dia, és si apareixeria una etiqueta que ens fes il·lusió, que digués, això està fet per persones, això està fet sense la IA. I això volem parlar amb en Ferran Lalueza, que és professor d'Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC i investigador del grup GAME. Moltíssimes gràcies, Ferran, per passar pel programa.
1: Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Això de hecho por humanos, molts ja ho comencem a valorar, eh? No m'estranya que s'estigui investigant en el tema. Ferran, teniu estudis sobre això, eh?
1: És així, hem fet una anàlisi que ha permès detectar que hi ha tot un seguit d'iniciatives que justament fan bandera de l'elaboració estrictament humana en un entorn en el qual la intel·ligència artificial està avançant a passes tan agegantades que realment ara ja costa trobar alguna cosa en la qual, ni que sigui tangencialment, a vegades pot ser per fer una revisió ortogràfica o per editar una imatge, però que d'alguna manera no hi hagi implicació de la intel·ligència artificial. Com això s'està convertint ja gairebé en una relíquia del passat, doncs han sorgit iniciatives que el que fan és justament donar-li la volta i posar en valor allò que està fet absoluta i només íntegrament per persones.
0: No és només per reivindicar que les persones puguin seguir treballant, no? Perquè si no, al final hi ha aquella temptació de només contractar les IAs, no? I no les persones, sinó també un reconeixement a l'expertís, a l'experiència, a la gent que porta tota la vida fent una cosa i que, per tant, ja les ha vist de tots colors i sap que allò està ben fet, no?
1: És així. Per una banda, és veritat que hi ha un component reivindicatiu, perquè al final ens van trepitjant el terreny, no? I acabaran poques coses que realment siguem necessaris per dur-les a terme, no? Però, efectivament, hi ha algunes característiques del producte fet per una persona que no es poden esperar de la intel·ligència artificial, no? La capacitat de, per exemple, d'expressar sentiments, de generar connexió emocional, de ser autèntic, de ser veritablement original, perquè al final el que fan les intel·ligències artificials és una mena de remix de continguts que s'han utilitzat per entrenar-les, no? I sobretot un element que és clau, que és el de la responsabilitat. Les persones ens podem fer responsables d'allò que generem, però en canvi una màquina, una eina, no té aquesta capacitat.
0: Aquests dies s'ha viralitzat, després ho ha desmentit el propi Robert Moreno, entrenador de futbol, que l'havien acomiadat de l'equip on estava perquè com a entrenador feia les alineacions amb ChatGPT. Bueno, escolta, aquí hi ha molts factors que entren en joc. Al final pot ser anècdota, pot ser exageració o pot ser que sigui veritat, però a mi una de les preguntes que em venia al cap, si això era així, és que clar, si tu ja li estàs posant els paràmetres a la intel·ligència artificial, en el fons també estàs donant moltes dades, no?, sobre l'equip, sobre mil i un factors que potser poden caure en males mans, no?
1: Sí, aquest és un tema molt important, perquè nosaltres confiem molta informació a aquestes eines d'intel·ligència artificial sense tenir cap garantia de que d'aquesta informació se'n faci un ús prudent i un ús que garanteixi la confidencialitat i la privadesa que s'espera de determinat tipus d'informacions, no? Moltes vegades esperant obtenir aquest ajut, no? O aquesta inspiració que t'aporta l'eina, doncs li confies coses que potser ni tan sols s'han fet públiques encara.
0: Clar.
1: O que formen part, diguem-ne, del secret professional o que d'alguna manera formen part del copyright d'una organització i que, per tant, no s'hauria de difondre amb aquesta alegria, però perdem una mica el món de vista. Al final
0: Sí.
1: hem de recordar que la implosió de la intel·ligència artificial és un fenomen relativament recent, és a dir, fa moltes dècades que s'hi treballa, però aquesta democratització que tots la tenim a l'abast i tots la podem utilitzar d'una manera ben fàcil i ben intuïtiva, és una cosa que amb prou feines fa 2 anys que hem conegut, no? Jo crec que encara ens costa fer-nos a la idea de les implicacions que té fer-ne un ús adequat i responsable, i una de les coses en les que més fallem, efectivament, és aquesta manca de prudència a l'hora de compartir informació que no sempre és del domini públic ni ho ha de ser.
0: Clar, perquè al final que un pot pensar, bueno, però si li dono informació meva és el meu problema, no? Però és que no sempre és teva la informació. Molts cops estàs compartint informació que afecta a d'altres persones i si hem hagut de regular molt les dades, per exemple, del que circula per internet, la llei de protecció de dades, etc, doncs clar, més hauríem de tenir-ho davant del que les IAs estan entrenades per agafar informació i entrenar-se amb elles. És a dir, quan més informació li dones, difícilment distingirà del que és confidencial del que no, no?
1: No té aquesta capacitat de distingir-ho i, per tant, si jo li demano una alineació, com deies, no, d'un equip i amb la informació que jo li doni em pot fer una proposta que pugui ser més o menys encertada, res no treu que quan algú altre li demani una cosa semblant utilitzi aquesta mateixa informació que es basa en dades que jo li he proporcionat per ajudar, per exemple, en aquest cas, a un equip rival.
0: Sí, sí. Imagina't que jo fos l'entrenador del d'això. Quina alineació em faria? Bamba, ja ho tens, eh? I amb això ja et fas la idea. Clar, és curiós perquè una de les estadístiques que heu elaborat en aquest informe de la UOC és que el 66% de la població utilitza la IA habitualment, que ja em sembla molt, és a dir, ja em sembla una xifra molt alta, tenint en compte que doncs per mil i un factors, no? Per l'accés a aquesta informació o a aquestes eines, vull dir, no seria el 100% de la població, per tant ja em sembla molt, però al mateix temps menys de la meitat hi confia. És a dir, que aquí hi ha un factor clau a l'hora de dir, ostres, l'estàs fent servir, però quin és el nivell de confiança que hi tens? Deleguem totalment o hem d'estar una mica sobre? Si hem d'estar una mica sobre, no seria millor formar un professional i no una IA? És complicat aquest sistema, eh?
1: Sempre s'hi ha d'estar molt a sobre amb tots aquests temes de tecnologies digitals. En aquest cas, el que esmentaves és molt cert i fa referència a la bretxa de confiança que fa que l'acabi utilitzant més persones que no pas les que hi confien, no?
0: Clar,
1: i
0: clar.
1: Aquesta bretxa s'explica, entre altres coses, perquè sí que és veritat que tenim certa confiança en el que podríem anomenar la capacitat tècnica per tractar dades i explotar-les i fer informes i aquest tipus de coses que són tasques més o menys mecàniques que la intel·ligència artificial pot fer amb molta rapidesa, amb molta agilitat i amb certa fiabilitat, però en canvi desconfiem que l'ús que facin d'aquesta informació, per exemple, les eines d'intel·ligència artificial, sigui un ús ètic, o desconfiem de quin és l'impacte social que pot acabar tenint, per exemple, doncs, destruint llocs de treball quan s'utilitza substituint tasques que fins ara havien fet persones a sou d'organitzacions, no? I per tant hi ha aquest com doble raser, podríem dir, que per una banda sí que van refiu perquè em soluciona coses concretes que puc constatar que realment fa més eficiència que el que trigaria en fer-la jo, però en canvi, quan ens plantegem una cosa més conceptual, més de a veure quina responsabilitat, quin ús, quin component ètic està en joc en tot això, doncs aleshores la desconfiança emergeix de manera molt clara.
0: Una de les dades que també em sembla clau, perquè són coses que podíem intuir, però que quan fiqueu en dades, quan es poden fer estadístiques, ens ajuda molt a comprendre la situació, és que realment la gent vol saber si amb qui està parlant és, perquè, per exemple, clar, quan algú li està demanant una cosa a una intel·ligència artificial, un ChatGPT per entendre'ns, doncs és conscient, a un groc, no? És conscient que ho està demanant, no? A un algoritme, a una intel·ligència artificial. Però quan està parlant, quan rep una trucada, quan està trucant a un lloc, vol saber si allò és un agent o és una persona de veritat, no?
1: És així, un dels aspectes clau que pots realment treure l'entrellat de tota aquesta qüestió és el tema de la transparència. És a dir, podem utilitzar l'intel·ligència artificial, no cal estigmatitzar-la, no cal pensar que hi ha el dimoni darrere amagat i que qualsevol cosa que fem vinculat a intel·ligència artificial doncs acabarà passant-nos factura, però el que sí que hem de ser conscients és que no l'hem d'utilitzar, no s'hauria d'utilitzar per enganyar ningú. I per tant, tu feia referència, no?, quan ens atén un agent del servei d'una companyia telefònica o del que sigui, doncs necessitem saber si realment estem parlant amb una persona o estem parlant amb un bot, amb una màquina, no? I quan consumim, jo aniria més enllà, quan consumim un contingut, per exemple, un text o unes imatges, doncs també tenim el dret a saber si aquest text o aquestes imatges
0: Clar.
1: Han estat elaborats per persones o per màquines, no? I aquí està la dificultat, perquè com no tenim els recursos suficients per determinar amb fiabilitat absoluta si una cosa ha estat feta per persones o no, doncs ens poden enganyar amb facilitat. És a dir, jo crec que aquesta obligació de transparència hauria de ser un deure ètic que tot professional integri en les seves bones pràctiques, però si no és així, hi hauria d'haver una regulació que obligués a que sigui així, però fins i tot en aquest escenari, diguem-ne, més regulador, no? Que això a la Unió Europea ja ens agrada, no?, controlar aquest tipus
0: sí,
1: de coses
0: sí.
1: i tenir-les ben regulades, després ens trobem amb un problema, que és que i aquesta llei com s'aplica, no? És a dir, si
0: Clar.
1: Algú em fa creure que això està fet per persones i no puc demostrar de manera fefaent que no és així, quina aplicació té aquesta obligació de declarar l'utilització de les eines d'intel·ligència artificial?
0: Jo això, Ferran, sempre em penso que si l'hem d'acabar demanant una màquina, que miri, si està fet per una màquina, doncs anem complicat. És com quan ens demanen allò de haz clic aquí per demostrar que no eres un robot. Jo dic, home, no m'imagino un robot caient en el d'això de dir, oi, va, m'hi han pillat, Voy a clicar que soy un robot. Home, no ho sé. Saps? Vull dir, sempre em costa d'imaginar tot això, que sí?
1: És així, certament. No tenim aquesta capacitat i, a més, cada cop serà més difícil perquè cada cop la intel·ligència artificial afina més.
0: Clar,
1: i,
0: clar,
1: per tant,
0: clar.
1: Com tu molt bé has dit abans, és capaç d'aprendre de cada interacció que fa amb contingut que li proporcionem, amb dades que li proporcionem i amb la mera interacció de tractar amb persones, per dir-ho així, no? I, per tant, aquesta capacitat d'aprenentatge permanent fa que cada cop els resultats siguin més fins. Abans, una imatge generada per intel·ligència artificial pràcticament la podies descobria a
0: sí, sí,
1: la
0: sí.
1: vista, poc que t'hi fixessis.
0: Sí, sí.
1: Ara ja és molt més complicat. De fet, cal un nivell d'expertesa i fins i tot així et poden colar molts gols, no?
0: Sí, sí.
1: I per tant, doncs, en aquest escenari, si hem de dependre, no?, de que algú

0: actuï de bona fe i ens realment reconegui quan està utilitzant les eines i quan no les està utilitzant, realment anem molt venuts.
1: Un dels aspectes que comenteu, em sembla molt interessant perquè em sembla que hauria de ser, és molt clar, ho heu anomenat així com l'humà com a servei premium, no? I seria una mica com allò de dir, mira, això està fet a mà, o aquesta frita és de quilòmetre zero, no? O aquest element, doncs, no s'han utilitzat, doncs, jo que sé, pesticides, no? Per dir alguna cosa, és a dir, que no és negar la possibilitat de que es faci servir les tecnologies, perquè també en l'article parleu clarament d'això, no? Que no és com el fet de voler seguir sent alguna cosa com a pequeña región de la Gàlia donde, donde tal, sinó de dir, escolta, està bé fer-la servir, però que entenguem que si vols que t'atengui una persona, doncs que hi hagi aquesta possibilitat, però potser doncs, és una mica més car, per exemple, no?
0: És així, nosaltres hem detectat que això apunta a dues tendències, no? La primera és que ens acabarem acostumant a assumir que bona part de les coses que ens arriben i de les interaccions que duem a terme, darrere hi ha l'intel·ligència artificial. Això és una tendència tan imparable que de bon grat o de mal
1: Sí,
0: grat
1: sí, sí.
0: ho acabarem tenint clar i assumint. Però això també alhora genera aquesta oportunitat, no?, que tu esmentaves ara, que és si les coses realment estan fetes per una persona o si tu pots parlar amb una persona de veritat i no amb un bot, això també al final se li pot donar un valor perquè serà una cosa pràcticament exclusiva, no? I com altres coses exclusives, no? Tu abans al començar l'entrevista parlaves doncs, del fet a mà, per exemple, no?
1: Sí.
0: Doncs com altres coses exclusives té un valor addicional, hi haurà gent que estarà disposada a pagar més per aconseguir això, que serà pràcticament una raresa i en aquest àmbit doncs, pot realment donar-se valor a una cosa que fins ara la donaven per sentada, però que en canvi en l'escenari en el que estem doncs cada cop l'estem perdent més.
1: Per tant, no és, si s'aplica tot de forma lògica, no serà que substituirà tots els llocs de treball, sinó que els farà més especials, no? És a dir, que si tu ets bo en una cosa, doncs, més que competir contra les màquines, el que estaràs fent és especialitzar-te i seguir tenint un valor fins i tot més gran, no? Professionalment.
0: Sí, des del punt de vista del coneixement o de les habilitats que pugui tenir cada professional, però jo diria que sobretot des de la perspectiva de que saps que a l'altra banda hi ha una persona que es fa responsable, que pot tenir una empatia respecte a la teva situació, que pot tenir un compromís ètic, que pots realment determinar que aquella persona és qui ho ha fet i no una màquina. Tot això jo crec que aporta un valor addicional més enllà de la competència purament tècnica, no? De l'habilitat que pugui tenir aquella persona, que òbviament és important, no? Però que hi ha un punt que en algunes tasques, doncs direm, mira, això francament no cal perdre-hi temps perquè és que la intel·ligència artificial ens ho resoldrà de manera més fiable, més concreta, més rigorosa i fins i tot més ràpida, no? Però en canvi hi ha altres tasques que realment jo crec que requereixen, com a mínim, si la persona que ha de consumir el producte o el servei, doncs així ho reclama, que requereixen aquesta empremta humana, no? A mi, per exemple, se m'acut que tasques com el periodisme clarament, doncs, necessiten que hi hagi algú que firma aquell reportatge i que es converteix d'alguna manera en garant que aquella informació doncs, es correspon amb la realitat, no? I que està reflectint una situació real. O en l'àmbit, per exemple, universitari, l'àmbit acadèmic,
1: I
0: doncs,
1: tant.
0: el coneixement científic, doncs, també, tu publiques un article d'un treball de recerca i també et fas tu responsable que les dades que portes, les conclusions a les que has arribat, doncs, es desprenen de manera que hi hagi una traçabilitat clara de la tasca de recerca que has fet, no? I jo crec que assumir aquestes responsabilitats en alguns àmbits és una cosa absolutament ineludible i que des d'aquesta perspectiva doncs, hi ha professions que no poden cedir el relleu a la intel·ligència artificial de cap manera, tot i que puguin utilitzar per una part del procés
1: Correcte.
0: alguna d'aquestes eines.
1: Que t'ajudi i que no et substitueixi, no? Aquesta seria una mica la idea, perquè com aquests dies circulava aquesta imatge que em resultava tan graciosa, que sortia una persona que agafava un bolet i que li preguntava a la intel·ligència artificial: és comestible aquest bolet? I la intel·ligència artificial li deia: sí, i tant. I després sortia el cadàver d'aquella persona i la intel·ligència diu: sí, doncs és veritat que no era comestible. Vols que t'ajudi amb alguna altra cosa? Dic: home, igual ja és tard, això, eh? Bé, és una exageració, però no deixa de ser de dir, escolta, està bé aquesta recomanació, però no ens la juguem, no? Que vull dir,
0: és així, és que tu dius una exageració, però hi ha hagut casos d'editorials que han creat manuals, per exemple, del tema dels bolets, no?
1: Clar.
0: Amb intel·ligència artificial, sense que hagi un

0: coneixement real d'una
1: Aquesta,
0: persona al
1: aquesta.
0: darrere, no? I, òbviament, aquest seria un exemple que pot tenir conseqüències letals, no? I
1: Sí,
0: com això
1: sí.
0: hi ha moltes altres coses.
1: Per tant, la informació és poder, el coneixement encara ho és més, possiblement, i està bé que les fem servir per treure'ns aquelles coses més feixugues, més mecàniques, però que després tinguem aquest toc de qualitat que els humans doncs, encara necessitem perquè ens hem de comunicar al final entre humans. Ha estat un plaer poder escoltar el Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigador del grup GAIM. Moltíssimes gràcies, Ferran, i fins la propera.
0: Fins la propera, gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.